0: hagut per aquesta resposta.
1: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
2: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Volodymyr Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forté a Miràs.
3: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
4: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
3: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
5: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
3: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
2: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiïta libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
6: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
2: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
7: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
2: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
8: El temps.
2: Néstor Gómez.
9: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, no més d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació

0: la tindrem també diumenge amb presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
3: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
2: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
5: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
4: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
6: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
4: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
2: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
7: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
2: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
2: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'Estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
8: El Papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex.

0: El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Cambrians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
1: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta a la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
0: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
2: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquí a presó això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
0: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
3: La reunió que Lleó 14 mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
4: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això. Quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
3: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
5: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
3: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
6: Esports.
3: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
9: Oh yes, it's a new day, the new game. We just got to approach it.
10: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
11: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem. I també

0: M'he parlat que el Donald Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
1: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
0: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Claudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
2: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo, el pavelló Joan Urtoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
3: 3CAT Info. Són 2:15.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
0: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga.

0: Que se ve de bàsquet aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent, dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
3: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
5: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil, sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
6: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
1: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
7: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
1: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
8: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
1: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
9: 3Cat Info.
1: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
10: És un golpe adicional, però el problema de fondo que té el sector ara és que no té demanda. No hi ha visitants. Por una serie de factores, ya venían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
11: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi bé totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
1: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions

0: I s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumint així la posició comuna.
1: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
2: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
3: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
4: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
5: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al Pirineu prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida, màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra, és a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
7: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
8: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
7: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50ena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
9: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Panec, consellera de Transició Ecològica.
10: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
9: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
11: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
9: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
12: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
13: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
12: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
14: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la bona aigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
15: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la bona aigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
14: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
16: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
0: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
17: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
18: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
17: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
0: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folk, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
6: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
19: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
20: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
19: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de Luka Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
21: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
19: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
6: 3CAT Info.
19: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
1: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
19: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
2: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
19: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
22: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
19: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el playoff de l'hoquei lliure, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
6: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes.

0: Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada cinc indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat, o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
2: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedra descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fonts de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
12: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
13: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis

0: i a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
1: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
2: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
1: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
3: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
4: Qui poden batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
1: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
5: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
6: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra, Madrid, i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no

0: concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
1: Les víctimes amb les quals es reuneix el Papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del Papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
3: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
2: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
4: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
2: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
5: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
5: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
6: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
7: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
6: Monseñor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina, més, hi podrà parlar. Li llegirà un discurs

0: curs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
1: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
0: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al Papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brianzú, que també el tancaran cantant el Virolai.
2: La reunió que Lleó 14 mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
3: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els altres que han fet, o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
2: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
4: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
2: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
5: Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
6: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
7: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil, i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
6: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
8: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
6: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
9: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
6: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
10: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.

0: de Liga. Just a matter of time.
1: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
2: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1:00 PM, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
3: 3CAT Info. Són 3:45.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
4: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com

0: Serà la vaga de docents de dimarts que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
1: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
2: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
4: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
5: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
6: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
7: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
8: 3Cat Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
9: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
10: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar.

0: que i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
1: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
2: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
3: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal, Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
4: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
5: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
1: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
2: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
1: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50 de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
3: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
4: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
3: En plena polèmica per la redacció del Plater i com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
5: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
3: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
6: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
7: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
6: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
9: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
8: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
10: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils.

0: quin és el seu autèntic valor. El que hi ha és molt més del que veus.
1: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
2: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
3: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
2: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
1: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
4: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
5: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
6: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
5: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9. Serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQAM amb Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
7: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara, fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
5: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
4: 3CAT Info.
5: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
8: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
5: I també ha parlat Khaldun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
9: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club.

0: perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
1: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
2: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Heliovaara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. I el playoff de l'Hockey League, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
3: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar eros. Les biblioteques públiques de Catalunya

0: Han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat, o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a la l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques.

0: El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
1: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montés a Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedra, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
2: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
2: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
4: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
2: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
5: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
2: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fonts de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus ha evitat anomenar Zelensky i s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
7: No veig cap sentit a reunir-nos. Només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
6: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
7: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
6: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
8: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
6: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Volodymyr Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
9: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.

0: el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
1: Je pense que c'est une bonne initiative.
2: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
1: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
0: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
3: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiïta libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
4: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
3: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
5: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
3: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
6: El temps.
3: Néstor Gómez.
7: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, amb presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra, Madrid, i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
8: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
3: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada

0: Del Papalleu 14, aquest dissabte, s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
2: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
1: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
3: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
1: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
4: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
5: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
6: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
5: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
7: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
5: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó 14 mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
8: En el meu cas no hi ha encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això. Quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
9: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
10: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
11: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
12: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
11: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
13: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
11: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
14: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament en el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
11: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
15: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
11: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb 2 gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els Arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
10: Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a... i ha guanyat des del minut 0.
11: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
16: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
11: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
17: totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
18: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
19: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
20: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil, sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
21: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans republicans morts han comblat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
2: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar.

0: diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
1: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
2: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
1: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica. 3CAT Info. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
3: És un golpe adicional, però el problema de fons que té el sector ara és que no té demanda. No hi ha visitants. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
4: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies. No? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
1: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
5: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
1: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions

0: milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
1: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que s'ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
2: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
3: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
4: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
6: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és

0: el responsable del Bar Català de la Floresta.
1: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
0: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i que arribi fins a Can Coll.
2: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Culladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
3: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
4: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
3: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
5: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
3: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
2: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
6: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
7: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil, ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
6: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
2: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
9: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
8: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
10: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
2: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
11: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
12: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
11: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
2: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
13: Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
14: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
15: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil, i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
14: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQAM Camp Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
16: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
14: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
13: 3CAT Info.
14: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
17: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
14: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
18: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
14: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc.

0: I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
1: Molt emparats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four, on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Boleli Babasori en dos sets. La final, que juga diumenge, s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el playoff de l'Hockey League, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
2: 3CAT Info.

0: Són les 5. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors de aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
2: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposat a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici, hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten.

0: Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedra descarta de moment demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
1: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
3: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
4: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
1: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díez. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díez i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
5: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
6: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
5: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
6: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
5: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
7: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
5: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forté a Miràs.
8: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
9: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
8: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
10: Je pense que c'est une bonne initiative.
11: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia.

0: La ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
1: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
2: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra a Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
5: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que s'ha dit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
7: No. no se nos pide permiso, no se nos...

0: Se pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
1: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
2: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
1: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
3: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
4: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
3: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
3: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
5: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
6: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
5: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
7: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
5: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
3: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
8: En el meu cas no hi ha encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu. que diguin això.

0: No, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
1: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
2: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
1: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
3: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
4: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
5: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
4: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
6: Oh yes, it's a new day, the new game. We just got to approach it.
7: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
4: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
8: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
4: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
9: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
4: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb 2 gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Claudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
10: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4 i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i i a guanyar des del minut 0.

0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
1: Info. Són 6:15.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
0: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
2: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap

0: ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
1: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
3: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
4: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
5: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
6: moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocar anar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del

0: cos de l'exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
1: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
2: 3CAT Info.
1: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres del president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
3: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes del carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
4: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I al tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
1: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumir així la posició comuna.
5: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
1: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africà d'ANA han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
2: De vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
1: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
6: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
1: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
7: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
1: El temps. Néstor Gómez.
8: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
10: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
11: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
10: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia.

0: El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El parelló, Jordi Barranca.
1: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
2: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
1: En plena polèmica per la redacció del Pla Ter i com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
3: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
1: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident al 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
4: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
5: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
4: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
7: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
6: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
8: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
0: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
9: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
10: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, zona i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
9: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
0: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac de Mar. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
11: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
12: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
13: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
12: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
14: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
12: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
11: 3CAT Info.
12: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
15: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
12: I també ha parlat Khaldun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
16: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
12: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
17: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
12: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el playoff de l'Hockey League, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
11: 3CAT Info.

0: Són les 6. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han carit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar eros. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.

0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
2: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
3: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedra, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado

0: sobre las andanzas de la señora Leide Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
2: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
3: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
1: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
4: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
5: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
6: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
5: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
6: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
5: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
7: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
5: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
4: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forté a Miràs.
8: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
9: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
8: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
10: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
8: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
4: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia...

0: nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
2: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
1: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
4: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra a Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
5: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que s'ha dit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
7: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
6: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
8: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí como si fuera realmente un cortijo. La Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
6: Fons del govern...

0: autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
1: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batallat, ja preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
2: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
1: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
1: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
3: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
4: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
3: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
5: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
3: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també el tancaran cantant el Virolai.
1: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
6: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això. Quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
1: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
7: Les bibliotecas...

0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
3: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
2: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
4: Oh yes, it's a new day, the new game. We just got to approach it.
5: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
2: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
6: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
2: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
7: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
2: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
8: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4 i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
2: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2.

0: en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1:00 PM, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vila-sana i el Fraga. 3CAT Info.
1: Són 6:45.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Diez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
0: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
2: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, Martínez, diu que

0: encara és aviat per saber-ne la causa.
1: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
3: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
4: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
5: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
6: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
7: 3Cat Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres

0: que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAES. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
1: Es un golpe adicional, pero el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
2: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumint així la posició comuna.
3: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana d'ANA han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
4: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
5: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava als càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
6: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
7: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
9: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
10: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
9: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
11: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Panec, consellera de Transició Ecològica, ecològica.
12: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un

0: 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
1: En plena polèmica per la redacció del Platerí, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
2: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
1: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
3: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
4: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
5: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
4: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
3: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
7: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
6: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
8: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
3: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
9: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
10: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
9: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
3: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement excel·lent explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor

0: Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser. Esports. Amb Francesc Ripoll.
1: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
2: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
1: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
3: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
1: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
4: 3CAT Info.
1: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
5: Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
6: Girona és core. El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
1: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
7: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge

0: Diumenge s'enfrontaran el finlandès Heli Obara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. I el play-off de l'hoquei Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
1: 3CAT Info.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui aterra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el Suplement i tenim Esperit Sant.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
0: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
0: Un espectacular incendi que va començar ahir la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
0: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
0: El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
0: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça ha de guanyar a la pista de Luca Múrcia per accedir a la

0: semis.
1: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
2: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica amunt i avall els termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral, al prelitoral, també algunes boires a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí i migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats, no pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat, segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
3: Avui, el suplement...
1: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Orriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
1: El papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
9: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí al suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
1: Avui a 11:15, el papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
0: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 10:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el 1 milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una 70 de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i, en paral·lel, el Corte Inglés també ven el marxandatge oficial de la visita.
9: Sí, la majoria d'establiments ofereixen marxandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
10: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra...
9: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
1: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical la reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
11: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
12: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
11: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
9: L'incendi es va declarar a 3:45 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
1: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
9: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre, a Collbató.
1: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
14: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
13: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
15: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista, bajo las órdenes del número uno del PSOE.
13: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz.
1: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit

rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política en ple conflicte amb

0: o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
1: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
0: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
1: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
0: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
2: La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
3: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
4: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
3: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
2: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
5: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
6: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
2: I a Collserol avui caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
7: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
8: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
9: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
10: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
11: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
7: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
12: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
7: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
2: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
13: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta

0: de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
1: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
0: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
2: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
0: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
3: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
4: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
5: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
4: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
6: Je pense que c'est une bonne initiative.
7: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
6: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
4: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
3: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
8: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari, va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
3: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
8: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
3: Són els The Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els The Cure, que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra. Des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
9: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High, del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de dues hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançó cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
10: L'informatiu del suplement.
11: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
12: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
15: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
16: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
15: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
16: Que hi podia, no? Se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
15: El divan, el valor de la conversa.
16: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
15: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
10: L'informatiu del suplement.
3: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada amb ofensa del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar en el Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
17: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
18: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
17: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp per ara no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre igual a l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
19: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
17: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
19: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
17: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona, per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luka Murcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Murcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.

0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Serem molt poc objectius avui, eh?
2: Sí, eh?
0: Perquè el David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja mira, pell de gallina amb aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí, sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
2: És que no, clar,
1: com pot ser?
2: Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
1: Sí, sí. Ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès.

0: Com sona, eh? Això com sona de llunyà i de marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és...
0: Si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí,
0: és molt fàcil
1: perdó.
0: Perquè cada...
1: És veritat,
0: només, només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és, és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, ai, primer disc del, de Mishima cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara podríem dir que tots canten en català, ja, perquè en català, el Santi Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.
3: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
4: Com que tu i jo som altres.
3: Tan cert.
4: Tan cert.
3: Com que no hi ha res més.

0: i ara us podeu posar els anells. Uf. I jo us declararé...
1: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó?
0: Sí, sí. Moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses.
2: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
0: T'estimo molt. No, com, sí.
2: Ho dius en sèrio?
1: No, t'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries. Però, ni que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
2: En sèrio? Que la gent es casa amb
0: Oques Grasses? Tu a quina Catalunya vius?
2: No ho sé.
1: Va, tira.
3: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
1: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
0: Sí.
1: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
0: Han compartit mànager, també, i jo crec que hi va haver un dia, el 2010, que va canviar tota la història. D'alguna manera. Ordre i Aventura, a la Sala Apolo, el presenten els Mishima i apareix, per sorpresa, Manel. En un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat gira al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era, i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
2: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar a molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
0: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona... Ara ja truca a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
1: Envellit.
0: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
2: Però, bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
1: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
0: L'Òscar de la Fe...
1: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima. Mm-hmm. Vull dir que tot ha anat canviant i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
4: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quina ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quina ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quina ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set, encara... el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
0: per mi també ho és.
1: De Mishima.
0: Tu de què creus que parla del Quina ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quina ha begut. És que és fantàstic. El Quina ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, sí, no? Tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quina ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí. Vull dir que... Aquest Daki, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica també nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. Hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia.
1: Soc guspira, estel i carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa
1: a aquesta cançó de Mishima.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
4: A mi del David m'agraden moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
4: Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també no? Cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
4: Doncs,
2: perdó,
4: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset.
4: Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... Tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Bellver, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Aurda i Aventura, crec que era el disc de Guspira, estel i carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no? Fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no? Al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no? Jo era més...

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Qui no ha begut. Qui s'explica tot. Us heu d'imaginar el David Carabén de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabén, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser aquelles trobades,
0: i tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?

0: a la gente joven a la tele. És una crònica, crònica costumbrista, de, és una foto, no?, de casa seva.
1: I la fusió de dos universos,
0: sí, el
1: dels Països,
0: no?,
1: Baixos, també, no?, i el de, sí, Catalunya, perquè també, entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en Pau, descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa, i també hi havia una relació que van teixir, especialment amb la dona del Johan.
2: Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
1: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí, també a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
2: No, a casa dels meus tampoc.
1: Una altra història. Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena, en aquest cas.
0: Bueno.
1: Va, amb què acabem, Olga?
0: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que
1: cada any en fan
0: cada any
1: una.
0: I crec que és una... Bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys, clar.
2: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
1: I tant.
2: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
1: Gràcies. Gràcies.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
5: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: 300 grams de paraules.
8: Mig litre d'actitud.
7: Una cullerada de silenci.
8: Dos reflexos de llum.
7: 5 quilos de cadira.
8: I si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
11: Bon dia.
2: El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
11: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
2: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
11: Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
2: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
11: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
2: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
11: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
2: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
11: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
2: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
11: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels

0: dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
1: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
0: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
0: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui última jornada del festival.
1: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
0: I en futbol, el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
1: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. Aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdic, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que lluny a la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera Valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
1: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
2: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui. La lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobocano, que deixa aquest titular. L'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
1: Marta Ferrer, anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
3: Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les òperes més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
1: 56 espelmes, Xapi Ferrer.
4: I al final, jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
3: Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
1: I 59 espelmes, Pol Giamatti.
5: You know, Mr. Koontz, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
3: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 hi van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat 3 Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
1: Vida social. Aquests són Goril·les, avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
3: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de DXX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda. Diumenge sense drama,
1: avui m'ho prenc amb calma. Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
3: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred García i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros. Perquè fora plou
1: i se m'han passat les hores. I els tiets celebraran la Patum de Berga.
3: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar a banda sonora les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
1: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
3: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
1: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
3: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella Damm en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
1: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
6: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
9: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
10: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
9: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
9: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
9: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
2: Amb Belén Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belén Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belén Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio. Oh.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins, després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el Suplement i avui tenim més que mai Esperit Sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A aquesta hora, s'enlaira direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
2: Pensava que m'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
1: Home, el vol suposo que plàcid.
2: Sí. Bueno, potser una mica de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el termòmetre arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla de Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda, no pas generals, però malgrat s'obrin clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleries, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes, per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre el Solsonès, el Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees, de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Com expliquem, a aquesta hora surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a quarts d'11 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
3: No, és un gran misteri. Dintre del moviment, de la xarxa d'activistes, ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil no, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals, i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
1: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa. Em consta, has tingut resposta?
3: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre de l'itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
1: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
3: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el Papa, com a líder global de la institució, va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el Papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el Papa es reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
1: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
3: Home, jo crec que hi ha que tenir en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal. I són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre de l'itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Per què se selecciona víctimes que...

0: que tenen un perfil discret, no reivindicatiu, perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent i no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
1: És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel, una abraçada, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
2: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 14:45, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya, amb aquests preparatius també a la tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó XIV, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants doncs que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
3: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
4: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari.
3: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
5: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que,

0: Evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
1: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 9:45 del vespre. El foc va provocar una gran

0: investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
1: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
2: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
1: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
2: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
1: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'Eire 10 i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díaz i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de l'Eire 10 hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
3: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
3: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
5: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
3: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou

0: Oh, Cristina Solías, bon dia.
1: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
2: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
1: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
3: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
1: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
4: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
5: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
4: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
6: Je pense que c'est une bonne initiative.
7: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
6: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
4: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
0: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
8: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
9: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
8: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
10: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: A Collserola, una altra mobilització, s'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació i els comerciants

0: Marcians, amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
1: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
2: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
3: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri i agafar els nostres cotxes.
4: No serà que això del tema dels ports senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
1: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
5: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
1: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de Trànsit.
6: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
0: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua, Marc Ruiz.
7: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
0: Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula. Es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho han anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en les 6 primeres cançons del nou disc, entre elles I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, Aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la 1 del migdia.
8: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
0: El termini per abonar aquesta quantitat vença el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix el seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
11: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
13: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Recu alguna cosa dolça per la canalla? I ja aquí sóc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
17: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
18: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
19: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
20: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
21: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
20: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
21: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
22: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
23: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
24: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
25: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
24: L'aventura de fer créixer el català.
25: Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
24: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
25: Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en Swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
26: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada, mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafa Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: Al Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern o Lissé.
0: Victòria de la penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinç al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalimska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de futbol sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: A les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores hem estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial. És una estació que s'està tornant velleta. Es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i, a més, hi deu haver petits impactes de micrometeorits. I especialment un dels mòduls russos, que és l'Svezda, s'han detectat de fa ja

0: 6 anys, petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat. I clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir: dos dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades. Sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides, per si s'ha de retornar. I aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació. La NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a les seves tasques habituals.
1: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
0: Igualment.
1: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genué.
2: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a la Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarines a l'interior, tot i que hi ha núvols prims. Tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades. Poden començar a primer a la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà. Aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta, difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies, la temperatura puja, la calor s'intensifica, entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
1: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
3: Blat de moro,
1: i iuca. Perdó. Hòstia, ja. És que és la sisena hora del programa i aquí ja començo a fallar.
4: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
5: Quines proves?
6: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
1: Sisko, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de... A veure...
7: Home, la competència sí que l'escolto.
1: Però nosaltres també, de tant en tant.
7: Nosaltres també.
1: Què m'has de dir, no, ara?
7: Hombre.
8: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot, però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, no em coneix.
1: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
9: Sí, sí, sí. Sol, calor i coets, i coca.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina de notti del món.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido...
2: La Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació. Reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada de Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada

0: paraigua.
1: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
0: Els voluntaris que la Plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
1: 211.
0: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
1: 300.
0: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta, el manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
1: Aquestes tres xifres i aquestes sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Martín, Oriol Oriols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada els estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. I també aquesta altra. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
2: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
3: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un tall amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement, fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
1: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
3: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà, i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara als de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina. I enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
1: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
3: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme té poc a perdre. Ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni 5 per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
1: amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
3: El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'Esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga, i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'Esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la glòria, i a l'As i al Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olisser, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
1: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
3: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta 3 vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part, s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
1: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
4: Bon dia.
1: Avui comencem amb migdiada.
4: De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica El Món.
1: Efectivament. Oli.
4: D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
1: I acabem amb equipació.
4: De 2.500 euros. Entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluït aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
5: Los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
6: Ay, a ver ahora.
5: Uno, 150 millones a Tocateja.
6: Bien.
5: Dos, garantía de que va a jugar fatal. Y tres, vuelta del jugador a las dos temporadas por 30 millones. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, clap your hands.
7: Este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Marichusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle. Y acabar en Soto del Ferraz.
8: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
2: El suplement amb Roger Escapa.
9: Avui, el suplement.
1: De seguida obrim tertúlia al suplement a les 10, la mama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau

0: Oliveres. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera doncs molt amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Graham, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
3: Les joguines?
2: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
3: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
2: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
3: A la botiga web i app.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
6: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
7: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé!
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
10: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
9: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
10: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
9: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
10: Consulta els models i marques que hi participen.
11: La casa nostra ja és casa teva.
12: Que bé!
11: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
14: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
15: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
14: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
15: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
14: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
15: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
14: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
17: 55.436 55436 de la sèrie número 2. 002.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Som 3CAT.
1: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Fa una setmana us despertàvem amb un preacord entre sindicats i educació que ha quedat en paper mullat, si bé el govern ha reaccionat mantenint la pujada salarial acordada. És un gest, però les protestes ni de bon tros s'han acabat, perquè tots

ens vam equivocar quan vam posar el focus en els sous, quan les demandes anaven molt més enllà. Ahir ja vam comprovar que hi haurà més mobilitzacions i els sindicats, que també han quedat retratats, criden ara a escalar el conflicte amb més vagues a partir de dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa i l'inici de la selectivitat. Acabi com acabi el conflicte, serà un missatge del qual prendran bona nota els pagesos, els metges, els infermers, els bombers. En definitiva, la resta de sectors públics també tensionats, perquè això no va només d'ensenyament, sinó del model estructural d'un país que ja ha superat els 8 milions de persones.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i la Núria Oriols. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què tal per Berga, Núria?
4: Molt bé. Aquesta setmana molt bé, ja ho sabeu.
0: Heu pogut fer patum malgrat la pluja?
4: Sí. La patum no es para, va més tard, però no es para. Vam haver de parar de forma intermitent mentre plovia, però bueno, la vam acabar.
0: I et veig amb prou bona veu, vull dir que...
1: Exacte.
4: Sí, però no et pensis, no he estat amb aquesta veu cada dia, tampoc.
0: O sigui, has passat per moments de tot, eh?
4: Sí, perquè ja portava un refredat a sobre i diguéssim que no ha anat molt bé, això de forma addicional, però bé, anem fent.
0: Tinc el Jaume Clotet a l'estudi entusiasmat per l'arribada del Papa. Avui a 11:15 és previst que arribi a l'aeroport de Barajas. L'avió ja ha sortit de Roma fa una estona, poc després de les 8 del matí. Per tant, a 11:15 que veurem l'arribada del Papa. I que seguirem també en directe aquest primer discurs. Ha aterrat ja, crec, l'avió, eh? Ha aterrat fa uns instants a l'avió i bé, el Papa, tenim algunes imatges ja de que ha arribat a Barajas a 11:15. També al llarg d'aquest matí aquest primer discurs amb la rebuda al Palau Reial per part dels Reis i dimarts el tindrem ja a Barcelona. Jaume.
1: Bé, a mi m'interessa des de molts punts de vista, sobretot la part, diguem, del que suposa una visita d'una persona amb aquesta rellevància mundial.
0: Deixa'm dir que no ha aterrat encara. Tinc imatges amb diferit de fa una estona de quan ell ha pujat a l'avió. Està volant hores d'ara.
3: Si ha d'arribar, em sembla 11:45.
0: Sí, exacte, sí.
1: Això són de la sortida allà a Itàlia. A mi m'interessa, crec que qualsevol persona que li interessa una mica la política, la comunicació és una cosa que no passa cada dia i per tant m'interessa molt des de molts punts de vista, sobretot també de tot el que suposa aquesta visita, també evidentment la projecció que oferirà Catalunya, Barcelona, Montserrat arreu del món, i crec que aquí és on hi ha hagut també per part de molta gent, jo el primer, l'interès de la qüestió política, lingüística, és a dir, és molt diferent que en escenaris com aquests, especialment a la Sagrada Família, faci servir o no el català, més enllà d'un tema per nosaltres, és un tema de projecció de la llengua i la cultura catalanes arreu del món, perquè, evidentment, aquestes visites van molt més enllà del lloc on es produeixen, sinó que és un esdeveniment global.
0: Ara hi entrarem amb aquestes qüestions, també la qüestió lingüística. Abans, però, Duna, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La Duna Holàndia, quants anys tens, Duna, ara, tu?
5: Jo ara tinc 17.
0: 17 anys. Què passa dimarts?
5: Sí. Bueno, comencem les Pau. Sí. Serà el primer dia.
0: Com ho portes?
5: Bueno, ara ja amb nervis, eh? Ara ja ho veig molt a prop. No m'ho puc creure i ara ja està sent dies de nervis i d'estudiar moltíssimes hores.
0: Què vols estudiar, bueno, tu, després, ho saps?
5: Periodisme.
0: Periodisme, molt bé. On faràs les proves de les Pau?
5: Nosaltres ens toca a l'Autònoma, la UAB.
0: On vius tu?
5: Jo a Gràcia.
0: Més enllà dels exàmens, dels nervis previs, et fa por alguna cosa més del dimarts?
5: Bueno, sí, ara mateix és que hi ha tantes coses que s'han ajuntat que entre la vaga que s'ha convocat pel dimarts d'educació i l'arribada del Papa, se sent com tot molt inestable, la veritat.
0: Des de dimarts del matí, cap a quina hora et llevaràs? Tens plans de com has d'arribar a l'Autònoma?
5: Sí, bueno, m'he estat fent com rutes alternatives perquè a la nostra institut ja havíem planejat una mica com fer-ho i ara doncs cadascun de nosaltres

0: haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers, amb el transport públic i tot això està sent una mica caòtic. Llavors, jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
1: A les 5 del matí per anar a fer els exàmens de selectivitat,
0: Sí.
1: que deuen començar a les 9, us han citat una estona abans, no? A les 9 o a les 8, a quina
0: Sí,
1: hora
0: a les
1: comencen?
0: 8:30.
1: A 2:15. Per tant, la idea, quina ruta seguiràs? El pla, quin és?
0: Ara mateix el pla és anar caminant des de casa meva fins a la parada de ferrocarrils de Gràcia, a Gala Placídia, i llavors d'allà agafar els ferrocarrils i arribar.
1: Clar, perquè, evidentment, tu vius als entorns de la Sagrada Família, allò està molt,
0: Sí.
1: molt, molt blindat, per tant necessites
0: Sí.
1: caminar, arribar fins a Gràcia i almenys allà esperar que, en principi sí, que els ferrocarrils funcionin i et puguin portar l'autònoma.
0: Sí, exacte. És més temps a dedicar-li.
1: És, suposo, un nervi afegit a un moment ja de tensió, no?, vital.
0: Sí, completament. O sigui, ja estem prou nerviosos aquests dies per tot el que significa per nosaltres la selectivitat i ara que, a més, ens hagin de preparar com arribar fins allà, rutes alternatives, matinar més d'hora i vigilar el transport públic i els carrers tallats, està sent realment com si un estrès afegit, una pressió.
1: Escolta'm, d'una, i les vagues d'aquestes últimes setmanes, us heu perdut gaires
0: Sí.
1: classes? Us han condicionat molt el temari?
0: Bueno, clar, nosaltres aquests últims dies, des de que es va acabar el curs cap a segona setmana de maig fins ara, hem estat fent classes de repàs per l'ESPAU. I sí que han faltat, per les vagues han faltat alguns professors, i sí que potser, per exemple, ahir, que serien com les nostres últimes classes abans de fer l'ESPAU, que són classes de resoldre dubtes, i tot això sí que s'han fet com dures perquè me les he hagut de resoldre jo mateixa les preguntes que tenia o coses així, perquè realment els professors no hi eren en aquest moment, però també entenc perfectament la seva situació i les seves reclamacions i que estiguin fent vaga. Però sí que ha sigut una mica més complicat.
1: Jo recordo la preparació de la selectivitat, que va ser un moment de passar moltes hores també a les biblioteques. Penso en un altre
0: Sí.
1: element que heu tingut damunt la taula i és que moltes biblioteques també estaven de vaga aquests dies.
0: Sí, completament. És que, bueno, s'ha ajuntat tot, la veritat. Nosaltres, bueno, jo i les meves amigues hem estat estudiant cada dia a casa d'una amiga meva, perquè a les biblioteques no sabíem si serien tancades, obertes, o si hi hauria molta afluència de gent.
1: Què faràs quan acabis la selectivitat? Teniu algun viatge, també?
0: Sí. Jo, bueno, jo i les meves amigues anirem a passar uns dies a Tossa de Mar, allà a relaxar-nos i a celebrar que ja s'haurà acabat tot.
1: D'una Holàndia, merescudíssim, també, segur, passi el que passi. Una abraçada, molta sort.
0: Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies.
1: Ben atent al testimoni de la Duna, que segur que connecta amb una situació bastant generalitzada entre els estudiants de selectivitat, que aquest dimarts s'estrenen i s'examinen. La Núria Montserrat, que és consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Núria, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
1: Quin missatge hi ha per la Duna i per tota la resta dels estudiants que dimarts comencen les selectivitats? Han d'estar tranquils?
2: Sí, en primer lloc, comprensió, comprensió absoluta, envers la Duna. Entenem perfectament el neguit i entenem perfectament aquests nervis. I tranquil·litat i serenor, perquè, de fet, nosaltres des del Departament de Recerca i Universitats hem anat sempre doncs compartint amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública, no? Totes les dades referents a la ubicació dels tribunals, on estan aquestes 1.500 aules que tindrem per tota Catalunya els dies 9, 10 i 11 obertes, preparades pels estudiants. I llavors, en aquest sentit, comprensió envers la Duna, comprensió envers els estudiants, però també dir-los que s'ha treballat amb rigor, com s'ha fet sempre, perquè les PAUs porten fent 40 anys i enguany els darrers, jo diria, gairebé més i mig, 2 mesos, amb grups de treball amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública per compartir aquestes dades i reforçar, i sobretot un missatge que ha arribat als centres i que la Duna també doncs, estava comentant, no? S'ha recomanat sobretot intentar arribar una miqueta abans, com per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Això és un procediment habitual, és a dir, si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, també està contemplat en el procediment de les PAU, no ara, no enguany, sinó sempre, si és justificat, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No? Ho volem també transmetre perquè comprenem absolutament el neguit i estem totalment doncs, a treballant com no pot ser d'una altra manera, adaptant-nos a la situació i doncs, a comprensió absoluta cap a la duna i també transmetre-li doncs això, serà no.
1: Si els docents fan vaga, com està previst aquest dimarts, hi ha previst també un pla B per col·locar altres supervisors dels exàmens? Ho dic perquè normalment, habitualment, els que supervisen les PAU són els profes de batxillerat, no?
2: Sí, mira, aquest és un punt important perquè, de fet, supervisen i vigilen tant els professors de les universitats com professors de batxillerat. És a dir, es fa una convocatòria voluntària. Això es porta fent des de que es porten fent les PAU a Catalunya, deia abans, no, aquests 40 anys, es fa una convocatòria aproximadament al mes de febrer i de forma voluntària els professors d'universitats i també de batxillerat s'apunten, es registren en aquesta activitat de vigilància, no? En previsió que hi hagués alguna afectació, sobretot per les mobilitzacions, és a dir, que poguessin doncs, haver problemes de mobilitat, doncs sí que s'ha previst, no?, a intentar reforçar en el cas que fos necessari i en aquest sentit, doncs per això seria una altra mesura de contingència, no?, per garantir sobretot també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat. Tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir, com deia la Duna, no?, la normalitat. Nosaltres com a institució hem de garantir la plena normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat. Sí, sí.
1: A tot això, clar, suposo que aquests justificants en cas de retard que explica la consellera que ja està previst que si un estudiant arriba tard doncs es pugui allargar també el temps que té per fer l'examen, de quina manera són, tenint en compte que hi ha aquestes vagues, aquesta mobilitat doncs alterada també per la presència del Papa, quina mena de paper han de presentar?
2: Mira, des de fa molt de temps, segurament tu també vas fer les PAU com jo, potser ja no ens en recordem, però sempre havíem de portar un document, que és el document que certifica que tu has de realitzar les proves, no? Que és el document que després has de presentar amb el DNI per entrar a les aules, no? S'entendrà, doncs s'entén, doncs que si hi ha un problema, com aquests estudiants no van sols, van, que et deia la Duna, que van amb diferents rutes, no? Però si hi ha mobilitzacions i hi ha talls de carreteres o qualsevol situació que es pogués realitzar, doncs es tindrà en compte que aquests estudiants estiguessin i poguessin arribar tard i aniran documentats amb aquest paper, no? que indica doncs, que han d'entrar en aquestes aules. No? Uh-huh. I en contacte permanent també, com dèiem, no? Amb altres cossos d'emergències i seguretat aquells dies, no? I això doncs, s'ha previst. I com dèiem abans, no? Això també ha passat altres anys, per altres circumstàncies. Hi ha un registre de situacions en els darrers 40 anys a l'oficina de les PAU que també han permès aquesta flexibilitat a l'hora de planificar possibles plans de contingència. No? I aquest procediment no s'ha fet enguany per aquesta situació de la visita del Papa o per possibles situacions que poguessin esdevenir la setmana que ve per mobilitzacions, sinó que és un procediment habitual, no? Que hi ha aquest marge d'entrada i que estiguin tranquils, perquè això enguany doncs, encara té més força que mai, té més pes que mai, més sentit que mai, que es pugui tenir en compte.
1: Molt bé. Alguna recomanació més per part de la conselleria?
2: Mira, doncs nosaltres, des de que vam entrar al mandat, des de l'agost del 24, vam estar treballant amb una campanya posant l'estudiant al centre. Ara, de fet, tenim activa una campanya Fes les PAU en pau. Serenor, tranquil·litat. Els estudiants estan preparats. Han treballat moltíssim per les PAU, no només enguany, sinó també des de l'any passat i porta l'estudiant tota la vida. Els exàmens estan preparats fa molt de temps i que estiguin tranquils i sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que a Barcelona tenim molts tribunals activats i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes. No? La Duna deia, he de sortir més aviat de casa perquè visc a prop de la Sagrada Família o potser li passarà a algun altre estudiant a la visita del Sant Pare a la Sagrada

de família i la missa està planificada a les 13:30. Els estudiants des de les 8:39 ja estan a les aules. No? No hi ha aquesta coincidència. Els estudiants ja estan ubicats en els espais on han de fer els exàmens. Tot i així, com dèiem,

0: Petitíssima pausa i continuem la tertúlia amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i la Núria Oriols.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
5: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
12: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
13: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
14: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
15: Aquest dissabte, el Tot Gira... Una tarda plena d'emocions.
16: Atenció! Obrim a les 4 amb la final femenina del Roland Garros i les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
15: A les 5, el Barça busca el pas a la final per guanyar l'últim títol abans de la Final Four de Colònia.
16: I després, UCAM Múrcia-Barça. Tercer i definitiu partit del play-off de quarts de l'ACB. El tot o res per al Barça de Xavi Pasqual.
15: I diumenge...
16: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
15: L'Europa ha de guanyar per ser a la final del play-off.
16: A les 5, final de la Copa del Rei d'handbol. I després, Baskonia-Penya. La Penya també juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
15: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
16: Tot gira.
15: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Tenim el Papa volant des de Roma cap a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Arribarà cap a 10:45, just després rebuda al Palau Reial per part del rei Felip VI. I a partir de les 12, visita de cortesia amb els reis i la primera intervenció, discurs del Papa, cap a 1:15 del migdia. Des de Madrid, també el seguirem en directe aquí al suplement. No serà fins dimarts que arribarà a Barcelona amb aquesta visita que entusiasma Jaume Clotet per tot el que significa, suposo també per el símbol de la Sagrada Família, de veure també aquesta Torre de Jesús acabada, i que, Oriol, no sé tu com et prendràs.
17: Jo molt bé, molt interès periodístic, molt interès perquè no cada dia ve el Papa a Barcelona, no cada dia ve un cap d'estat amb aquesta significació a la capital catalana, i també perquè tinc molt interès, com el Jaume, en veure finalment quin ús li dona al català, tenint en compte que en un primer moment jo tinc la sensació que el cardenal Omella ha menys tingut l'ús de la llengua del país en tots aquests actes, que van molt més enllà de la llengua, tenen un component simbòlic per tot el que significa la llengua per Catalunya, i tot el que significa també, no només Montserrat, que això és una cosa diàfana, sinó també la figura d'Antoni Gaudí, i pensar que algú que en teoria està arrelat a Catalunya, com el cardenal Omella, pensar que en un acte tan rellevant com la benedicció de la Torre de Jesús, el català es mereix un lloc testimonial, crec que és tenir molt mal

0: posat el termòmetre del que hi ha, i crec que hi ha hagut també la sensació de un cert sentiment de ai, que passats que sou, que demaneu que es parli català a Catalunya. Doncs sí, amb això pues, ho podem arribar a ser una mica, la veritat. Olga.
1: La rebo amb un interès professional obvi, comunicatiu especialment, i amb una indiferència personal òbvia també. És a dir, la festa no és meva, per dir-ho d'alguna forma, amb tot el respecte cap als creients, que crec que és una visita especialment adreçada amb ells, perquè no recordem que representa una fe religiosa, i per tant jo crec que la trobada és més interessant per ells. Jo, com no sóc creient, doncs lògicament no és per mi. I la rebo una mica més aliviada després d'una setmana en la que he estat molt crítica i en la que li deia al papa que tenia una oportunitat única per marcar una diferència en el seu pontificat, una diferència que fos real i valenta, que era mirar als ulls a aquells que van veure troncada la seva infància i la seva innocència desgarrada per gent, per capellans, per gent de l'Església, i dir-los que posarà tot el que tingui al seu abast perquè aquestes situacions no només no es tornin a repetir, sinó també per apartar de forma definitiva a tots aquells abusadors que han destrossat infàncies. No? Jo era molt crítica aquesta setmana, t'ho reconec, perquè no s'havia publicat cap tipus de gent de pública que hi hagués una trobada amb les víctimes de la pederàstia, i em semblava absolutament incomprensible perdre aquesta oportunitat, especialment perquè crec que el papa el que ha de fer és això. És que crec que entre les moltes trobades que té, especialment crec que el claim, el leitmotiv de la seva visita és escoltar tothom, parlar amb tothom, doncs home, crec que no hi ha ningú aquí hagi de reparar més que les víctimes de la pederàstia. No? I em sembla bé, tot i que no hem conegut gaires detalls de com serà aquesta trobada, però crec que l'Església ha d'afrontar aquests temes ja. Que fins ara el que ha fet no només no és afrontar-los, sinó esquivar-los. I en moltes ocasions el que ha fet és agafar aquella persona acusada de pederàstia. A la Conferència Episcopal, sense anar més lluny, fa un mes va reconèixer que hi havia 1.000 capellans. La Conferència Episcopal, 1.000 capellans acusats d'abusos sexuals. I el que ha de fer és afrontar aquest tema pel bé de l'Església Catòlica i apartar aquests capellans, perquè durant molts anys les víctimes el que han sentit és que aquestes persones el que han fet és estar destinades a d'altres escoles, a d'altres esglésies, a d'altres llocs, on també tenien accés a nens i nenes fàcil. No? Per tant, és el moment de que s'afronti aquest problema, i després amb un interès, lògicament, doncs molt periodístic. No? Poca cosa més. No estic emocionada.
2: Núria.
3: Sí, jo també m'interessa periodístic. És veritat el que deia l'Olga, és a dir, jo crec que el gest era molt rellevant, i després també amb el que deien el Jaume i l'Oriol, jo crec que és molt important veure quin és l'ús final que es fa del català, perquè jo crec que marcarà la diferència sobre la visita a Catalunya. I que
2: teniu una mica la sensació que, vist tot el que hem dit i explicat aquesta setmana, Núria, estarem comptant les paraules que pronuncia el papa en català d'una amb una?
3: Una amb una no ho sé, però sí que crec que serà molt rellevant veure quin és el balanç final de l'ús de la llengua, i crec que la seva visita en relació a Catalunya també es valorarà molt per això, quin és l'ús final que fa de la llengua, perquè és el que és la característica fonamental, no? Sobretot si és en homenatge a Gaudí, i el fet de que en un primer moment es fes públic que gairebé no en feia ús, i la pressió que s'ha fet, jo crec que serà molt rellevant l'ús que faci finalment del català. I després a Madrid, al Congrés dels Diputats, que fa el discurs dilluns, també marcarà molt, crec, el debat polític en funció de quin sigui el missatge. Si el missatge és el que va lligat a la seva agenda, que al final va molt lligada a la migració, va molt lligada a les persones vulnerables de la societat, jo crec que això marcarà el discurs polític, perquè el govern espanyol doncs ho posarà en relleu, sobretot després de la regularització de migrants que ha fet, i la dreta, i sobretot l'extrema dreta, Vox, que ja ha marcat diferències amb l'Església en aquest debat, també segurament hi haurà una confrontació aquí. És a dir, més enllà de la visita del Papa en el seu sentit religiós, més enllà de la visita al Papa en el sentit lingüístic, sobretot a Catalunya, segur que hi haurà una repercussió política i un ús polític que hi haurà en el debat de la política espanyola de quin serà el seu missatge.
0: I també és veritat, coincidint amb això que diu la Núria i ampliant-ho, que si el Papa és més o menys un referent mundial, no només per la qüestió de la fe, que això evidentment és, no ho podem negligir, però crec que és dels pocs líders mundials que ha plantat cara amb una certa intel·ligència davant Donald Trump. Igual que ha fet també, per exemple, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, que sembla ser que Trump la respecta, i en el cas del Papa hi ha declaracions molt altisonants del president dels Estats Units contra ell, i ell es manté inflexible contra les guerres.
2: Fins i tot va fer aquell muntatge disfressat de Papa al propi Donald Trump.
0: Sí, això, les coses grotesques aquestes que fa Donald Trump, ens en fem ressò perquè realment són molt grotesques i, per tant, tenen molt volum i molta distribució. Però en el cas del Papa, sent nord-americà, està sabent marcar molt bé la distància amb les polítiques de l'actual govern nord-americà, i això és interessantíssim.
3: Per mi és una gran paradoxa, per això, que al final el Papa i l'Església s'acaben convertint en el far del progressisme, perquè això és el que estem veient en el debat aquí a l'Estat, que el Papa s'ha convertit en el referent dels partits progressistes quan no hi havia aquest vincle abans, i en canvi hi ha aquesta distància sobretot amb l'extrema dreta.
2: Qui ho provoca segurament, o qui ho comença això, és el Papa Francesc. L'Olga Ruiz, quan has dit que el Papa s'erigeix com l'ala més progressista, s'ha posat les mans al cap. Et Jaume, que t'han deixat amb la paraula a la boca, i després l'Olga.
4: No, sobre el caràcter progressista d'aquest Papa, que crec que en teoria tots haurien de ser-ho, no? Dues coses. A Catalunya ha transcendit que el govern de Catalunya i altres governs paguen part de del que costa aquesta visita. Per tant, els contribuents catalans pagarem molts diners per aquesta visita, més enllà, evidentment, de la seguretat i la logística. Però crec que si fos un Papa conservador, o fos un Papa molt, molt, molt de dretes, diguem, tindria més rebuig social a Catalunya del que ha tingut. I no n'ha tingut tant, perquè, com deia l'Oriol, s'ha erigit en un dels referents antitrampistes a nivell mundial, i, per tant, diguem que ens cau millor que altres papes, ens cau igual de bé que el Papa Francesc, i, per tant, aquesta polèmica que podria haver-hi hagut sobre per què hem de pagar els contribuents catalans aquesta visita, doncs no s'ha produït, o no s'ha produït gaire. I en relació a la part de l'Estat espanyol, crec que aquí hi haurà un líder, que és Pedro Sánchez, que entrarà molt de rèdit d'aquesta visita. Perquè tot el que pugui dir el Papa a Madrid, per exemple, en relació als migrants i a la regularització de migrants, tot això són aigua que va cap al molí de Pedro Sánchez. Per tant, és una visita molt oportuna, penso, que per Pedro Sánchez. És un professional de la comunicació política, i estic segur que entrarà rèdit, no només durant la visita, sinó en els mesos després. Estic segur que el citarà des del faristol del Congrés de Diputats, d'alguna manera dient que el que ell pensa, no només a nivell del president Donald Trump, sinó també a nivell de polítiques socials, és bastant en línia amb el que pensa l'actual Papa.
2: Olga.
1: Sí, jo em posava les mans al cap, no pas pel comentari de la Núria, sinó pel que significa, no? Pel nivell de conformitat i de perversió del terme progressisme, quan ja hem de creure que el Papa, amb tot el que representa, doncs és el far del progressisme, no? A mi, personalment, em preocupa estar situada aquí, no? Jo crec que hem de tenir clar què és el que representa el Papa, i el Papa al final és el màxim representant de Déu, no? A la Terra, no? I és el màxim representant de tota la seva comunitat, que és l'Església Catòlica. I, home, jo crec que l'Església Catòlica, precisament, el que ha d'aprendre és a fer aquesta progressió i aquesta evolució per situar-se en un present que sempre ha rebutjat, en un present que comporta doncs que la societat no és la mateixa de fa 50 o 60 anys, en un present que comporta que hi ha noves formes de viure, noves formes d'entendre, inclús la fe, noves formes d'entendre la religió, i crec que l'Església, amb el Papa Francesc, va fer un pas endavant per intentar situar-se en un present més actual, que no sé si continuarà, en aquest cas, el Papa Lleó, no? Ara bé, sí, és una figura contrària a Trump. Sí, però és que jo crec que tampoc cal ser molt progressista per ser una figura contrària a Trump. El que cal ser és, en fi, tenir una certa coherència i estabilitat mental per ser-ho. Vull dir, no associaria el progressisme amb ser una figura contrària a Trump. I després una qüestió molt breu. Tinc la sensació, no sé si us ha passat, de que

0: L'agenda del Papa a Espanya s'ha anat reorientant / modificant per intentar salvar algunes polèmiques. No? Tenim la del català, que en principi, bé, no se'ns deia, no estava gaire contemplat. S'ha vist que aquí hi havia un conat de malestar i s'ha rectificat. Veurem fins a quin punt es rectifica, no? Hi ha hagut molta crítica pel tema de la trobada amb les víctimes de la pederàstia a l'Església. En principi se'ns deia que el Papa tenia l'agenda plena i que no estava contemplat, i ara de seguida es fa un comunicat més o menys urgent, breu, per dir-nos que sí que es reunirà. A mi és positiu, perquè significa que almenys hi ha una certa receptibilitat a allò que demana la societat, no? Per tant, sembla que la capacitat de modificar és sana, que s'hauria d'haver produït abans, és a dir, que abans d'organitzar una agenda tan complexa com la visita del Papa a Espanya s'hauria d'haver tingut en compte quines són les sensibilitats del país, quines són les necessitats, quines són les casuístiques i les característiques. També, però almenys s'ha modificat, i a mi em sembla que està bé aquesta modificació. I després Pedro Sánchez, jo crec que, en fi, no sé si és creient o no, ho desconec, però se'n farà, perquè clar, crec que li ha caigut el cel, mai millor dit, aquesta visita del Papa. És com el millor que podia passar en el millor moment que podia passar, encara que sigui per durant uns dies aparcar tot allò que fa mal i reconvertir-lo en un èxit novament de comunicació política, de presència, de responsabilitat, de lideratge. Per tant, en fi, és un miracle per ell.
1: Oriol, ho és, perquè podríem dir que no ha tingut una bona setmana. Hem conegut més detalls sobre el sumari del cas Leire Díez. Ell mateix ahir se'n va haver de desmarcar. També ha hagut de remar entre bambolines perquè el PNB no se li emprenyés més del compte. Crec que no és casual que ahir Pedro Sánchez digués que no hi haurà un superdiumenge electoral que faci coincidir les municipals amb les espanyoles, perquè és precisament el que el PNB no volia, i és una manera més de donar-li una volta a l'agenda internacional, que és l'únic que està salvant a Pedro Sánchez. Fa unes setmanes el veiem aquí envoltat de líders progressistes, després va esclatar el cas Zapatero i d'això ens en vam oblidar, però sí que ara tindrà una setmana de marge per imposar almenys una agenda que a ell li sigui propícia, perquè l'agenda fins ara de propícia no li és gens, i realment el mes de juny serà complicat, perquè la setmana després de la visita del Papa hi ha la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, i després crec que han cès 10 o 12 ciris perquè Espanya arribi lluny al Mundial i no es pugui parlar gaire dels casos de presumpta corrupció que assetgen el PSOE.
2: Núria.
3: Sí, jo crec que això és el que espera la Moncloa, que l'agenda mediàtica del Papa doncs pugui contrarrestar tota la qüestió dels sumaris del cas Leire i també del cas Zapatero, però veurem fins a quin punt dura, no? Perquè, com deies, la setmana següent ja hi ha la declaració de Zapatero i la setmana de Sant Joan es preveu que sigui Pedro Sánchez qui hagi de donar explicacions al Congrés a petició pròpia, però també per pressió dels socis de quina era la seva implicació i quina era la seva coneixença en el cas Leire i en el cas Zapatero, si manté aquesta confiança després de la declaració. A mi em sembla que el que vindrà serà cada cop pitjor pel PSOE, perquè de moment estem coneixent la punta de l'iceberg d'aquests casos, i hem de veure fins a quin punt ell ahir va dir que no en sabia res, que no tenia cap tipus de coneixement del que estava fent Leire Díez, però aquesta estratègia del PSOE de circumscriure-ho tot a Santos Cerdán, hem de veure fins a quin punt doncs Santiago Pedraz ho compra, perquè serà en funció d'això que aquesta causa de Leire Díez pot escalar més amunt o no a l'estructura del PSOE. I hem vist que ja ha citat a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, com a testimoni. Hem de veure fins a quin punt això pot afectar o no a Pedro Sánchez, ja sigui com a testimoni o fins i tot com a investigat en una causa o en una altra. I després de tot això, doncs la Moncloa contraataca amb el missatge de la compareixença, també amb la qüestió dels pressupostos, i després també em sembla molt rellevant el que deia l'Oriol de descartar un superdiumenge, perquè aquesta era la principal preocupació del PNB, i també ho podia ser la de Junts, perquè si s'ajunta tot en el cas del País Basc i Catalunya, les municipals, sí que hi pot haver un efecte d'arrossegament a favor del vot del Pedro Sánchez i del PSC, que no hi hauria en altres llocs, perquè en altres llocs de l'Estat el que demanen els barons territorials és precisament el contrari, que no s'ajuntin les eleccions i que les eleccions espanyoles siguin

0: abans a les municipals i les autonòmiques, perquè d'aquesta manera creuen que el desgast del govern espanyol doncs, se l'emportarà Pedro Sánchez i no se l'emportaran ells.
1: Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral.
2: Amb el que t'hagués agradat a tu, Jaume, un superdiumenge electoral.
3: A mi m'hauria agradat molt, tot i que entenc que el PNB té terror a aquest escenari perquè les municipals també són forals allà i per tant s'escullen les tres diputacions i el frec a frec entre el PNB i EH Bildu allà és molt gran i per tant jo entenc que no ho volguessin. També entenc que molts alcaldes socialistes no volen un superdiumenge electoral, perquè pues, és igual, pues, en el cas de l'alcalde de Barcelona, jo crec que anem a les eleccions i ajuntar la política espanyola amb la política barcelonina segur que no convé a molts alcaldes socialistes, que no ho diran en públic, però també tothom tenia molt interès en separar-ho. Segurament només el PP tenia interès en ajuntar-ho de debò per fer el caldo gros, però crec que això no es produirà. Jo, un apunt darrer sobre la visita del Papa en relació a la part política. A Catalunya és una visita d'alluïment del Papa, al marge del tema del català. Però a mi el que m'interessa molt és el discurs del Papa al Congrés de Diputats. Perquè pel que he llegit...
2: Dilluns.
3: Pel que he llegit, no s'estalviarà cap comentari ni farà res molt protocolari, sinó que anirà a temes de debò. I tinc ganes de que renyi a PP i PSOE per la falta de moral de la política, de la corrupció, d'aquesta bralla fratricida que hi ha a la política espanyola i, per tant, sembla que no s'estalviarà res a la cartera. I
2: tu creus que baixarà tant a l'arena que es pugui sentir interpel·lat fins i tot el PSOE amb aquest discurs?
3: Sí, jo crec que farà un... És probable, de fet, és el que jo espero d'un papa que faci una apologia de la virtut de la política. I a Espanya, en aquest moment, la política no és exemple de virtut ni d'honestedat ni de res, i per tant no crec que s'adreci a ningú en concret, però estic convençut que parlarà del valor de la política com a eina de diàleg i de resolució de conflictes. Res de l'altre món, però que a Espanya en aquest moment això no passa.
2: 9:45 PM, pausa i tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau! Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi i salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
10: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
9: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
10: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
9: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
10: Consulta els models i marques que hi participen.
11: I després, quan guanyes, què més hi ha?
12: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
13: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
14: I el moment de retirar-se va ser complicat?
13: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
15: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
16: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
13: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
12: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
13: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
17: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
17: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
13: Cada dissabte a les 11 de la nit...
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
13: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El suplement... Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Cinc minuts per arribar a 9:45 PM. El suplement amb el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, la Núria Oriols i l'Oriol Marc, amb el Papa volant des de Roma cap a Madrid, on és previst que aterri d'aquí una mica més de mitja hora, cap a 11:15 PM, a Palau Reial, que ja s'hi concentra gent també per aquesta rebuda. Dimarts arriba a Catalunya amb aquesta nova convocatòria de vaga del sector educatiu després que el preacord que us explicàvem fa tot just una setmana acabés amb paper mullat, si

0: bé, aquest increment salarial sí que el govern l'aplicarà. Per tant, escenari d'allò més incert pel que fa a aquest final de curs i per l'arrencada del proper, perquè això s'allarga i doncs la patata calenta és a veure com es resol això, perquè no fa la sensació que estiguem al final de res, sinó encara en un lloc on no veiem llum pràcticament, Oriol.
1: No, home, costa de trobar el desllorigador final de tot això. Ahir els mestres deien aquesta frase de no era només qüestió de diners, i això és veritat. El que passa és que en bona part de l'últim tram de la negociació els sindicats majoritaris parlaven exclusivament de diners. És veritat que també es parlava d'escola inclusiva, però bona part del cavall de batalla dels sindicats majoritaris en educació era incrementar les condicions salarials dels mestres de manera merescuda, per descomptat, perquè al final...
0: Però això aleshores és que els sindicats no han detectat la pulsió que hi havia dins
1: aquest...
0: del... Dins...
1: Aquí anava, Roger, que al final és una crisi de representativitat. És una crisi de representativitat. Primer el govern es va equivocar, això ja ho podem dir sense cap mena de por equivocar-nos, tancant un acord exclusivament amb Comissions i UGT, que en qualsevol altre àmbit et garanteix pau, però en aquest cas no era així, i després crec que l'USTEC potser no tenia ben posat el termòmetre entre els seus afiliats, perquè tu quan fas una consulta a 45.000 persones i el 65% no avala la feina que has fet tu durant uns quants mesos, tens una crisi enorme de representativitat, i el que vol dir és que hi ha problemes molt més profuns en l'educació que van més enllà de les condicions salarials dels mestres, perquè les aules hi conflueixen una sèrie de malestars que van molt més enllà de condicions laborals, els mestres fan més feina de la que toca, segurament han d'assumir una sèrie de problemàtiques a l'aula que no les haurien de gestionar ni molt menys en exclusiva. El funcionament de l'escola exclusiva, ara ja ho podem dir, és un petit desastre. El model d'immersió que durant anys ha dirigit l'escola catalana tampoc està funcionant, i això crec que amb els resultats de qualsevol enquesta sobre la llengua ho podem dir sense por equivocar-nos. I té un problema tant el govern per haver arribat tan lluny en el pacte amb els sindicats, perquè també s'han rostit en tot aquest procés, com els sindicats mateixos, per no haver sabut conèixer la seva pròpia gent. I passarà, com ja ha passat en el cas dels pagesos, que al final un dia trobes tot de tractors a la Gran Via de Barcelona i preguntes, però això com hem arribat fins aquí? Doncs amb els mestres estem exactament igual.
2: Saps què passa? Que jo creia que realment els sindicats estaven fent la seva feina i estaven representant els interessos d'aquells a qui representen. Per tant, a mi, abans d'ahir dijous, m'esclatava el cap. O sigui, jo escoltava la setmana passada una entrevista aquí, en aquest programa, amb la Yolanda Segura.
0: No té res a veure el discurs que va fer dissabte passat amb el que ha fet aquesta setmana aquí mateix,
2: o sigui,
0: a Catalunya Ràdio, vull dir.
2: On tu, de forma molt incisiva, li preguntaves, però llavors vosaltres esteu satisfets amb aquest acord? I et deia, per activa i per passiva, que sí, que de fet, sí. Si ella personalment hagués de decidir, anul·laria, és a dir, no faria la vaga, però
0: que... Els seus propis afiliats l'han desmentit.
2: Exactament, però jo crec que una portaveu d'un sindicat el que fa és ensumar quin és el tarannà de la gent a la qual representa.
0: Ahir la van xiular, ahir l'han d'assegurar concretament, la van xiular.
2: I després l'escolto el mateix dijous, sortint tot just després del resultat, amb una combativitat i amb un orgull de que hagués sortit el no, que clar, em fa qüestionar fins a quin punt continua estant legitimada per representar aquells a qui representa, o per representar-se amb ella mateixa, inclús, perquè el que no pot ser és que en una setmana la teva variació d'opinió i de sensacions, inclús de posat en escena, sigui absolutament antagònica. Absolutament antagònica, sense matisos. És negre, blanc, millor dit blanc, negre, dia i nit. I a partir d'aquí, jo he passat per molts processos amb aquesta negociació. Crec que s'ha equivocat molta gent amb aquesta negociació, però al final crec que us sorprendrà quin és el meu resum final. El govern s'equivoca en un inici, pactant només amb uns determinats sindicats. La consellera s'equivoca amb el desenvolupament de les negociacions quan no fa d'aquesta negociació la seva principal, ja no carpeta, sinó presencialitat. Jo sempre he defensat que la consellera havia d'estar asseguda a totes les reunions, perquè era el conflicte més important que ha tingut en aquests moments. ¿Vale? I després s'arriba a un acord, després de moltes reunions, que sembla ser és de màxims en alguns aspectes, o així vam entendre la resolució d'aquest conflicte, que millorava el que en principi inclús pensaven els propis sindicats que aconseguirien i que, per tant, és beneficiós. la consellera el ven com un esforç important per part de la seva conselleria, però necessari per arreglar la situació desastrosa en la que es troben els professors.

0: cursos i després es sotmet a una votació i els professors diuen que no. Bé, l'opinió pública és molt voluble i l'opinió pública canvia i tots aquells que durant tot aquest temps possiblement s'han manifestat a favor de les reivindicacions dels professors, jo no sé fins quan es manifestaran a favor, però és que jo crec que qui surt guanyant d'aquesta negativa dels professors és la consellera d'Educació.
1: I després que tampoc ara, després del que ha passat amb aquest no dels mestres al preacord, no està gaire clar qui és l'interlocutor que representa els mestres per tornar a la taula de negociació. No? Potser?
2: Avui no sé quin titular d'un diari és que els treballadors, diguem, els docents, volen interlocutar directament amb el departament sense els sindicats. Però això és impossible que milers de treballadors ho puguin fer. Jo faig dues reflexions. Una és un risc i una és un problema. El risc és que els sindicats han tingut en la seva vaga el suport, crec jo, molt majoritari, no només de les famílies, sinó de l'opinió pública i de l'opinió publicada. I d'uns dies cap aquí començo a veure articles i opinions respectables que comencen a dir que això s'està una mica anant de mare i que segurament moltes de les condicions laborals que han assolit eren prou bones com per arribar a un acord, i tinc la sensació de que els sindicats poden començar a perdre una mica el suport o l'empatia que han tingut per part de molta gent que ha patit aquesta situació. Ahir, per exemple, ahir era Crexi, quan els sindicats van parlar en l'acte que van fer, van dir algunes coses que ja començaven, per mi, a ratllar una mica el populisme, quan un dels representants va dir que es poden treure diners de la Brimo o del Papa, de la visita del Papa, per dedicar-los a ensenyament. Això, evidentment, que són a nivell global 4 duros, em va semblar molt poc raonable per part de representants sindicals. I la segona part que deia l'Oriol abans, que és la, crec que és el problema principal, no era una vaga només de tema salarial, era una vaga també de model, de la inclusiva, sobretot, i del malestar que hi ha amb el sistema. Però els sindicats no poden negociar el model. O sigui, un sindicat, per definició, negocia qüestions laborals. I en el cas de la inclusiva, que no funciona i ja s'ha de dir amb totes les lletres, de segon vista laboral només es pot assolir posant més personal, canviant les ràtios, però el model serà el mateix. I crec que el malestar de molta gent que simpatitza amb la vaga era, per exemple, pel tema de la immersió, pel tema de les ràtios, pel tema de les aules d'acollida. Però tot això és un model que aquest govern ha decidit que manté com els governs anteriors. I, per tant, crec que ni tan sols que s'arribi a un acord o els sindicats puguin votar i rebre el suport dels vaguistes, arribarem a una situació en la qual el model realment començarà a canviar. I, per tant, hi ha la pilota laboral, que és la que estem vivint aquests mesos, però hi ha, crec, una pilota de model que va més enllà de la vaga, que haurien d'afrontar, crec, els nostres representants polítics.
1: Núria Oriols.
3: Sí, doncs jo crec que al final el fet que hagi sortit que no té mèrit per part dels professors, en el sentit que estan reivindicant alguna cosa més que les seves condicions laborals. És a dir, jo crec que en aquest sentit respon més o entomen més una reivindicació que pot ser de les famílies i més enllà de les famílies, que el model no funciona, que no només el seu propi interès, que seria el salari, que és el que ha defensat al final l'USTEC i que és legítim perquè és el que fan els sindicats, però el fet que hagin dit que no, a mi em sembla que ens volen, que porten la reivindicació més enllà de les seves pròpies condicions individuals i que estan dient que necessiten més dotació per l'escola inclusiva. L'oferta que va fer el departament i va acceptar el sindicat, que eren 6.400 dotacions més, molts mestres diuen d'acord, això és una persona i mitja més per centre, amb això no solucionem res, necessitem més assistència a l'aula perquè hi ha moltes necessitats especials i perquè no poden fer classe. És que és un crit d'auxili al govern i a la societat més enllà de dir així no podem continuar, i que ho facin més enllà que el seu propi interès, a mi em sembla que és una cosa que socialment, lluny d'ara posicionar-se en contra del que és la reivindicació de la vaga, hauria de generar més empatia, perquè si només pensessin en les seves condicions individuals i no com surten els infants de l'escola, doncs seria fàcil acceptar l'oferta de l'USTEC i cap a casa. I el que estan fent és dir, no, era una oferta salarial molt important, perquè era important i el departament havia fet un esforç en aquest sentit, però no només és això, no és una qüestió només de diners, sinó és una qüestió de climatització a les aules, per exemple. Hi havia un testimoni ahir a les manifestacions que deia aquesta setmana hem fet classe a 37 graus. Qui es pot concentrar a 37 graus? No? És anar més enllà del que són les seves pròpies condicions i després

0: també, que parles amb qualsevol mestre i el que venen a dir és que no puc ensenyar els continguts perquè estic fent més de policia a l'aula perquè doncs els alumnes estiguin asseguts escoltant que no pas poder-me estar concentrat amb el que estic exposant. Per tant, segurament hi ha molt cansament per les manifestacions i per les vagues i entenc el cansament de també poden tenir a moltes famílies, però precisament crec que el col·lectiu de mestres està anant més enllà, amb una reivindicació que pot ser més àmplia d'un col·lectiu laboral concret, i estan recollint el malestar de molta gent per al model d'escola que hi ha actualment a Catalunya.
1: Sí, estem d'acord. El que passa és que llavors això ens haurien d'haver explicat a través dels seus sindicats, que veig
0: clar,
1: que no estan legitimats.
0: És un problema
1: definitivament,
0: de representació.
1: Clar, per
0: dir-nos... És a dir,
1: justament el que està dient la Núria.
0: El que els crítics els que estan dient és que potser els sindicats fa 15 anys que no trepitgen l'aula. I això és un problema.
1: Clar, és que imagina't que tot just després de sortir de la mateixa reunió ens diuen això. Mireu, si hem arribat a un acord econòmic, però així tot considerem que no és suficient perquè aquest no és un tema econòmic, perquè ens fa falta això, perquè ens fa falta allò altre. Per tant, nosaltres no hi estem d'acord. I crec que tots haguéssim dit, ostres, doncs bé, el que passa és que se'ns ha venut una cosa que no era del tot certa quan després s'han manifestat els mestres, no? I després una cosa, amb una negociació, jo crec que tu sempre has de tenir clar, és evident que per aconseguir coses has de molestar, és a dir, jo no em queixaré perquè tallin carrers o perquè facin manifestacions, és a dir, és que si no molestes no aconsegueixes un avenç, no? Fins aquí estem d'acord, però sí que és cert que en una negociació, i parlo de la negociació quan seus a taula, sigui qui sigui, has de tenir clar què és el que vols aconseguir i fins a on estàs disposat a cedir una part i l'altra, sempre una part i l'altra. I jo tinc la sensació de que amb aquest no tenim clar si el que volen aconseguir és un màxim, més màxim, sense cap sessió, estarien en el seu dret, Estarien en el seu dret. O si li estan demanant a la conselleria que vagi molt més enllà i que accepti totes les seves peticions, siguin les quines siguin, cosa que llavors faria que la conselleria es planti també, perquè com a filosofia política no pot cedir absolutament a tot i després la porta que s'obre per futures reivindicacions d'altres col·lectius. Aquest és un tema molt important.
2: 6 minuts per les 10, un segon. Què de passar per Madrid a aquesta hora pendents del Papa que aterri a l'aeroport de Barajas on serà rebut pels reis Felip VI i Letícia. Després es dirigeixen cap al Palau Reial on hi haurà la cerimònia de benvinguda oficial. Allà hi tenim el Dani Sáenz de Aja. Dani, què tal? Bon dia.
3: Hola, Roger, bon dia.
2: Explica'm quina estampa tens al davant al Palau Reial, no sé si ambient, si l'estan esperant, si falta gaire estona perquè arribi.
3: Sí, sí, ja comença a haver-hi ambient. Som just entre la catedral de l'Almudena i l'esplanada del pati d'armes del Palau Reial, que és on se suposa que arribarà el Papa Lleó XIV cap a 11:45 amb la comitiva reial. Dins hi ha, com dius, una de les primeres cerimònies, un dels primers actes de la visita papal, que serà la rebuda institucional amb els reis d'Espanya i també el president del govern. Hi ha una trobada privada amb Felip VI, Letícia i la princesa i la infanta. I aquí a l'esplanada, com comentaves, del Palau Reial, ja comença a haver ambient, hi ha gent que ja s'acosta per agafar lloc, no tanta com potser jo m'esperava, perquè es preveu que a Madrid hi hagi al llarg del cap de setmana més d'un milió de persones, però de moment és aviat, per tant, veurem si això es va omplint. El que sí que farà després el Papa, i això ho van anunciar ahir, és un recorregut en Papa Mòbil, el primer que farà d'esta gira per Espanya, podem dir així, des del Palau Reial, per carrers de Madrid, fins a l'Anunciatura Apostòlica, que és la seva residència aquí a Madrid, ja esperant a la tarda la resta d'actes que hi ha programats.
2: Hi ha un primer discurs cap a 1:45 del migdia, oi?
3: Sí.
2: Quina mena de discurs serà, tenint en compte el de dilluns al Congrés? Suposo que no tindrà res a veure. I on serà aquest discurs, davant de quines autoritats?
3: Doncs és la primera vegada que els entenem parlar a Madrid, a l'estat espanyol. És una salutació, unes paraules protocolàries que dirigiran tant el Papa Lleó XIV com el rei Felip VI al pati de columnes del Palau Reial, que és, diguem, ja sortint del Palau, no? Ja abans de marxar i després de la rebuda protocolària al Saló del Tro, on el Papa saludarà a les diferents autoritats i ja després també de la trobada privada que et comentava abans, seran les primeres paraules del Papa. Després els sentirem també a la tarda al centre Sedeia 24 Hores, que és un centre que té Càritas, un dels barris més populars de Madrid, el barri de Lucero. Allà també

0: diré unes paraules i, finalment, avui dissabte, a la vigília de joves, que és on el Papa s'adreçarà als joves, també es preveu que sigui multitudinari.
1: El Dani Sáenz de Aja, des de Madrid, pendent de l'arribada del Papa, anirem connectant amb tu al llarg d'aquest matí de dissabte. Una abraçada, Dani, fins ara.
0: Adéu.
1: 3 minuts per les 10. Jaume Clotet, Olga Ruiz, Oriol Marc, Núria Oriols. Una abraçada, moltes gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Fem una pausa, ens actualitzem amb les notícies de les 10 i de seguida Maica Navarro al suplement, la mama de Roma.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com
4: adéu,
3: suros.
4: Gràcies.
3: Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Hola!
6: Ja som aquí!
7: Aventures infinites.
5: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
7: Amistats de les bones.
5: És veritat!
7: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
5: Quina meravella!
7: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
12: Les joguines?
11: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
12: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
11: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
12: A la botiga web i app.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
14: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Secretisme sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església Espanyola durant el viatge que avui comença per l'Estat. El Vaticà no ha detallat on ni quan serà aquesta trobada. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha lamentat al suplement que s'hagin triat perfils concrets i no s'hagin volgut activistes com ells a la reunió. El papa Lleó XIV arriba aquest matí a Madrid, on el rebran els reis Felip i Letícia. Després es traslladarà al Palau Reial, on farà un discurs, i al vespre hi haurà un dels actes més multitudinaris, una vetlla de pregària amb joves d'arreu de l'Estat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts han de fer la selectivitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, diu que els actes del papa no coincidiran amb l'hora d'entrada a les proves. D'altra banda, avui els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per intentar refer la unitat i concretar la vaga que els docents faran també el dimarts. Avui es fa una macroconsulta ciutadana arreu del país per saber quin grau de suport tindria la convocatòria d'una vaga general pel dret a l'habitatge de cara a l'any que ve. L'enquesta l'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes i la fan més de 1.500 voluntaris. Unes 400 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, estan fent una caminada popular pel parc per reclamar que es reobri. Els accessos estan tancats des de fa 6 mesos arran de la pesta porcina, denunciant que les restriccions són incoherents i desproporcionades. Esquerra Republicana posa en marxa la maquinària electoral en ple conflicte amb Gabriel Rufián. Aquest matí el Consell Nacional aprovarà el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a un possible avançament de les generals per part de Pedro Sánchez. Raúl Castro reapareix en públic per primer cop des de les acusacions penals dels Estats Units. El govern cubà en bloc ha homenatjat l'expresident pel seu 95è aniversari enmig de les pressions creixents de Washington contra el règim i també contra les empreses que hi tenen vincles. I de la cultura, el Primavera Sound vibra de manera multitudinària amb les actuacions de The Cure i Pink Panthers. Aquesta segona nit del festival s'ha recuperat ja amb normalitat després de les incidències amb la pluja de dijous.
1: Esports. Resposta pública del Barça a través del president interí Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot. El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic que vol fitxar Jürgen Klopp com a entrenador. Des de l'entorn del tècnic alemany, però, asseguren que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar. La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB de bàsquet contra el Baskonia després de guanyar 82-63 per accedir a les semifinals. Haurà de guanyar demà el tercer definitiu partit a la pista del Baskonia, mentre que el Barça ha de guanyar aquest vespre a la pista de l'UCAM Múrcia.
0: I del temps, els núvols predominaran en moltes comarques, sobretot de la costa central i també del Camp de Tarragona, mentre que a l'interior seran núvols prims amb tendència a donar pas al sol. L'ambient assolellat s'imposarà més a partir del migdia i a la tarda no es descarten alguns ruixats entre la Serra Transversal i el Prepirineu.
2: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Us acompanya a 3Cat Info Maria Guixà per repassar els arguments més destacats d'aquest dissabte 6 de juny del 2026. Començant per informacions relacionades amb el viatge apostòlic del papa Lleó XIV a Espanya. De moment hi ha secretisme al voltant de la reunió que el pontífex mantindrà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església Espanyola durant aquest viatge que avui arrenca per l'Estat. No ha transcendit en quin moment ni tampoc on es reunirà amb les víctimes. La Santa Seu va confirmar ahir la trobada, organitzada per l'Església Espanyola, i va notificar que facilitaria més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i també la seva privadesa. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha lamentat que la jerarquia eclesiàstica hagi triat amb quines víctimes es vol reunir el pontífex per evitar activistes com ell, que fan soroll mediàtic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado també ha reiterat el seu rebuig a la visita del Papa a Montserrat, un lloc que ha catalogat de zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya.
3: Em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
0: Dimarts serà quan precisament el Pontífex arribi a Catalunya, el dimecres serà a Montserrat, tot plegat en aquest viatge apostòlic que avui Lleó 14 arrenca ja a l'estat

0: espanyol ho fa amb arribada aquest matí a Madrid, on el rebran els reis Letícia i Felip. Li faran una recepció de benvinguda al Palau Reial, on està previst que Lleó XIV faci un discurs. A aquesta hora molta gent, de fet, ja s'està plegant als voltants d'aquesta zona per intentar veure passar aquesta comitiva papal. Seguint-ho des de Madrid, hi tenim el Dani Saiz de Aja. Dani, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. La visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol, la primera d'un pontífex en 15 anys, començarà a peu de pista amb la rebuda dels reis d'Espanya i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'aeroport de Barajas. A 11:45 es preveu que arribem al Palau Reial. La comitiva papal serà rebuda amb tots els honors i per milers de fidels vinguts de tota la península que s'apleguen davant de la catedral de l'Almudena, com grups d'estudiants que canten, com podem sentir, i també d'altres persones, com en David, que ve de Màlaga buscant un missatge d'esperança del papa.
2: Vengo de Cazorla, de Jaén. Yo ahora estoy en un plan que tengo una minusvalía y pues he venido aquí, como bien dice León XIV, su santidad, hay que alzar la mirada. Aunque vengan problemas serios, tienes que alzar la mirada siempre arriba.
1: Dins del Palau Reial, Robert Prevost mantindrà una audiència privada amb la família reial, saludarà també les autoritats al Saló del Tro i dirà unes primeres paraules en públic al Saló de Columnes, juntament ho farà Felip VI. Cap a la una del migdia ja es preveu que el Lleó XIV surti del Palau i faci el primer recorregut en papamòbil pels carrers d'un Madrid que s'ha blindat. Ja a la tarda el viatge pren un camí social amb la visita d'un centre de persones sense sostre a Carabanchel i també un missatge pastoral amb la vigília de joves a la plaça de Lima.
0: Dani Saiz de Aja des de Madrid. Moltes gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 8 minuts de les 10 del matí. Abordem ara més qüestions al marge d'aquest viatge apostòlic del papa Lleó XIV que avui comença per l'estat espanyol. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, dona un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts hagin de fer la selectivitat. Montserrat assegura, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, que els actes del papa a Barcelona no coincideixen amb l'hora d'entrada a les proves.
4: I que estiguin tranquils. I sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que, i que la visita del papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no?
0: A tot Catalunya hi ha 223 tribunals i 1.500 aules per examinar-se. També relacionat amb la qüestió de l'educació, els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical es reuneixen avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb aquesta visita del pontífex i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
5: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
6: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
5: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: També avui la Plataforma per una feina i una casa dignes organitza una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada o no a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya. Sara Riera.
7: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
8: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar a l'acció.

0: Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
1: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
2: També aquesta hora està en marxa la Caminada Popular amb el lema Reobrim Collserola, organitzada pels veïns de la zona per reclamar que es reobri el parc després de 6 mesos d'accessos tancats a causa de la pesta porcina africana. Són unes 400 persones entre caminants, ciclistes i també famílies senceres. S'han saltat els controls que impedeixen l'entrada al parc de Collserola i denuncien que les restriccions són incoherents i desproporcionades. Sentim alguns dels participants.
3: Visc aquí mateix i clar, ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica fals, mig any, que, bueno, que hi ha d'haver-hi una solució, com a mínim, deixant-nos anar una mica més cap allà.
4: Volem que obrin el parc. Al final ja fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir, no? Veníem molt sovint quan estava obert. I, clar, volem que tornin a obrir.
2: Està previst que els caminants facin una ruta de 5 quilòmetres a l'entorn d'aquest parc de Collserola. De l'àmbit polític destaca que en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prema el botó de l'avançament electoral. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que bé, si no s'avancen, tocarien, com diem, l'estiu de l'any que ve. Una informació que ens la porta la Marta Corbalán.
5: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
6: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
5: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
6: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
5: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
2: I de seguida ens plantem un 11:15 del matí abans d'obrir àrea de servei, un apunt de sinistralitat, perquè els motoristes són el col·lectiu que registra més morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya, amb un percentatge del 40%. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes. És la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir aquesta sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel, director de Trànsit.
7: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
2: A més, per repetir la campanya per evitar accidents anticipa't, també es tornarà a repetir la formació específica per motoristes i els Mossos incrementaran els controls a les carreteres. També s'han fet actuacions en diverses vies.
7: Si hem pintat unes marques en les carreteres, en alguns revolts de les carreteres, per orientar la traçada dels motoristes, estendre aquesta pràctica. Hem vist que el 65% dels motoristes respecten la traçada que els hi recomanem amb aquestes marques.
2: Amb totes aquestes dades i aquestes informacions, ens plantem a un punt, a 11:15 del matí.

0: Situació a les carreteres i transports públics del país amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Ara mateix es circula amb prou tranquil·litat per la xarxa viària. No obstant això, hi ha circulació intensa a l'AP7 de Montmeló, a la Roca del Vallès, en sentit nord, i també a la C32 a Montgat, en sentit nord. De moment és tot.

0: I amb la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
0: Bon dia.
2: El temps.
1: La situació meteorològica amb el Jofre Genuer.

0: client dels 20, de manera molt puntual cap al Montsià. 17 a Tarragona, 19 a Barcelona, i cap a l'interior temperatures en general poc per sobre dels 10. Els valors més baixos, aquests 9 a Guixers, 8 a Das, 6 a Bonavé i sobretot alta muntanya, on, per exemple, avui a la cota 2.500 el termòmetre no ha baixat dels 4 graus. Hi ha hagut algun petit plogim aquesta nit i matinada entre el Baix Camp i el Tarragonès, també alguna gotalla del Pirineu. Destacarem gairebé 2 litres per metre quadrat a Constantí o 1 litre de Tarragona, poc més. I bé, al llarg d'aquest matí no esperem pluja i les clarianes han d'anar imposant-se a l'interior. A la costa, aquests núvols baixos poden fer una mica el ronso fins a migdia, sobretot entre la costa central i el Camp de Tarragona, però també haurien d'anar trencant-se. Per tant, a partir de mitjà en general pot fer una mica més de sol. De fet, on farà més sol al llarg de la tarda és el Pla de Lleida, que és on s'espera que el termòmetre pugi fàcilment cap als 30. I aquesta tarda, de nou, pendents una mica de les nuvolades, no molt generals, però poden començar ja a partir de primera de la tarda a Guilleries Montseny, amb algun primer ruixadet o serra transversal, i més aviat cap al vespre estendre's cap a zones de la Serra del Cadí, Prepineu o comarques pròximes, des de l'Alt Urgell fins al Lluçanès, on no descartaríem algun patac d'aigua, potser algun arribi al nord del Bages, però fenòmens molt puntuals. Demà i demà passat el termòmetre puja clarament, la calor s'intensifica una mica més, amb algunes nuvolades al Pirineu, però en general bastant localitzats aquests fenòmens, i sembla que a partir de dimarts arribaria un nou canvi de temps que faria recular el termòmetre.
1: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir posarem llum
2: a la foscor.
1: O com dir aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
5: Xxt, silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
1: Molt nostre.
8: Seguim a directe a 3CAT Info, repassant les notícies més destacades d'aquest dissabte 6 de juny. Ara ens hem de situar, quan passen 4 minuts d'un quart d'11 al matí, a l'àmbit internacional, en aquest cas, viatjar fins a la illa de Cuba. Perquè ha estat aquesta que sentim de fons la música que ha acompanyat la reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro ahir a La Habana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Ha estat la primera vegada, de fet, que se l'ha vist en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver batut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Castro ha aparegut acompanyat de la plana major del govern i del partit, encapçalada per l'actual president del país, Miguel Díaz-Canel, que ha qualificat les acusacions de maniobra contra Cuba. També ha dit que vol mantenir una relació de respecte amb Washington, però que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. L'homenatge a Raúl Castro ha coincidit també amb les sancions imposades pels Estats Units a Díaz-Canel, a alguns familiars seus i també del mateix Castro i a les forces armades cubanes, una mesura que ha afegit pressió contra La Habana enmig dels ultimàtums de les empreses de fora que tinguin lligams amb el règim.

0: I The Cure i Pink Panthers han marcat la segona nit al festival Primavera Sound. Els escenaris s'han omplert a besar de fans que han celebrat el garage més recent i també el post-punk més veterà. Des del Parc del Fòrum, la crònica és del Marc Ruiz.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. Sonava perfecte, tenia una introducció llarga que creava un estat d'ànim, un paisatge desolat on després de transitar-hi una bona estona trobes Robert Smith cantant sobre la fi. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és un ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure

0: feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però prou llarg i variat per incloure cançons de gran popularitat com Friday I'm in Love, Love Cats o Love Song, de la que immediatament després han tocat la cara B del single Too Late, perquè aquesta és una de les constants dels seus concerts, rescatar alguna cara B que gairebé no toquen mai, però que no volen que s'oblidi, tocar èxits coneguts per tothom i repassar discos estimats pels fans. Així han sonat cançons del Disintegration, del Wish, com Trust i From the Edge of the Deep Green Sea, del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, com Hot, Hot, Hot, o Just Like Heaven, o de The Head on the Door, com Close to Me. Tot plegat amb un Robert Smith platòric, un baixista impecable i una banda esplèndida. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit. Però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Aaliyah han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per a aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: Esports. Falten poc menys de 6 minuts perquè siguin 2:15 del matí en punt. Repassem ara fins a 2:15 tota l'actualitat esportiva amb l'Albert Benet. Albert, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia. Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, especialment per l'interès blaugrana en Julián Álvarez.
3: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
2: Declaracions de Juste ahir en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça. I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes textualment i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Victòria de la penya contra el Baskonia per 82-63 i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB de bàsquet. L'equip vertinegre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
4: El primer partit, el que ens va fallar va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
2: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
4: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
2: Ricky Rubio no es vol precipitar a l'hora de prendre aquesta decisió.
4: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
2: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir aquest mateix objectiu, per classificar-se per les semis. Will Clyburn, una de les estrelles del Barça.
5: Oh yes, it's a new day, the new game. We just got to approach it.
6: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara, fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
2: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan, es va lesionar al Palau Blaugrana. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista, també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
7: 3CAT Info.
2: També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104 a 105. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks. I això que Wembanyama, el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que li ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons, quan perdia de força punts, i ha estat quan el jugador francès ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar de totes les coses. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I una de les previsions destacades d'aquest dissabte, d'aquest matí, a partir de les 11, d'aquí una mica més de mitja hora, el barceloní Marcel Granollers jugarà la final de dobles del torneig de tennis de Roland Garros, al costat del seu company Horacio Ceballos. Tots dos defensen el títol de l'any passat. Granollers, amb 40 anys, busca el seu tercer gran slam. Serà, doncs, a partir de les 11. També avui hi haurà la final femenina de Roland Garros entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalimska. Serà a partir de les 3 de la tarda. Tornem al futbol. El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió A després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra. Joel Priego va ser decisiu. Joel Priego amb dos gols. El segon al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts, 38-24. Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa, un esquinç al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions. El Barça domina l'Igualada per 2-1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins després de guanyar per 1-2 el tercer partit de l'eliminatòria a les Comas, a la pista de l'Igualada. El Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1. Ferran Font, jugador del Barça, Esport 3.
8: Sabíem que seria un partit dur, sobretot per al joc que ells plantegen. Crec que hem fet un partit seriós, hem fet un pas endavant, sobretot en defensa, crec que és el que ens va faltar a l'últim partit a casa. Diumenge es tornarà a decidir per petits detalls, hem de tornar a fer un partit seriós.

0: En punt, 2:15 del matí, és dissabte 6 de juny del 2026 i aquestes són algunes de les notícies destacades de la jornada. El Papa Lleu XIV ha aterrat fa uns minuts ja a Madrid, la primera parada d'una setmana de visita que dimarts i dimecres el portarà a Barcelona. Els reis Felip i Letícia rebran el pontífex, que es traslladarà després al Palau Reial de la capital espanyola. Sobre la reunió que mantindran víctimes d'abusos sexuals de l'Església espanyola, no se sap ni on ni quan serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha lamentat al suplement que s'hagin triat perfils concrets. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, envia un missatge de calma als estudiants que dimarts han de fer la selectivitat. En una entrevista, també el suplement ha dit que els actes del Papa no coincidiran amb l'hora d'entrada a les proves. D'altra banda, avui els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran per concretar la vaga que els docents faran el dimarts. I des d'ara fins a les 11 també ens situarem, entre d'altres, al Montsià per endinsar-nos en una iniciativa escolar vinculada a la importància del comerç local i de proximitat. I dels esports, Albert Benet, què destaca?
1: Que el president interí del Barça, Rafa Juste, assegura que els tuits de l'Atlètic de Madrid són de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot. I que el rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic que vol fitxar Jürgen Klopp com a entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany asseguren que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar. També estem recordant que la penya ha forçat el tercer partit dels quarts de final de la CB contra el Baskonia, haurà de guanyar demà el tercer definitiu partit a la pista de l'equip basc per accedir a les semis. El Barça ha de guanyar aquest vespre a la pista de Luka Murcia.
0: I del temps, els núvols predominaran en moltes comarques, sobretot de la costa central i també del Camp de Tarragona. A l'interior seran núvols prims, amb tendència a donar pas al sol. L'ambient assolellat s'imposarà, a més, a partir del migdia. A la tarda, en canvi, no es descarten alguns ruixats entre la serra transversal i també el Prepirineu. Passen 2:30 a 2:15 del matí, el Papa Lleu XIV ha aterrat fa uns minuts a Madrid, on comença avui el seu viatge per l'Estat, que durarà una setmana, i durant el vol des de Roma i en conversa amb els periodistes que han viatjat amb ell, el pontífex ha dit que els abusos sexuals en el si de l'Església són una ferida oberta i que amb aquest viatge vol fer una crida a respectar, diu, la dignitat humana. Els reis Felip i Letícia li han de fer una recepció de benvinguda al Palau Reial de la capital espanyola i a aquesta hora, de fet, ja molta gent s'aplega als voltants d'aquesta zona per intentar veure passar aquesta comitiva papal. Seguint-ho des de la capital espanyola, el Dani Sainz de Aja. Dani, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, sí. L'avió de Lleu XIV ja ha aterrat 15 minuts abans del previst a l'aeroport de Barajas de Madrid. A peu de pista l'espera ja Pedro Sánchez i també els reis d'Espanya. Allà li faran una primera rebuda i la comitiva papal es desplaçarà cap al Palau Reial als peus de l'Almudena, on Robert Prevost serà rebut amb tots els honors i per una multitud de fidels que ja s'apleguen de totes les edats vinguts d'arreu de la península, que el rebran, per exemple, amb càntics com estos que sentim. I també amb moltes ganes de sentir missatges de pau i esperança, com ens explicaven en David i la Carolina.
3: Vengo de Cazorla, de Jaén. Yo ahora estoy en un plan que tengo una minusvalía y he venido aquí, como bien dice León XIV, su santidad. Hay que alzar la mirada. Aunque vengan problemas serios, tienes que alzar la mirada siempre arriba.
4: Lo que espero sentir es el mensaje de paz que tiene que dar a la comunidad, sobre todo por todas las cosas que estamos pasando actualmente, con los conflictos en los países y entre las personas incluso. Lo que espero presenciar es ese mensaje de unión que necesitamos en estos momentos, ¿no?
2: Però com explicàveu, a bord de l'avió, el Papa Lleu XIV ja ha donat un primer missatge als periodistes que l'acompanyen a bord. Ha dit que fa el viatge a Espanya per mostrar respecte per tots els éssers humans i assegura que seguirà treballant ell i l'Església contra la llaga, ha dit, que són els abusos sexuals dins de l'Església. Però les primeres paraules en públic les sentirem dins del Palau Reial, cap a 1:15, juntament amb el rei Felip VI, que faran una salutació als autoritats que els acompanyen dins del Palau, des del Saló de Columnes. Abans tindrà una recepció privada amb la família reial i quan acabe tot l'acte protocolari del Palau Reial, Robert Prevost es dirigirà en Papa Mòbil pels carrers de Madrid, una ciutat que s'ha blindat amb més de 15.000 policies ja de cara a la tarda. El viatge pren un camí més social amb la visita a un centre d'acollida de persones sense sostre al barri de Carabanchel i ja al vespre la vigília de joves, un acte ja més de caire pastoral.
0: Doncs aquesta és l'agenda apretada que li espera el pontífex, no només avui que comença ja amb la seva agenda a Madrid, sinó també els dies que el veurem a Catalunya,
2: Dani. I si em permeteu, ara repiquen les campanes. A Madrid repiquen les campanes perquè és el símbol que han triat des de la diòcesi madrilenya per significar que ara sí, Lleó XIV ja ha posat els peus a l'estat espanyol.
0: Doncs és l'última hora des de Madrid amb el Dani Sainz de Ajo. Ampliem tot plegat els següents blocs informatius. Dani, gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Precisament aquesta qüestió dels abusos sexuals és un dels arguments que tindrà pes en aquest viatge apostòlic del Papa per l'estat espanyol. De fet, hi ha secretisme al voltant de la reunió que el pontífex mantindrà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església espanyola durant aquest viatge apostòlic. No ha transcendit en quin moment ni on es reunirà amb aquestes víctimes. La Santa Seu, això sí, va confirmar ahir aquesta trobada organitzada per l'Església espanyola i va notificar que facilitaria més informació a posteriori per respecte, per la voluntat de les víctimes i per la seva privadesa. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral ja, ha lamentat que la jerarquia eclesiàstica hagi triat amb quines víctimes es reunirà el pontífex per evitar, diu, activistes com ell que fan soroll mediàtic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent. I no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita del Papa a Montserrat, una zona que ha catalogat de zona zero de la pedràstia clerical a Catalunya.
5: Em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
0: Passen 100 minuts de 11:15, seguim endavant amb més qüestions. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, dona un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts hagin de fer la selectivitat. Montserrat assegura en declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio que els actes del Papa a Barcelona no coincideixen amb l'hora d'entrada a aquestes proves.
6: I que estiguin tranquils i sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que, i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no?
0: A tot Catalunya hi ha 223 tribunals i 1.500 aules per examinar-se. També de l'àmbit de l'educació, els sindicats, USTEC, CGT, Intersindical, es reuneixen avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix, com destaquem, amb aquesta visita del pontífex, i també per refer la unitat sindical. Tot plegat després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, i segons l'USTEC va ser del 80%. És una informació de la Maria Costa.
7: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
8: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
7: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: De l'àmbit internacional, el president rus, Vladimir Putin, descarta reunir-se amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Moscou, Cristina Solias.
9: El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
10: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
9: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
11: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
9: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: I demà, precisament, es reuniran a Londres dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Li volen fer costat després de la negativa de Putin. És una informació des de Brussel·les, del Bruno Forte Amiras.
12: Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus perquè ells també volen parlar-hi, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
13: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
12: El president francès Emmanuel Macron creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
14: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
15: Qui peuvent bâtir a la fois un cessez-le-feu i un plan de paix.
12: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental i que, per sort, no va causar ferits. L'incendi es va declarar 3:45 p.m. i els bombers el van poder donar per controlat passats 9:15 p.m. El foc va provocar una gran columna de fum, visible des de molts punts, i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa que, com diem, està situada al polígon Torre del Rector. És un foc que va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus properes també i a confinar-ne d'altres en aquest mateix polígon. La zona de producció de Montesa, però no es va veure afectada i ara s'investiguen les causes d'aquest foc. També de la crònica social, destacar que la Fiscalia ha demanat a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic. El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que és qui investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat per aquesta qüestió, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, recordem, el camí de les Coves del Sant Nitre, al terme municipal de Collbató. De seguida obrirem àrea de servei. Us hem d'explicar també que avui els treballadors de l'empresa Nissan es tornen a mobilitzar. Faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada en aquest cas la plantilla de l'àrea tècnica i de compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i també organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des de la part sindical s'afirma que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
16: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara, i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi afegeixen també plantilles d'altres empreses que també estan en un procés d'ERO. Són Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls.

0: En punt 3, quarts d'11 del matí, moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info per situar-nos de moment, per saber com està la circulació al país, a les carreteres i també als transports públics. Una informació que desenvolupem amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Començarem dient que hi ha circulació intensa a la P7 de Montmeló, a la Roca del Vallès, en sentit nord, i també a Martorell, en sentit sud. Finalment, també a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. I, malauradament, també hem d'afegir una notícia, i és que un motorista ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita, al Poblenou del Delta, a la Ràpita, al Montsià. Ara mateix ja són 53 les persones que han mort a les carreteres, 22 de les quals eren motoristes. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Carmina, gràcies. Bon dia.
1: Fins ara.
0: El temps. Una informació que ens porta el Jofre Genuer.
2: La jornada d'avui ha començat amb molt de núvols arreu del país, però sobretot entre el Camp de Tarragona, Costa Central, amb un cel tapat. A la nit hi ha hagut algun petit plogim, sobretot entre el Baix Camp tarragonès, gairebé entre 1-2 litres per metre quadrat, és el cas de Constantí o Tarragona. I bé, esperem que al llarg d'aquest matí que els núvols facin una mica el ronso, evitin que el sol pugui lluir gaire, i això farà que la temperatura continuï fresca. De fet, aquesta matinada, déu-n'hi-do, ambient molt agradable arreu del país. Només hi ha hagut algun valor tropical cap al Montsià, als Alfacs, i moltes temperatures al voltant dels 10, poc més de 10 graus.

0: aus en moltes poblacions i puntualment algunes valls del Pirineu, doncs lleugerament per sota d'aquesta xifra, destacarem en tot cas aquest 6 a Bonavé, o ja alta muntanya, a la cota 2.500, avui 4 graus positius. Les clarianes han d'anar guanyant terreny cap a l'interior al llarg d'aquest matí, s'hi posaran més arreu pràcticament a migdia, potser no acabin de desaparèixer de tots els núvols, però en general es farà més sol, sobretot a Ponent, a Pla Lleida, on s'esperen màximes que toquin els 30. I aquesta tarda pendents un altre cop de nuvolades, potser més localitzades, però poden haver alguns ruixadets, començant per Guilleries, Montseny, Serra Transversal, i al llarg de la tarda vespre, estenent-se al voltant de la Serra del Cadí i Prepirineu, fins al nord del Bages, més o menys en aquestes àrees, pot haver-hi algun petac d'aigua amb certa intensitat. Demà i demà passat, nuvolades més esquifides, al Pirineu, bàsicament, més sol a la resta, i ascens de les temperatures en un ambient més càlid. Però ja avancem que de cara a dimarts les temperatures tornarien a recular.
1: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
2: Vols saber què passa al Parlament?
3: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
4: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
2: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
5: Podem dir que està en temps de descompte.
6: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
7: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot
8: especular. Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
9: La prohibició de les compres especulatives
10: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
2: Escolta l'Hemicicle.
1: S'aixeca la sessió.
2: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
11: Seguim endavant amb més qüestions. Us destacàvem a 11:15 el sumari informatiu. Us explicàvem que ens hem de traslladar fins al Montsià perquè apropar la feina dels agricultors als més petits i conscienciar ja des de l'escola mateix dels beneficis de comprar amb els pagesos locals és l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta a la comarca del Montsià. És la iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat, i és una iniciativa on també hi col·labora Revolta Pagesa. És un reportatge del Jordi Barranca amb el muntatge musical del Xavier Espelt.
12: És la traca final del projecte. Els 50 alumnes de tercer de l'escola Consol Ferrer d'Amposta han fet una marxa reivindicativa des del centre fins al mercat municipal per defensar el producte local i de proximitat.
13: Per tal de respondre la pregunta nostra, no?, que era arribar al màxim de gent possible, de part dels alumnes va sortir l'opció de fer una marxa. La gent canta manifestar-se, no?, i cridar molt per les més justos.
12: Qui sentíem ara és Ariadna Gil, tutora del curs de tercer. L'escola ja fa temps que té més que consolidat el projecte, però la particularitat d'enguany ha estat la participació directa del sector, és a dir, dels pagesos.
13: Llavors, enguany va poder sortir la col·laboració amb Revolta Pagesa, una família ens va posar en contacte amb ells, vam poder convidar-los a la classe, vam marcar una entrevista, van assajar molt els xiquets i xiquetes.
12: Però què és el que han après? Ens responen ells mateixos, sentim dues de les alumnes, la Clara i l'Ona.
14: Hem estat, doncs, investigant els productes de proximitat, que no s'han donat compte els pagesos que estan manifestant-se i necessiten ajuda.
15: Hem après de que els pagès els paguen molt poc i que haurien d'ajudar-los més.
12: Per arribar fins aquí, però abans, ha calgut preparar-se molt bé i aprendre's els punts més importants.
13: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre. També el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
12: Pels pagesos participar-hi és tot un gust. Fins i tot han anat a l'escola a explicar la seva feina i els problemes que es troben en el seu dia a dia. Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
16: A mi em va encantar moltíssim, no?, que inclús professors i alumnes se volguessin involucrar en el cultiu de l'arròs i en la venda de proximitat. És molt important i sobretot és importantíssim que ja des de les escoles l'educació alimentària, l'educació ambiental pogués ser una assignatura més a una escola. Els nens que puguen saber la procedència dels productes que cada dia mengem a taula i sobretot tindre en compte i consciència de què comporta poder tindre aliments de proximitat.
12: La cosa no s'acaba aquí perquè aquest dimarts vinent, dia 9 de juny, penjaran un codi QR davant del mercat municipal que et redirigeix al vídeo que han preparat explicant el projecte que han fet i sobretot difonent la importància de triar el producte cultivat a casa i tot el que això comporta.
11: I de les Terres de l'Ebre del sud del país cap al nord, cap a la zona del Pallars. Perquè això que sentim és el so, en aquest cas, del front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil. Si voleu recuperar-lo, si voleu sentir com era aquella sonoritat, avui teniu al Pallars l'oportunitat única per viure-ho de prop. Vilamur, al Pallars Sobirà, acollirà una recreació històrica que reproduirà la vida i també els combats antics amb sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats millor conservats d'aquest front del Pallars. És una informació des de Vilamur, del Pau Rovira.
17: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants podran veure de primera mà com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
18: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels habituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges, que van estar destacats al Pirineu.
17: La recreació reunirà una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclourà demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
18: La recreació és una fantàstica eina, primera per donar a conèixer la història, en aquest cas concret de la Guerra Civil, al Pallars, però la història no només a través dels llibres o de la bibliografia, sinó d'una manera molt més tangible i atractiva.
17: La jornada comença demà a les 10 del matí, aquí a Vilamur.
2: Esports.
11: En punt 6 minuts i seran les 11 del matí, temps que dediquem a repassar l'actualitat esportiva de la mà de l'Albert Benet. Albert, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. D'aquí uns minuts, ara de seguida, a les 11, ha de començar la final de dobles del torneig de tennis de Roland Garros amb el barceloní Marcel Granollers al costat del seu company Horacio Ceballos. Tots dos defensen el títol de l'any passat. Granollers, amb 40 anys, busca el seu tercer gran slam. També avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chualimska. Serà a partir de les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info.
19: I aquest matí quedarà configurada la graella del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb la classificació abans de la cursa sprint, que es disputarà a les 3 de la tarda. Tots els detalls amb Damià Aguilar. Què tal, Damià? Bon dia.
20: Hola, bon dia, Albert. Doncs aquesta classificació, recordeu, ahir Marc Márquez va dir que es conformaria amb classificar-se a les dues primeres files de la graella. Veurem si això és possible. De moment, recordeu, ahir va dominar el primer entrenament, després en el segon no va ser el més ràpid, però avui ha tornat a ser més ràpid en l'entrenament tot just del matí. S'estava reservant, aviam quantes forces li queden, perquè n'haurà de gastar molta energia de cara a la Q2 i sobretot de cara a la cursa sprint a partir de les 3 de la tarda en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I ara mateix som en temps de repesca amb dos catalans, amb Viñales i amb Alec Rins, que ho tindran certament complicadíssim per poder superar aquest tràmit, perquè tenen altres pilots que sobre el paper haurien de ser més ràpids, com Pecco Bagnaia o Franco Morbidelli. Falten 10 minuts per aquesta bandera de quadres de la Q1. Maverick Viñales ocupa la tercera posició, no passaria. Alec Rins ocupa la vuitena, tampoc no passaria aquest any.
19: I a aquesta hora hi afegim una notícia destacada de la matinada passada. Els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA de bàsquet després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks. I això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat una remuntada del seu equip que perdia de molts punts i li ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons, i és quan ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses de totes totes. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
2: L'actualitat esportiva a fons.
19: Més bàsquet, victòria de la penya contra el Baskonia per 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
0: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona. Avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
19: Un Ricky Rubio que també va aprofitar per parlar del seu futur, assegurant que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
0: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Si jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
19: L'estrella de la penya diu que no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió, Ricky Rubio, amb 35 anys.
0: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
19: Demà Baskonia Joventut de Badalona per decidir doncs qui passa a les semifinals. I aquest vespre a les 9 el Barça està obligat a guanyar a la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. Will Clyburn, una de les estrelles del Barça.
21: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
19: El Múrcia és baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista, també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
2: 3CAT Info.
19: Resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada, mofant-se del club blaugrana, els lamenta el president interí Rafa Juste, enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, especialment per l'interès blaugrana en Julián Álvarez.
22: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
19: Demà és dia d'eleccions a la presidència del Madrid. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, assegurant que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp per ara no vol tornar a entrenar. El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió A després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenia en contra. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
2: Trescat Info.

0: El Papa Lleó XIV ja ha aterrat a Madrid. Durant el vol ha dit als periodistes que amb el seu viatge a l'Estat vol fer una crida a respectar la dignitat humana i que els abusos a l'Església són encara una ferida oberta. La comitiva papal es dirigeix ara cap al Palau Real. El Vaticà no concreta res sobre la reunió que el pontífex mantindrà amb víctimes de la pederàstia a Espanya. És una entrevista al suplement on Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha afirmat que els bisbes han triat perfils concrets que no incomodin, diu. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts han de fer la selectivitat. En declaracions a Catalunya Ràdio diu que els actes del Papa no coincidiran amb l'hora d'entrada a les proves. Avui es fa una macroconsulta ciutadana arreu del país per saber quin grau de suport tindria la convocatòria d'una vaga general pel dret a l'habitatge de cara a l'any vinent. L'organitza la Plataforma per una feina digna i una casa dignes i la fan més de 1.500 voluntaris. Raúl Castro reapareix en públic per primera vegada des de les acusacions penals dels Estats Units. El govern cubà en bloc homenatge a l'expresident pel seu 95è aniversari, enmig de les pressions creixents de Washington contra el règim i contra les empreses que hi tenen vincles. El Primavera Sound fa concerts ja amb normalitat amb actuacions de The Cure i de Pink Panteres en una segona nit del festival que s'ha recuperat amb la normalitat després de les incidències marcades amb la pluja que hi va haver dijous.
1: Esports.
0: Resposta pública del Barça a través del president interí Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Juste els qualifica de molt mal gust i reclama que l'educació ha d'estar sempre per damunt de tot. El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic que vol fitxar Jürgen Klopp com a entrenador, però des de l'entorn del tècnic alemany asseguren que Klopp no té cap intenció ara per ara de tornar a entrenar. I la penya força el tercer partit dels quarts de final de la CB contra el Baskonia després de guanyar 82-63. Però per accedir a les semifinals haurà de guanyar demà el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia. El Barça ha de guanyar avui al vespre la pista de l'UCAM Múrcia. Matí encara amb núvols en moltes comarques, a la costa central i al Camp de Tarragona i a l'interior núvols prims, amb tendència a donar més estones de sol. A la tarda, ruixats entre la Serra Transversal i el Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufau. El Papa Lleó XIV ja ha aterrat a Madrid, on comença el seu viatge oficial per l'Estat espanyol. Durant el vol, en conversa amb periodistes, el pontífex ha afirmat que els abusos sexuals al si de l'Església són una ferida oberta i que amb aquest viatge vol fer una crida a respectar la dignitat humana. Ara la comitiva papal ja va de camí del Palau Reial a la capital espanyola, on seguim aquesta arribada del pontífex amb Dani Sáenz de Aja. Dani, bon dia.
2: Hola, bon dia. Amb un repic de campanes arreu de Madrid ha anunciat l'arribada de Lleó XIV a l'aeroport de Barajas, on l'han rebut a peu de pista els reis d'Espanya i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Des d'allà, la comitiva papal ja es trasllada al Palau Reial, on tot està a punt per donar-li al pontífex una recepció amb tots els honors al pati de l'Armeria. Al davant, a la catedral de l'Almudena, hi ha una multitud de fidels que l'espera a l'arribada del papa Lleó XIV, onejant banderes i cantant himnes.
3: Somos el grupo de una parroquia de Santa María. Sí, bueno, el año pasado estuvimos en Roma, este año hemos venido aquí, nada, pues a disfrutar. Pues de ánimo a los jóvenes y de que, bueno, que la fe siga en los jóvenes y que siga creciendo.
2: Com sentiu, hi ha gent de totes les edats, vingudes de tots els racons d'Espanya, també com el David i la Carolina, que esperen sentir missatges d'esperança i de pau.
0: Anirem seguint el que ens vagis explicant des de Madrid. Gràcies, Dani, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: El pontífex ha donat un moment també al voltant del tema dels abusos, però el Vaticà no concreta cap detall sobre la reunió que el papa mantindrà en aquest viatge amb les víctimes de la pederàstia, una trobada que organitzarà l'Església espanyola. El suplement avui al matí, Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i que és el portaveu del moviment Reparació Integral, ja ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica.
4: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha tornat a lamentar la visita papal a Montserrat perquè catalogue de zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya, a aquest punt.
4: Em va semblar que era incoherent, no?, que el papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
0: El papa serà dimecres a Montserrat. Dimarts haurà aterrat a Barcelona en una jornada marcada per la vella a l'Estadi Olímpic.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, dona un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts hagin de fer la selectivitat, assegura.

0: declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que els actes del Papa a Barcelona no coincideixen amb l'hora d'entrada a les proves.
1: I que estiguin tranquils i sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que, i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no?
0: A tot Catalunya hi ha 223 tribunals i 1.500 aules per tal d'examinar-se. I els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical es trobaran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts vinent, que coincideix amb la visita del Pontífex, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir, la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un suport d'un seguiment del 30%, segons el govern, i del 80%, segons l'USTEC, el sindicat majoritari al sector. Més dades amb Maria Costa.
2: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
3: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
2: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes, i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any vinent a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal parar tota la producció durant tot un dia a Catalunya, Sara Riera.
4: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
5: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
4: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Era la primera vegada que se'l veia en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Castro va reaparèixer acompanyat de la plana major del govern i del partit encapçalada per l'actual president del país, Miguel Díaz-Canel, que qualificava les acusacions de maniobra contra Cuba. També va afirmar que vol mantenir una relació de respecte amb Washington, però que respondrà amb fermesa davant de qualsevol agressió. L'homenatge a Raúl Castro coincidia també amb les sancions imposades pels Estats Units a Díaz-Canel, a alguns familiars seus i del mateix Castro, i a les forces armades cubanes. Una mesura que afegia pressió contra l'Havana enmig dels ultimàtums a les empreses de fora que tinguin lligams amb el règim. De la situació que travessa l'illa i de la pressió dels Estats Units contra el govern castrista, n'ha pogut parlar el nostre company Albert Manyà amb l'economista cubà i investigador de l'American University, Ricardo Torres. Del més important d'aquesta conversa, ens n'ha triat les principals reflexions.
6: La indústria del turisme ja no és tan rendible.
7: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
6: ¿Por qué las sanciones de Trump, que son más específicas, son efectivas?
7: En primera, son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Esto

0: describía de los aliados de Cuba, el contexto internacional. Estos que deberían ser los que te proporcionen asistencia tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
1: Gaesa, un conglomerat empresarial opac.
0: La confianza de la gente depende de la transparencia y no ha habido transparencia en toda la administración en manejo de recursos en Gaesa. De hecho, la propia Contralora General de la República admitió en un momento que no podía auditar a Gaesa. Entonces, obviamente, eso crea recelos, sospechas, y el gobierno ha hecho muy poco, diría que casi nada, para evacuar esas dudas.
1: No es tan quan resistirà el govern, sino quan resistirà el poble.
0: ¿Hasta qué punto la gente va a poder soportar el deterioro que está experimentando en sus condiciones de vida, ¿no? Que ya es un deterioro que viene acumulado por años. Aquí hay un recorrido importante ya de un modelo que fracasó hace mucho tiempo.
2: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
3: El col·lectiu dels motoristes continua sent un dels més importants a l'hora de parlar de la sinistralitat i és que és el que registra més morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya, amb un percentatge del 40%. En total, fins al 31 de maig, han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit reforça les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. En Ramon Lamiel és el director de Trànsit a Catalunya.
4: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
3: A més, també de repetir la campanya per evitar accidents, Anticipa't, es tornarà a repetir la formació específica per motoristes i els Mossos d'Esquadra incrementaran els controls a les carreteres. També s'han fet actuacions en diverses vies.
4: Si hem pintat unes marques en les carreteres, en alguns revolts de les carreteres, per orientar la traçada dels motoristes, estendre aquesta pràctica. Hem vist que el 65% dels motoristes respecten la traçada que els hi recomanem amb aquestes marques.
3: L'AP7 és la via amb més sinistralitat mortal de motoristes i, tot i que en els últims anys hi ha una tendència cap a la desestacionalització, al maig, amb condicions meteorològiques favorables, s'han registrat 7 de les 22 víctimes mortals que hi ha hagut. N'hi ha hagut una a les últimes hores, un motorista que ha mort avui de matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poble Nou del Delta, al Montsià. En total, aquest any, en el que portem d'aquest 2026, ja han mort 22 motoristes a les carreteres catalanes. Amb aquestes males dades, un quart de 12, donem pas precisament a l'àrea de servei per parlar, primer de tot, del trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. Ara mateix hi ha retencions a l'AP7 de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord i a Martorell en sentit sud. També a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C32 a Montgat i també a Mataró en sentit nord. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. A la C58 a l'altura de Torre Baró cap a l'entrada a Barcelona. I a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bon dia.
5: Fins ara.
2: El temps.
3: Jofre Genuer.
6: Comencem aquest dissabte amb presència de força núvols arreu del país, tot i que esperem que al pas de les hores aquesta nuvolositat es vagi esqueixant. Les temperatures agradables, fresques, fins i tot han pujat una mica, sobretot cap a Ponent, cap a l'Alpineu, també en alguns sectors de la costa, però en general encara valors per sota dels 20 graus. De fet, només hi ha hagut algun valor tropical que no hagi baixat pràcticament dels 20, de manera molt puntual cap al Montsià. 17 a Tarragona, 19 a Barcelona, i cap a l'interior temperatures en general poc per sobre dels 10. Els valors més baixos, aquests 9 a Guixers, 8 a Das, 6 a Bonavé i sobretot alta muntanya, on, per exemple, avui a la cota 2.500 el termòmetre ha baixat dels 4 graus. Hi ha hagut algun petit plogim aquesta nit i matinada entre el Baix Camp i el Tarragonès, també alguna gotalla del Pirineu. Destacarem gairebé 2 litres per metre quadrat a Constantí o 1 litre de Tarragona, poc més. I bé, al llarg d'aquest matí no esperem pluja i la

clarianes han d'anar imposant-se a l'interior, a la costa, aquests núvols poden fer una mica el ronso fins a migdia, sobretot entre la costa central i el Camp de Tarragona, però també haurien d'anar trencant-se. Per tant, a partir de mitjan general pot fer una mica més de sol. De fet, on farà

0: fins al Lluçanès, on no descartaríem algun pàtac d'aigua, potser algun arribi al nord del Bages, però fenòmens molt puntuals. Demà i demà passat el termòmetre puja clarament, la calor s'intensifica una mica més, amb algunes nuvolades al Pirineu, però en general bastant localitzats aquests fenòmens, i sembla que a partir de dimarts arribaria un nou canvi de temps que faria recular el termòmetre.
1: Fresca Info.
2: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
3: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
4: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
5: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
4: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
5: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
1: 3CAT Info.
6: L'incendi que hi va haver ahir a l'empresa Montesa Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, està controlat però no extingit i encara hi ha algunes fumeroles. Els bombers de la Generalitat han informat que l'estructura de la planta està molt malmesa i que no poden treballar des de dins de la nau per l'elevat risc que hi ha de caiguda del sostre. Encara hi tenen, però, tres dotacions dels bombers i s'investiguen les causes de l'incendi que va provocar una gran columna de fum. Per sort, no va fer mal a ningú. Catalunya portarà el govern de l'Aragó als tribunals si no paga els gairebé 800.000 euros pels costos de compra-venda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins l'any 2017. Això ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà sencera si la voleu escoltar avui a la una del migdia.
7: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
6: El termini per abonar aquesta quantitat vença el 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. La consellera Hernández també ha avançat que el pla del llibre i la lectura està pràcticament executat al 100% i que des del 2023 s'hi han invertit 20 milions d'euros, 9 dels quals l'any passat, unes dades que es detallaran en un informe a finals d'aquest mes de juny.
1: 3CAT Info.

0: The Cure i Pink Panteres han marcat la segona nit del Primavera Sound a Barcelona, amb els escenaris omplint-se a vessar de fans per celebrar el garage més recent i el post-punk més veterà, com va poder seguir també el periodista de 3CAT Info al Parc del Fòrum aquestes nits de música, en Marc Ruiz Serrano.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. Sonava perfecte, tenia una introducció llarga que creava un estat d'ànim, un paisatge desolat on després de transitar-hi una bona estona trobes Robert Smith cantant sobre la fi. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012, però prou llarg i variat per incloure cançons de gran popularitat com Friday, I'm in Love, Love Cats o Love Song, de la que immediatament després han tocat la cara B del single Too Late, perquè aquesta és una de les constants dels seus concerts, rescatar alguna cara B que gairebé no toquen mai, però que no volen que s'oblidi, tocar èxits coneguts per tothom i repassar

discos, estimats pels fans. Així han sonat cançons del Disintegration, del Wish, com Trust, i From the Edge of the Deep Green Sea, del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, com Hot, Hot, Hot, o Just Like Heaven, o de The Head on the Door, com Close to Me. Tot plegat amb un Robert Smith platòric, un baixista impecable i una banda esplèndida. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit. Però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Aaliyah han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.

0: 3Cat Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran 11:45.
0: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. En joc des de fa uns minuts la final de dobles de Roland Garros amb el barceloní Marcel Granollers al costat del seu company Horacio Ceballos. S'enfronten el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten. De moment està dominant la parella formada per Granollers i Ceballos per 2-1. En el quart joc, empat a 15. Granollers i Ceballos, ho recordarem, defensen el títol de l'any passat i Granollers, amb 40 anys, busca el seu tercer Gran Slam. També avui hi haurà la final femenina de Roland Garros entre la russa Andriva i la polonesa Chwalimska. Serà a partir de les 3 de la tarda.
0: 3Cat Info.
2: I d'aquí uns minuts quedarà configurada la graella de sortida del Gran Premi d'Hongria de MotoGP abans de la cursa sprint que es disputarà a les 3 de la tarda. Dami Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. Marc Márquez i Fabio Di Gian Antonio han tingut una caiguda neta a baixa velocitat al començament de la classificació. Tots dos, però, han pogut completar la volta i Marc Márquez ara mateix ocupa la segona posició a 239 mil·lèsimes del màxim favorit per aconseguir la pole position, que no és altra que el murcià Pedro Acosta. Acosta, Marc Márquez i Raúl Fernández ocupen les tres primeres posicions, una KTM, una Ducati i una Aprilia, a falta de 5 minuts i mig, però encara altres pilots no han dit l'última paraula, sobretot els altres pilots Aprilia, capitanejats pel líder Marco Bezzecchi, que ocupa la 8a posició ara mateix. Pel que fa als altres dos catalans, Rins i Viñales no han superat la repesca. Sortiran des de la 7a fila de la graella. Falten 5 minuts per la bandera de quadres de la classificació del Gran Premi d'Hongria. Acosta, Marc Márquez i Raúl Fernández en la primera fila provisional, en el moment que Marc Márquez surt ja pel pit lane a disputar el que queda d'entrenament amb el segon pneumàtic.
0: 3Cat Info.
2: I d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a 2 victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105, només d'un punt de diferència. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès 2 errors al final que han donat la victòria als Knicks. I això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que perdia de molts punts i que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Els ha permès arribar-hi, doncs, amb opcions de victòria, però ha estat aquí quan ha perdut una pilota, el jugador francès, i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses de totes totes. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: I a casa nostra, també en bàsquet, victòria de la penya ahir contra el Baskonia per 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
4: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona. Avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I, bueno, ara intentarem, pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
2: Un Ricky que afirma que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
4: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
2: Ricky Rubio, de 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre aquesta decisió.
4: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
2: Demà, doncs, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luka Murcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. Will Clyburn, una de les estrelles del Barça.
5: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
2: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista, també ha de guanyar per accedir a les semifinals. Resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana arran de l'interès i de la proposta del Barça per fitxar Julián Álvarez. Sentim Rafa Juste, el president interí del Barça.
6: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
2: I demà és dia d'eleccions a la presidència del Madrid. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que si guanya les eleccions, Raúl González, que seria el seu director esportiu, contactarà amb el tècnic alemany. Però l'entorn de Klopp l'ha desmentit, ha dit que per ara no vol tornar a entrenar.

0: Són 2:12, bon dia. A aquesta hora destaquem que el Papa Lleó XIV ja es dirigeix cap al Palau Reial a Madrid després d'haver aterrat a la capital espanyola fa una estona. Durant el vol, ha explicat als periodistes que amb el seu viatge a l'Estat vol fer una crida a respectar la dignitat humana i que els abusos a l'Església, diu, encara són una ferida oberta. El Vaticà no ha concretat res sobre la reunió que el Papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia a Espanya, però en una entrevista avui al matí al Suplement, a Catalunya Ràdio, Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha afirmat que els bisbes han triat perfils concrets que no incomodin. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha enviat un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts vinent han de fer la selectivitat. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que els actes del Papa no coincidiran amb l'hora d'entrada de les proves. Avui, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es troben per intentar refer la unitat i per concretar la vaga que els docents faran també dimarts que ve. Entre altres qüestions, des d'ara fins a arribar a les 12, també farem atenció a Vilamur, al Pallars Sobirà. Avui fa una recreació històrica per reproduir la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats millor conservats del front del Pallars durant la Guerra Civil. I arrenca a Girona l'onzena edició del Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies. Es fa avui i demà a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa amb diverses propostes. En sabrem algunes. I en els esports, aquesta hora, Albert Benet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaques, Albert?
1: Que Marc Márquez acaba de fer ara mateix la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, al davant de Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. En joc, la final de dobles de Roland Garros, amb el barceloní Marcel Granollers al costat del seu company Horacio Ceballos. S'enfronten el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten. De moment, el primer set guanyen Granollers i Ceballos per 3-1.
0: Predomini de núvols aquesta hora en moltes comarques, sobretot a la costa central i al Camp de Tarragona. A l'interior més prims, amb tendència a deixar anar més estones pas al sol. L'ambient assolellat s'imposarà més a partir del migdia i a la tarda poden haver alguns ruixats entre la serra transversal i el Prepirineu. El Papa Lleó XIV ja ha aterrat a Madrid, on comença el seu viatge per l'Estat espanyol. Durant el vol, en conversa amb alguns dels periodistes que l'acompanyaven, el pontífex ha dit que els abusos sexuals al si de l'Església són una ferida oberta i que amb aquest viatge vol fer una crida a respectar la dignitat humana. La comitiva papal ha d'arribar ara a aquesta hora al Palau Reial a Madrid, on ho estem seguint amb en Dani Sáenz de Aja. Dani, bon dia.
2: Hola, Jaume, què tal? Aquí ja està tot a punt per esperar l'arribada en pocs minuts de la comitiva papal amb el Papa Lleó XIV al capdavant, que ha aterrat a l'aeroport de Madrid-Barajas a 11:15 i ha estat rebut pels Reis d'Espanya i també ha saludat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Com podeu sentir, el repic de campanes que ha anunciat la seva arribada continua. Encara, novament, ha tornat a repicar les campanes. També hem sentit una salva de canons de la Guàrdia Real que han muntat aquí tota la rebuda per interpretar els himnes i rebre el Papa amb els honors d'estat. Al voltant del Palau se comencen, ja fa estona que s'amunteguen una multitud de fidels que han vingut de molts racons de l'estat espanyol, també de Madrid i de l'estranger, són de totes les edats, venen parròquies, grups de fidels de parròquies que han vingut en autobusos, persones individuals que venen aquí esperant un missatge d'esperança del Papa, també esperant sentir-lo aviat este matí a vora 12:45 serà el primer moment que el sentirem públicament al Papa Lleó XIV, al Saló de Columnes del Palau Reial, on farà una salutació protocolària juntament amb el rei Felip VI, però com deies, a l'avió papal ja ha pogut el Papa parlar amb els periodistes i els ha dit que espera que el seu viatge sigui un reconeixement per a tots els éssers humans, vol mostrar respecte a tots els éssers humans i també seguir treballant, intencions de seguir treballant per superar la llaga, ha dit, que suposen els abusos sexuals a l'Església i també ha donat este altre missatge.
3: anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la iglesia tiene un mensaje para todos. Sobre todo quiero subrayar la presencia de los jóvenes, sea en Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios y del respeto por cada ser humano.
2: Doncs al Palau Reial, de moment no veiem que arriba encara la comitiva del Papa, sí que hi ha molta policia, s'han desplegat en tota la capital espanyola 15.000, 14.000 agents dels cossos de seguretat. S'espera que entre avui i demà més d'un milió de persones atenguen els diferents actes litúrgics que aquí s'organitzen. Este vespre hi ha un dels més importants, que és la vigília per als joves, però també demà al migdia, al matí, a l'entorn de Cibeles hi haurà la missa de Corpus Christi. Són, diguéssim, els dos actes més pastorals que farà el Papa a Madrid, però també tindrà una part més social, el seu viatge, aquesta part del viatge que fa el Pontífex. Aquesta tarda mateix visitarà un centre d'atenció per persones sense sostre, que fa Càritas en un dels barris més populars de Madrid, com és Carabanchel. Allà també el sentirem també, com veiem, al vespre a la vigília de joves i demà a la missa. També dilluns, com no, al Congrés dels Diputats, ja és l'última etapa del seu viatge a Madrid, que acaba dimarts ja, camí cap a Barcelona.
0: De moment, Dani, a aquesta hora, 11:30, tot a punt al Palau Reial, les banderes hissades esperant l'arribada del Pontífex, de la comitiva papal. També veiem que les formacions de gala ja són a la gran esplanada que hi ha davant d'aquest Palau Reial a Madrid, pendents doncs, de l'arribada del Pontífex. Tu ja fa hores que estàs fent el seguiment, cobrint aquesta arribada del Papa a Madrid. Has pogut parlar amb algunes de les persones que feia també hores que l'esperen?

0: de Benoy?
1: Sí, com et deia, hi ha una multitud, diguem, milers de persones que l'esperen als peus de la catedral de l'Almudena, que és la que es troba just davant del Palau Reial, també als voltants del Palau Reial de Madrid, gent que ha vingut de tot arreu, com per exemple el David, que ve de Jaén i esperant un missatge d'esperança del Papa i referint-se al lema de alçar la mirada, que és el lema que acompanya esta visita, o la Carolina, que és d'aquí de Madrid i també vol sentir un missatge de pau. Si es vols, el sentim.
2: Vengo de Cazorla, de Jaén. Yo ahora estoy en un plan que tengo una minusvalía y pues he venido aquí, como bien dice León XIV, su santidad, hay que alzar la mirada. Aunque vengan problemas serios, tienes que alzar la mirada siempre arriba.
3: Lo que espero sentir es el mensaje de paz que tiene que dar a la comunidad, sobre todo por todas las cosas que estamos pasando actualmente, con los conflictos en los países y entre las personas incluso. Lo que espero presenciar es ese mensaje de unión que necesitamos en estos momentos, ¿no?
1: A banda de estos mensajes más personals, més de persones que han vingut a títol individual, com explicava Jaume, hi ha grups de fidels, de catòlics, que venen de parròquies, que han organitzat els seus viatges des de tots els llocs d'Espanya, han vingut en autobusos, tenen la seva acreditació i la seva entrada per assistir als diferents actes eucarístics que es fan a Madrid. Per exemple, hi ha un grup de joves que estan animant l'espera, cantant himnes, onejant banderes, també, si vols, les podem sentir.
4: Somos el grupo de una parroquia de Santa María. Sí, bueno, el año pasado estuvimos en Roma, este año hemos venido aquí, nada, pues a disfrutar. Pues de ánimo a los jóvenes y de que, bueno, que la fe siga en los jóvenes y que siga creciendo. Pues a mí en Roma la verdad es que me emocionó muchísimo y nada, me gustó muchísimo.
1: Per tant, això, hi ha una combinació de persones creients, no?, que han vingut per veure si podem veure el Papa Lleó XIV i, sobretot, molta gent que ve amb viatges organitzats per assistir a quan més actes millor de la visita del Papa a Madrid.
0: Doncs, Dani, estarem pendents del que ens puguis explicar. Sentim a tu, sentim sobretot les campanes, que no han parat en tota aquesta connexió, que ja fa estona que també doncs, sonen en aquest punt de la capital espanyola, per ara ja sí donar la benvinguda en aquest Palau Reial al Papa Lleó XIV, que ja està amb tota la multitud esperant-lo i també amb tots els cossos, com dèiem, de gala per tal que comenci ja aquest viatge oficial que farà aquests dies per diversos punts de l'estat espanyol. Madrid, Dani Sáenz de Aja, a Barcelona, en Xavi Vall, fent possible aquestes connexions en directe aquí des dels estudis de la Diagonal. Gràcies, bon dia.
1: Adéu, fins després.
0: Això és el que passa a Madrid, però com dèiem, ja hi ha hagut referències del Papa als abusos sexuals comesos a l'Església. Secretisme al voltant de la reunió que el pontífex mantindrà amb víctimes d'aquests abusos, perquè també s'hi vol reunir en aquest viatge que comença avui per l'estat espanyol. No se sap, però, en quin moment ni on es farien aquestes trobades. La Santa Seu confirmava ahir la trobada, organitzada per l'Església Espanyola, notificava que facilitaria la informació després, per respecte a les víctimes, per la seva voluntat i, sobretot, per la seva intimitat i privadesa. Miguel Hurtado, però, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha lamentat que la jerarquia eclesiàstica, diu, hagi triat amb quines víctimes es reunirà el pontífex per evitar activistes com ell, que fan més soroll mediàtic, ha explicat avui al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat perquè cataloga aquest punt de Montserrat de zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya.
5: Em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
0: El Papa serà dimecres que ve a Montserrat. Dimarts haurà aterrat a Barcelona en una jornada marcada per la vetlla a l'Estadi Olímpic. Una visita, doncs, aquí a Catalunya que també es nota ja en botigues de souvenirs que ofereixen el marxandatge específic amb samarretes, tasses, gorres i altres articles de tota mena amb la imatge de Lleó 14 que es poden trobar als establiments que hi ha, sobretot al voltant de la Sagrada Família. A El Corte Inglés es ven marxandatge oficial de la visita a peus que van entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests punts on es ven tot aquest marxandatge.
6: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
7: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
6: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
8: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
10: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
9: El Papa no.
6: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
11: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
6: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
12: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos, mi familia.
6: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
13: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres. 1,80 metres per 1,80 metres. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
6: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
0: Trescat Info. En punt, 3:15. Àrea de servei, trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
14: Bon dia, Jaume. Ara mateix les retencions estan a l'AP7 de Mollet del Vallès a la Roca, en sentit nord, i també a Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C32, tant a Montgat com a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C58, a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. I, finalment, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Montbau a Canyelles, en sentit Besòs. De moment és tot. Continuarem amb la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
14: Fins ara.
0: El temps. Jofre Genuer.
15: La jornada d'avui ha començat amb molt de núvols arreu del país, però sobretot entre el Camp de Tarragona, Costa Central, amb un cel tapat. A la nit hi ha hagut algun petit plogim, sobretot entre el Baix Camp tarragonès, gairebé entre 1-2 litres per metre quadrat, és el cas de Constantí o Tarragona. I bé, esperem que al llarg d'aquest matí que els núvols facin una mica el ronso, evitin que el sol pugui lluir gaire, i això farà que la temperatura continuï fresca. De fet, aquesta matinada, déu-n'hi-do, ambient molt agradable arreu del país. Només hi ha hagut algun valor tropical cap al Montsià, als Alfacs, i moltes temperatures al voltant dels 10, poc més de 10 graus en moltes poblacions, i puntualment algunes valls del Pirineu, doncs lleugerament per sota d'aquesta xifra, destacarem en tot cas aquest 6 a Bonavé, o ja a alta muntanya, a la cota 2.500, avui 4 graus positius. Les clarianes han d'anar guanyant terreny cap a l'interior al llarg d'aquest matí, s'hi posaran més arreu pràcticament a migdia, potser no acabin de desaparèixer de tot els núvols, però en general es farà més sol, sobretot a Ponent, a Pla Lleida, on s'esperen màximes que toquin els 30, i aquesta tarda pendents un altre cop de nuvolada nuvolades potser més localitzades, però poden haver alguns ruixadets, començant per Guilleries, Montseny, Serra Transversal, i al llarg de la tarda vespre, estenent-se al voltant de la Serra del Cadí i Prepirineu, fins al nord del Bages, més o menys en aquestes àrees pot haver-hi algun petac d'aigua amb certa intensitat. Demà i demà passat, nuvolades

0: més esquifides, al Pirineu bàsicament, més sol a la resta i ascens de les temperatures en un ambient més càlid. Però ja avancem que de cara a dimarts les temperatures tornarien a recular.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, dona un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts hagin de fer la selectivitat. Asseguren declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que els actes del Papa a Barcelona no coincideixen amb l'hora d'entrada a les proves.
3: I que estiguin tranquils i sobretot que nosaltres doncs, estarem molt amatents a les situacions que es puguin produir. També comentar que, i que la visita del Papa, que està molt planificada, no coincideix en els horaris on el Papa està fent activitats a Barcelona amb les entrades o sortides dels alumnes, no?
2: I els sindicats Justec, CGT i la Intersindical es reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts vinent que coincideix amb aquesta visita papal i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. La vaga ahir a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, del 80%, segons el sindicat majoritari al sector. La USTEC, Maria Costa.
4: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
5: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
4: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.

0: Avui sí, es vol, es pot saber com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil, i és que es fa una recreació a Vilamurs, al Pallars Sobirà, recreació històrica que reprodueix la vida i els combats dels antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats millor conservats del front al Pallars. En té més dades a Vilamur, en Pau Rovira.
1: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants podran veure de primera mà com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
2: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels avituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etc, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges, que van estar destacats al Pirineu.
1: La recreació reunirà una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclourà demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
2: La recreació és una fantàstica eina, primera per donar a conèixer la història, en aquest cas concret de la Guerra Civil al Pallars, però la història no només a través dels llibres o de la bibliografia, sinó d'una manera molt més tangible i atractiva.
1: La jornada comença demà a les 10 del matí, aquí a Vilamur.
3: Trescat Info.

I avui comença a sonar a Girona l'onzena edició del Festivalot, la proposta musical pensada, sobretot, per famílies. El certamen que impulsen els Amics de les Arts, que arriba consolidat ja com un dels grans festivals familiars a casa nostra, on petits i grans gaudeixen de la música en directe

0: en un ambient segur, inclusiu i festiu. El cartell inclou les actuacions de Miqui Núñez, a qui sentim de fons, els Catarres, de Tàiets o Ginestà, a més de l'espectacle Núvols amb nadons, una experiència compartida entre els més petits de casa i les seves famílies. Al Festivalot, avui i demà, a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa, tenen la previsió de plegar fins a 20.000 persones durant tot aquest cap de setmana de música. Com li passa en un cometa celestial, un nou inici sempre és un nou final.
1: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
2: Vols saber què passa al Parlament?
3: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
4: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
2: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
5: Podem dir que està en temps de descompte.
6: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
7: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
8: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
9: La prohibició de les compres especulatives serà...
10: estrepitoso fracaso de la izquierda.
2: Escolta l'Hemicicle.
11: S'aixeca la sessió.
2: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan.
0: Tenim a punt ja la pròxima entrega de l'Espai l'Hemicicle, on passin 3 minuts de 2:15 del migdia. Ara en falten poc més de 6 perquè siguin les 12 del migdia. Albert Benet, bon dia.
12: Bon dia.
0: I a punt amb l'Albert.
2: Esports.
12: I comencem amb un nom propi aquesta hora, el de Marc Márquez, que ha fet la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. És la segona que fa aquesta temporada després de la que va aconseguir a Jerez. Els detalls amb el Damià Aguilar. Bon dia, Damià.
13: Bon dia. Pedro Acosta era el màxim favorit, però ha sorgit el tro de Cervera. El millor Marc Márquez, amb una caiguda a l'inici de la classificació, ha estat capaç de fer cap al final dues voltes rapidíssimes i per mil·lèsimes s'adjudica la segona pole de la temporada. Per davant de Pedro Acosta i de Fermín Aldeguer, dues Ducatis i una KTM a la fila preferent. Marc Márquez a DAZN.
14: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero hoy ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
13: Al darrere d'aquesta primera fila on hi ha Marc Márquez, Dijan Antonio, Peco Bañaya i el líder Bezzec, i a la segona fila i a la tercera Raúl Fernández, Jorge Martín i Luca Marini. Les Aprilia no han brillat en aquesta classificació amb problemes en el tercer sector. Pel que fa als altres dos catalans, Rins i Maverick Viñales, sortiran des de la setena fila de la graella. Cursa sprint a partir de les 3 a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
12: I a aquesta hora molt pendents també de la final de dobles de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i el seu company Horacio Ceballos acaben de guanyar el primer set ara mateix. S'enfronten al finlandès Harry Heliovaara i al britànic Henry Patten, i Granollers i Ceballos s'acaben d'imposar en el primer set per 6-4. Recordem que defensen el títol de l'any passat. En el cas de Granollers, que té 40 anys, busca el seu tercer Gran Slam. També avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalimska. Serà a partir de les 3 de la tarda, a la mateixa hora que, recordem, començarà aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
2: 3CAT Info.
12: I afegim també aquesta hora que els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA de bàsquet després de guanyar la matinada passada els Spurs de San Antonio d'un punt, 104-105. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que perdia de molts punts i els ha permès arribar amb un empat a 104 amb opcions en els últims 12 segons. Però ha estat llavors quan Wembanyama ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses de totes totes. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
2: L'actualitat esportiva a fons.
12: També en bàsquet, però a casa nostra, la penya està una victòria de classificar-se per les semifinals de l'ACB de bàsquet després de guanyar ahir el Baskonia 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol. L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semis haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
11: El primer partit, el que ens va fallar va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
12: Un Ricky Rubio que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
11: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
12: Ricky Rubio, de 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre aquesta decisió.
11: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
12: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre a les 9... Caixa o faixa pel Barça, que està obligat a guanyar a la pista de Luca Múrcia per aconseguir aquest objectiu, classificar-se per les semis. Will Clyburn, una de les estrelles del Barça.
15: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara, fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
12: El Murcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. També avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió A, la segona divisió de futbol, després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra. Joel Priego va ser decisiu amb dos gols al segon, al minut 92, per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals. El Barça domina l'Igualada per 2-1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 1-2 el tercer partit de l'eliminatòria a les Comes, a la pista de l'Igualada. El Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1. El Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24, però amb lesió de Jorge Sikusa.
2: Trescat Info.

En punt les 12. El Papa Lleó XIV ja és a Madrid, on comença el seu viatge per l'Estat. Durant el vol i en conversa amb els periodistes, el pontífex ha dit que els abusos sexuals en el si de l'Església són una ferida oberta i que amb aquest viatge vol fer una crida a respectar la dignitat humana. A aquesta hora està prevista una recepció oficial al Palau Reial de la capital espanyola. El Vaticà no ha concretat res sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia a Espanya. En una entrevista al Suplement, Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, ha dit que els bisbes han triat perfils concrets que no incomodin. El govern canvia d'opinió i recomana fer teletreball a les persones que s'hagin de desplaçar fins a Barcelona i la seva demarcació davant la presència del papa a la capital catalana. El dimarts, l'executiu català no es va alinear amb les recomanacions del Ministeri i avui Protecció Civil demana quedar-se a casa perquè hi hagi un impacte menor en la mobilitat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, envia un missatge de tranquil·litat als estudiants que dimarts han de fer la selectivitat. En declaracions a Catalunya Ràdio ha dit que els actes del papa no coincidiran amb l'hora d'entrega de les proves. D'altra banda, avui els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran per intentar refer la unitat i concretar la vaga que els docents faran també dimarts. Al llarg del dia d'avui, 1.800 voluntaris estan fent una gran consulta ciutadana en una quarantena de localitats arreu del país per saber el parer de la població sobre la possible convocatòria d'una vaga general de cara a l'any que ve pel dret a un habitatge digne. Raúl Castro reapareix en públic per primer cop des de les acusacions penals dels Estats Units. El govern cubà en bloc ha homenatjat l'expresident al seu 95.

0: 5è aniversari enmig de les pressions creixents de Washington contra el règim i contra les empreses que hi tenen vincles. Els Mossos d'Esquadra desmantellen en una nau d'Ulldecona al Montsià, un dels centres logístics més grans de xis a Catalunya. Han localitzat 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro. Això ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xis que operava des de diferents punts del territori català. S'han detingut 10 persones. I el Primavera Sound vibra de manera multitudinària amb les actuacions de The Cure i Pink Panthers. Aquesta segona nit del festival s'ha recuperat la normalitat després de les incidències amb la pluja de dijous.
1: Esports.
2: Marc Márquez ha fet la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP al davant de Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. És la segona pole de la temporada per a Márquez. En joc, la final de dobles del Roland Garros de tenis amb el barceloní Marcel Granollers al costat del seu company Horacio Ceballos. Han guanyat el primer set per 6-4 contra el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten. I el Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB. La penya s'ho jugarà demà a la pista del Baskonia després de forçar ahir el tercer i definitiu partit dels quarts de final.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el domini del sol amb alguns núvols poc importants i temperatures en lleuger ascens. Creixeran nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb possibilitat de ruixats o xàfecs puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: El Papa Lleó XIV ja és a Madrid, on ha aterrat a 9:45 del matí. A aquesta hora està prevista una recepció oficial al Palau Reial de la capital espanyola amb els reis Felip i Letícia i les principals autoritats, tant eclesiàstiques com civils, de l'Estat. Durant el vol i en conversa amb els periodistes, el pontífex ha dit que els abusos sexuals en el si de l'Església són una ferida oberta i que amb aquest viatge vol fer una crida a respectar la dignitat humana. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
3: Bon dia. Les salves dels canons, la Guàrdia Real i els himnes d'Espanya i del Vaticà han donat la benvinguda al Papa Lleó XIV al Palau Reial, on ara mateix ja ha entrat acompanyat dels reis d'Espanya, Felip VI, la reina Letícia i la princesa Leonor i l'infanta Sofia. Honors d'estat per a un cap d'estat i pel cap de l'Església Catòlica, que no visitava Espanya en 15 anys. Per això l'expectativa entre els fidels és màxima i a fora del Palau, als peus de la catedral de l'Almudena, una multitud l'ha aclamat a la seva arribada. Bé, no sé si hem pogut sentir la gent cantant. En tot cas, ara sí que sentim a molta gent acomiadant la Guàrdia Real a cavall, que abandona, i els càntics de la gent. Gent que sobretot esperen sentir les primeres paraules del pontífex, que farà una salutació d'aquí una estona des del Saló de Columnes del Palau Reial un cop s'hagin acabat les salutacions protocolàries amb les autoritats de l'Estat previstes al Saló del Tro i també després d'una reunió privada que mantindrà en uns moments amb la família real. A l'avió papal, Robert Prevost ja ha dit algunes paraules als periodistes i ha avançat el motiu de la seva visita a Espanya.
4: Anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos, sea Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios y del respeto por cada ser humano.
3: I ha reconegut també el pontífex que els casos d'abusos sexuals al si de l'Església Catòlica són una ferida oberta contra la qual s'ha compromès a treballar.
0: Dani, moltes gràcies per aquesta última hora des de Madrid. Seguirem pendents de les paraules del Papa i dels esdeveniments que vagin passant. Moltes gràcies, bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
0: Doncs el Vaticà no ha donat de moment cap detall sobre la reunió que el papa mantindrà durant aquest viatge amb víctimes de la pederàstia, una trobada que organitzarà l'Església Espanyola. En una entrevista al suplement, Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i que és el portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica.
5: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha tornat a lamentar la visita papal a Montserrat, que ha catalogat de zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya.
5: Em va semblar que era incoherent, no?, que el papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
0: El papa serà dimecres a Montserrat. Dimarts haurà aterrat a Barcelona en una jornada marcada per la vetlla a l'Estadi Olímpic. I el govern canvia d'opinió i recomana fer teletreball a les persones que s'hagin de desplaçar fins a Barcelona i la seva demarcació davant la presència del papa a la capital catalana. Dimarts l'executiu català, a través de la seva portaveu, Sílvia Paneque, va dir que no estava previst fer una recomanació de teletreball, com havia demanat el Ministeri, i que se centraria a garantir la mobilitat. Avui ha estat Protecció Civil qui ha recomanat que es faci per reduir l'impacte en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
6: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Imma Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi la vaga de docents prevista també per dimarts es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. 5 minuts i mig i arribarem a un quart d'una del migdia. Missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del papa i una nova vaga de docents. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o sortida de les proves i també ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà les proves.
7: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
0: Les proves de selectivitat es fan de dimarts a dijous. I els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents del preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, i del 80%, segons la USTEC. Maria Costa.
8: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
9: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
8: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: L'incendi d'ahir a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, està controlat, però no està extingit i encara hi ha algunes fumaroles. Els bombers de la Generalitat informen que l'estructura de la planta està molt malmesa i no poden treballar des de l'interior per l'elevat risc de caiguda del sostre. Ara hi treballen tres dotacions dels bombers i s'investiguen les causes del foc que va provocar una gran columna de fum. No hi va haver danys personals. I cau un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han localitzat 9 tones d'aquesta droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona, al Montsià. Arran de l'operació policial que va començar el novembre de l'any passat, els agents han detingut 10 persones i s'han fet escorcolls tant a Ulldecona com a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions criminals. Aquest mètode d'ocultació inèdit fins al moment consisteix en la utilització de caixes de ferro soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix, amb la finalitat que passin desapercebudes en possibles controls policials. Per poder extreure la droga, els Mossos van requerir la intervenció dels bombers de la Generalitat, que van tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades.
10: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Un minut i mig arribarem a un quart d'una reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Ha estat la primera vegada que se l'ha vist en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut ara fa 30 anys dues avionetes d'exiliats cubans. Castro ha aparegut acompanyat de la plana major del govern i del partit, encapçalada per l'actual president del país, Miguel Díaz-Canel, que ha qualificat les acusacions de maniobra contra Cuba. També ha dit que vol mantenir una relació de respecte amb Washington, però que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. L'homenatge a Raúl Castro ha coincidit també amb les sancions imposades pels Estats Units a Díaz-Canel, alguns familiars seus i del mateix Castro, i a les Forces Armades Cubanes, una mesura que ha afegit pressió contra l'Havana enmig dels ultimàtums a les empreses de fora que tinguin lligams amb el règim. I ha mort als 93 anys Bernadette Chirac, viuda de Jacques Chirac, president de França entre el 1995 i el 2007. Nascuda en una família de diplomàtics i considerada encara més conservadora que el seu marit, el va acompanyar a l'ombra durant tota la seva carrera. Bernadette Chirac també va tenir activitat política pròpia i durant dècades va ser consellera general del departament de la Corrèze a la regió de Nova Aquitània, al centre de França. Bernadette i Jacques Chirac van estar casats 60 anys fins que l'exmandatari va morir el 2019. A les seves memòries, Jacques Chirac va escriure que la seva dona tenia molt d'olfacte polític i va ser l'única que el va advertir sobre l'ascens del líder del Front Nacional, Jean-Marie Le Pen, a qui va derrotar en la volta presidencial del 2002. L'actual president de la República, Emmanuel Macron, l'ha qualificat de gran dama de cor i que ha deixat empremta en la història de França. Passa mig minut d'un quart d'una, obrim àrea de servei. Sapiguem si hi ha problemes per circular per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
11: Bon dia, Montse. Ara mateix, a l'AP7 hi ha hagut un accident. Hi ha retencions entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A causa d'aquest accident hi ha un carril tallat i uns 9 quilòmetres de cua. També retencions a l'AP7 de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A la C60, a Argentona en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C32, retencions tant a Montgat com a Cabrera de Mar en sentit nord. A la C17, a Canovelles en sentit sud. A la 2, a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines. A la C58, des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt de Montbau a Canyelles en sentit Besòs i a la ronda litoral a la zona franca en sentit Besòs. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Afegirem des d'aquí que els motoristes són el col·lectiu que registra més morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya, amb un percentatge del 40%. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes.
1: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
12: Comencem aquest dissabte amb presència de força núvols arreu del país, tot i que esperem que al pas de les hores aquesta nuvolositat es vagi esqueixant. Les temperatures agradables, fresques, fins i tot han pujat una mica, sobretot cap a Ponent, cap a l'Alt Pirineu, també en alguns sectors de la costa, però en general encara valors per sota dels 20 graus. De fet, només hi ha hagut algun valor tropical que no hagi baixat pràcticament dels 20

0: Botella del Pineu, destacarem gairebé 2 litres per metre quadrat de Constantí o 1 litre de Tarragona, poc més. I bé, al llarg d'aquest matí no esperem pluja i les clarianes han d'anar imposant-se a l'interior. A la costa, aquests núvols baixos poden fer una mica el ronso fins a migdia, sobretot entre la costa central i el Camp de Tarragona, però també haurien d'anar trencant-se. Per tant, a partir de migdia en general pot fer una mica més de sol. De fet, on farà més sol al llarg de la tarda és el Pla de Lleida, que és on s'espera que el termòmetre pugi fàcilment cap als 30. I aquesta tarda, de nou, pendents una mica de les nuvolades, no molt generals, però poden començar ja a partir de primera de la tarda a Guilleries Montseny, amb algun primer ruixadet o serra transversal, i més aviat cap al vespre estendre's cap a zones de la Serra del Cadí, Prepineu, comarques pròximes, des de l'Alt Urgell fins al Lluçanès, on no descartaríem algun patac d'aigua, potser algun arribi al nord del Bages, però fenòmens molt puntuals. Demà i demà passat el termòmetre puja clarament, la calor s'intensifica una mica més, amb algunes nuvolades al Pineu, però en general bastant localitzats aquests fenòmens, i sembla que a partir de dimarts arribaria un nou canvi de temps que faria recular el termòmetre.
1: Fresca Info.
2: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
3: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
1: Fresca Info.
4: Uns 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis estan fent al llarg del dia d'avui una macroconsulta per saber el parer dels ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. L'enquesta també vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. Sentim el portaveu de la Plataforma per una feina i una casa dignes, organitzadora de la consulta a l'inici de la campanya.
5: El que farem avui és escoltar què vol fer el poble de Catalunya contra la crisi de l'habitatge i l'escalada de preus. Són milers de persones que preguntarem al poble si vol o no fer una vaga general contra la crisi d'habitatge i els salaris de merda que ens escanyen des de fa tants anys.
4: A la tarda ja se sembran els resultats de l'enquesta. Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar. A aquesta hora es manifesten pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raül Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
6: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca, en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
4: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi afegeixen plantilles d'altres empreses que també estan en un procés d'ERO, Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Control.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: The Cure i Pink Panthers han marcat la segona nit del Primavera Sound. Els escenaris s'han omplert a vessar de fans que celebraven el garatge més recent i el post-punk més veterà. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. Sonava perfecte tenir una introducció llarga que creava un estat d'ànim, un paisatge desolat on després de transitar-hi una bona estona trobes Robert Smith cantant sobre la fi. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just

0: Després, a la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012, però prou llarg i variat per incloure cançons de gran popularitat com Friday I'm in Love, Love Cats o Love Song, de la que immediatament després han tocat la cara B del single Too Late, perquè aquesta és una de les constants dels seus concerts, rescatar alguna cara B que gairebé no toquen mai però que no volen que s'oblidi, tocar èxits coneguts per tothom i repassar discos estimats pels fans. Així han sonat cançons del Disintegration, del Wish, com Trust i From the Edge of the Deep Green Sea, del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me com Hot Hot Hot o Just Like Heaven, o de The Head on the Door com Close to Me, tot plegat amb un Robert Smith platòric, un baixista impecable i una banda esplèndida. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: Esports. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia i comencem aquesta hora amb unes declaracions que acaba de fer l'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, a Manresa, la capital del Bages, on ha participat en l'acte d'inauguració d'una pista amb la Fundació Johan Cruyff. Manresa, Biel Cadilla, bon dia.
3: Hola, Albert, bon dia. Sí, Pep Guardiola ha estat el protagonista d'aquest acte de la Fundació Johan Cruyff avui a la Salle de Manresa, on ell havia estudiat de petit. L'exfutbolista i exentrenador del Barça i del Manchester City, entre d'altres, ha arribat acompanyat del seu pare, Valentí, de 94 anys, i ha participat en un partidet amb els alumnes actuals d'aquesta Salle de Manresa. Guardiola s'ha pronunciat sobre l'actualitat del Barça. Ha parlat de Bernardo Silva i de Julián Álvarez, és a dir, que tots dos jugadors tenen una gran qualitat i que es podrien adaptar al Barça i a qualsevol equip. També ha dit que no té clar encara quin serà el seu futur, que de moment el que vol és descansar, i ha donat un consell al Barça: que no s'obsessioni en guanyar la Champions.
4: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no, cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats. La influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i ja no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
3: Tot plegat en un acte emotiu en què s'ha recordat també la figura de Johan Cruyff i en què ha estat present també el germà de Gerard Martín, Adrià Martín, i la família del Dani Olmo.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Marc Márquez ha fet la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, la segona que fa aquesta temporada, després de la que va aconseguir a Jerez. Ha estat 53 mil·lèsimes més ràpid que Pedro Acosta. Completa la primera fila Fermín Aldeguer. Per tant, dos Ducatis i una KTM a la primera fila. I això que Marc Márquez ha tingut una caiguda a l'inici de la classificació. El sentim Marc Márquez a DAZN, valorant aquesta pole.
5: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero ya he salido convencido por la mañana, lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
2: A la segona fila de la graella hi haurà Dijan Antonio, Peco Bañaya i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Els altres dos catalans, Alec Rins i Maverick Viñales, sortiran des de la setena fila a les 3 de la tarda a la cursa sprint, amb transmissió per l'app de Catalunya Ràdio i per 3CAT amb l'univers MotoGP.
1: 3CAT Info.
2: I notícia d'ara mateix, Marcel Granollers acaba de guanyar el seu tercer Gran Slam, fent parella amb el seu company Horacio Ceballos. Acaben de guanyar ara mateix la final de dobles de Roland Garros en dos sets contra el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten. Granollers i Ceballos s'han imposat al primer set per 6-4 i en el segon per 6 a 2. D'aquesta manera, Granollers i Ceballos revaliden el títol de l'any passat per Marcel Granollers, que té 40 anys. És, ho dèiem, el tercer gran slam de la seva carrera. Recordeu que a partir de les 3 de la tarda començarà la final femenina d'aquest Roland Garros. S'enfrontaran la russa Andriva i la polonesa Chwalimska.
1: 3CAT Info.
2: Els Knicks de Nova York estan a 2 victòries de l'anell de l'NBA de bàsquet després de guanyar la matinada passada els Spurs de San Antonio per 104-105. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès 2 errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat una remuntada del seu equip quan perdia de molts punts. Una remuntada que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons, però ha estat aquí quan ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen, doncs, les finals per 2-0, i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Caixa o faixa pel Barça de bàsquet, que aquest vespre a partir de les 9 està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir l'accés a les semifinals de l'ACB de bàsquet. Will Clyburn, una de les estrelles del Barça.
6: Yes, it's a new day, the new game. We just gotta approach it.
7: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
2: I la penya haurà de guanyar demà a la pista del Baskonia per aconseguir aquesta classificació per les semis després d'igualar l'eliminatòria amb el Baskonia.

0: Dos quarts d'una, informacions destacades a aquesta hora. A començar la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. En aquests moments és al Palau Reial de la capital espanyola, acompanyat del rei Felip VI. Aquí el pontífex pronunciarà les seves primeres paraules en públic. L'avió que l'ha apuntat des de Roma ha dit que els abusos sexuals en el si de l'Església són una ferida oberta. I la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, recomana als estudiants de selectivitat que arribin amb temps a les proves i garanteix flexibilitat en casos de força major, tenint en compte que dimarts coincideixen amb la visita del Papa i amb la vaga de docents. Avui els sindicats USTEC i CGT i la Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada de dimarts. Us parlarem ara també del Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies que arrenca avui a Girona. I pel que fa als esports...
1: Esports.
0: Albert Benet, que destaquem a aquesta hora?
2: Que Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, acaben de guanyar la final de dobles de Roland Garros. D'aquesta manera, revaliden el títol i Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Grand Slam. I que Marc Márquez ha fet la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP al davant de Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. És la segona pole de la temporada per a Márquez. I Pep Guardiola, des de Manresa, acaba d'assegurar que tant Bernardo Silva com Julián Álvarez, dos futbolistes pretesos pel Barça, encaixarien a qualsevol equip del món. I també aconsella al Barça que no s'obsessioni en la Champions.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el domini del sol amb alguns núvols poc importants i temperatures en lleuger ascens. Creixeran nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb possibilitat de ruixats o xàfecs puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30 graus a Ponent. Passen dos minuts de dos quarts d'una del migdia. En marxa ja el primer dia de visita del Papa Lleó XIV a Madrid. El pontífex ha estat rebut amb honors al Palau Reial de la capital espanyola abans d'aterrar a Barajas i durant el vol des de Roma. El papa ha dit que els abusos sexuals en el si de l'Església són una ferida oberta. Tornem en directe cap a Madrid, cap al Palau Reial. Dani Sánchez de Aja, bon dia.
3: Bon dia. En estos moments el Papa Lleó XIV continua la seva recepció oficial al Palau Reial, acompanyat del rei Felip VI i la reina Letícia, en una trobada de caràcter privat, també amb la princesa Leonor i la infanta Sofia. Forma part del

0: els actes protocolaris amb els quals el pontífex comença la seva visita a l'estat espanyol, començant per Madrid. En breus moments, tot va... ja va una mica endarrerit, però esperem sentir ja per primer cop el papa Lleó XIV dirigint unes paraules, un discurs al cos diplomàtic i a les autoritats de l'Estat reunides al Palau Reial. Això serà, en teoria, havia de ser en aquesta hora, però com us dic, sembla que va una mica més tard. A continuació, el papa Lleó i el rei Felip VI despediran, s'acomiadaran de les autoritats des del Saló de Columnes del Palau Reial per a partir d'allí fer una primera volta en papamòbil pels carrers de Madrid en direcció a l'Anunciatura Apostòlica, que és on el papa té la residència estos dies i on descansarà abans de seguir la seva agenda ja a la tarda amb la visita a un centre d'acollida de persones sense sostres que gestiona Càritas al barri de Carabanchel i al vespre amb l'esperada vigília per als joves que aplegarà al voltant de 500.000 de persones, està previst, i on també el papa tindrà paraules dirigides als joves en un acte que també es preveu festiu.
1: Doncs, Dani Sáenz de Aja, estarem aquí pendents d'aquestes primeres paraules del papa Lleó XIV. Gràcies, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: Doncs la visita del papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
2: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
3: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
2: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
4: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
5: It's not that attractive.
6: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del papa no en compraré.
2: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
7: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Hi ha turistes que quan arribi el papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
8: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
2: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
9: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades a per Barcelona, comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per potser 80, 1,80 m per 80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
1: Doncs missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius, tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del papa i una nova vaga de docents. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
10: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
1: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els

0: horaris d'entrada o sortida de les proves i també ha admès en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents que han reforçat el personal que supervisarà les proves.
1: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les proves amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
0: Les proves de selectivitat es fan de dimarts a dijous. I els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no retorn dels docents al preacord. Ahir la vaga de totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC. Maria Costa.
2: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no retorn, la portaveu de la USTEC, Iolanda de Segura, va topar amb xiulets dels docents.
3: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
2: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes, i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
4: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a 3:15. Esquerra Republicana demana al govern que torni a la taula de negociació amb els docents. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha dit al Consell Nacional del Partit que aquest és un conflicte que fa molts anys que s'arrossega i que necessita una resposta de país.
5: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
0: El partit fa avui un Consell Nacional per aprovar el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les municipals del 2027 i a un possible avançament de les eleccions generals. I Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà sencer a la una de la del migdia.
6: Sí, nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
0: El termini per abonar aquesta quantitat venç el 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. I una fuga d'oxigen ha obligat els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a confinar-se en un dels seus mòduls i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores, però, ja se'ls ha dit que podien tornar al seu lloc habitual. L'astrofísic Joan Anton Català ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que les fuites d'aire són habituals a l'estació, ja que fa anys que està en òrbita i pateix el que tècnicament se'n diu fatiga de materials. Fa uns dies es va doblar el ritme d'una fuita en un dels mòduls russos i l'Agència Espacial Russa va ordenar a dos astronautes que la reparessin.
7: I bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs, on es produïa la fuita. I aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació, la NASA ho va agrair.
0: Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha 4 astronautes nord-americans i 2 de russos.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Arrenca avui a Girona una nova edició del Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies. El certamen, impulsat pels Amics de les Arts, arriba aquest any a l'11a edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars

0: de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. El cartell inclou les actuacions de Miqui Núñez i els Catarres, de Tiets o Ginestar, a més de l'espectacle Núvols amb nadons. Es tracta d'una experiència compartida entre els més petits de casa i les seves famílies. El Festivalot es fa avui, demà, a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa, amb la previsió de reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana. I a apropar a la feina dels agricultors als més petits i conscienciar ja des de l'escola dels beneficis de comprar els pagesos locals. És l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta al Montsià. En la iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat també hi col·labora Revolta Pagesa. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical de Xavier Espel.
1: És la traca final del projecte. Els 50 alumnes de tercer de l'escola Consol Ferrer d'Amposta han fet una marxa reivindicativa des del centre fins al mercat municipal per defensar el producte local i de proximitat.
2: Per tal de respondre la pregunta nostra, no?, que era arribar al màxim de gent possible, de part dels alumnes va sortir l'opció de fer una marxa. Els encanta manifestar-se, no?, i cridar molt per les més justos.
1: Qui sentíem ara és Ariadna Gil, tutora del curs de tercer. L'escola ja fa temps que té més que consolidat el projecte, però la particularitat d'enguany ha estat la participació directa del sector, és a dir, dels pagesos.
2: Llavors, enguany va poder sortir la col·laboració amb Revolta Pagesa, una família ens va posar en contacte amb ells, vam poder convidar-los a la classe, vam marcar una entrevista, van assajar molt els xiquets i xiquetes.
1: Però què és el que han après? Ens responen ells mateixos, sentim dues de les alumnes, la Clara i l'Ona.
3: Hem estat, doncs, investigant els productes de proximitat, que no s'han donat compte els pagesos que estan manifestant-se i necessiten ajuda.
4: Hem après de que els pagesos es paguen molt poc i que haurien d'ajudar-los més.
1: Per arribar fins aquí, però abans, ha calgut preparar-se molt bé i aprendre's els punts més importants.
2: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre. També el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
1: Pels pagesos participar-hi és tot un gust. Fins i tot han anat a l'escola a explicar la seva feina i els problemes que es troben en el seu dia a dia. Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
5: A mi em va encantar moltíssim, no?, que inclús professors i alumnes se volguessin involucrar en el cultiu de l'arròs i en la venda de proximitat. És molt important i sobretot és importantíssim que hi ha des de les escoles l'educació alimentària, l'educació ambiental pugui ser una assignatura més a una escola. Els nens que puguen saber la procedència dels productes que cada dia mengem a taula i sobretot tindre en compte i consciència de què comporta poder tindre aliments de proximitat.
1: La cosa no s'acaba aquí perquè aquest dimarts vinent, dia 9 de juny, penjaran un codi QR davant del mercat municipal que et redirigeix al vídeo que han preparat explicant el projecte que han fet i sobretot difonent la importància de triar el producte cultivat a casa i tot el que això comporta.

0: Passant dos minuts a 3:15, obrim àrea de servei, sapiguem com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes. Carmina Mala Garriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Començarem dient que ha estat tallada l'N260 a Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell, en tots dos sentits, a causa d'un accident. També que continua aquest carril tallat a l'AP7 a causa d'un accident, un carril tallat entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. Hi ha uns 11 quilòmetres de cua en aquests moments. També retencions a la P7 de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C32 retencions a Montgat i també a Cabrera de Mar en sentit nord. A una altra franja de la C32, a Sant Boi de Llobregat, també hi ha retencions en sentit sud cap a Castelldefels. A la B24 a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès, a la 2 a Cornellà de Llobregat.

0: desplegat cap a Barcelona a la C58, a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, un cop a Barcelona a la Ronda de Dalt de Montbau a Canyelles en sentit Besòs i també en sentit Besòs a la Ronda Litoral a l'altura de la Zona Franca. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb en Jofre Genuer.
3: S'han obert moltes clarianes al llarg de les darreres hores. El sol s'imposa una miqueta més, amb el permís d'alguns núvols prims. Els núvols baixos d'aquest matí en alguns sectors de la costa pràcticament s'han esvaït. I bé, aquesta tarda, en tot cas, estarem pendents d'aquestes nuvolades que han de créixer en punts de muntanya, des del Montseny, Guilleria, Serra Transversal, cap a l'àrea especialment del Prepirineu, és a dir, entre la zona de l'Alt Urgell, nord del Solsonès, Berguedà, zones també del sud del Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona. Aquestes àrees és on al llarg de la tarda, vespre, doncs pot haver-hi algun patac d'aigua, algun petit ruixat, algun xàfec. Hi ha condicions perquè les nuvolades en aquestes àrees doncs siguin prou actives per donar doncs alguns registres que puguin arribar a superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat de mitjana. Hi ha alguns avisos en aquestes comarques precisament per la possibilitat d'aquests xàfecs una mica intensos. A la resta no. A la resta, en conjunt, es mantindrà la bonança, potser amb alguns núvols poc importants, i amb un lleuger ascens de la temperatura, amb aquesta calor molt continguda, i en tot cas cap al Segrià, Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, on la temperatura podria arribar a tocar o a superar tan sols lleugerament aquests 30 graus. El pronòstic ens indica que de cara a demà continuarà l'ascens, la remuntada del termòmetre, potser més xifres tropicals, poc més de 20 graus a la costa, si s'hi arriba, i a la tarda doncs, valors que arribin als 33 o 34 a les zones més càlides de Ponent i Terres de l'Ebre. Serà una jornada que en general farà més sol, però de nou en el Pirineu i Prepirineu no es descarten algunes nuvolades amb alguns petits ruixats més aïllats i més febles. De fet, comencem la setmana que
2: ve. Anem ara cap a Madrid, on està parlant el rei Felip VI en aquest primer discurs de benvinguda al papa Lleó XIV.
4: Del gobierno y de las demás instituciones del Estado y de todo el pueblo español. Y lo hago en una lengua que es también la vuestra. Para todos los hispanohablantes es un privilegio que comprendáis y empleéis habitualmente el idioma que compartimos, gracias a vuestros años de vida misionera y labor pastoral en el Perú, de la mano de la Orden de San Agustín y como obispo de Chiclayo. Y nos sentimos afortunados de que también así os resulte muy próximo todo lo que significa Iberoamérica. Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces. Os recibe un pueblo al que conocéis bien, vital y con carácter, solidario y tolerante, también creativo y cosmopolita. Tenéis un programa intenso, lleno de momentos para el encuentro, para la oración, para la reflexión, que os ha traído a Madrid y os llevará también a Barcelona y por primera vez en la historia a las Islas Canarias. Comprobaréis en nuestras calles y nuestras plazas, en las iglesias y las instituciones, la inmensa alegría de teneros entre nosotros.
2: Tornarem a connectar a Madrid quan parli el papa Lleó XIV en aquestes primeres paraules del seu viatge a l'Estat. De moment us parlarem que la Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic. El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat al camí de les coves del Salnitre a Collbató. Si voleu saber com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil, avui dissabte tindreu una oportunitat única per veure-ho de prop. Vilamur, al Pallars Sobirà, acollirà una recreació històrica que reproduirà la vida i els combats dels antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats millor conservats del front del Pallars.

0: Vilamur, Pau Rovira.
1: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants podran veure de primera mà com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
2: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels avituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etc, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges, que van estar destacats al Pirineu.
1: La recreació reunirà una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclourà demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
2: La recreació és una fantàstica eina, primera per donar a conèixer la història, en aquest cas concret de la Guerra Civil al Pallars, però la història no només a través dels llibres o de la bibliografia, sinó d'una manera molt més tangible i atractiva.
1: La jornada comença demà a les 10 del matí, aquí a Vilamur.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, assegura textualment que Bernardo Silva és... 3. Ara sí, l'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dèiem, assegura que Bernardo Silva, ho diu textualment, ara el sentireu, és massa bo, i que tant ell com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien en qualsevol equip. D'aquesta manera respon a la pregunta sobre l'interès del Barça en els dos futbolistes.
4: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
5: I Julián també?
4: També és molt bo. Sí, sí, el City els té tots molt bons.
3: Guardiola afirma també, amb altres paraules, que el Barça no s'ha d'obsessionar amb guanyar la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte.
4: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
3: Són declaracions de Pep Guardiola aquest matí des de la Salle Manresa, la capital del Bages, durant l'acte d'inauguració d'una pista amb la Fundació Johan Cruyff a l'escola on va estudiar Guardiola de petit.
6: 3CAT Info.
3: Notícia de fa una estona i que hem destacat a 3CAT Info. Marcel Granollers i Horacio Ceballos han revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer gran slam. A partir de les 3, final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Chulaminska.
6: L'actualitat esportiva a fons.
3: També a les 3, la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb transmissió de l'app de Catalunya Ràdio i per 3CAT amb l'univers MotoGP. Amb Marc Márquez des de la pole, la segona que fa aquesta temporada, després de la que va aconseguir a Jerez. Ha estat 53 mil·lèsimes més ràpid que Pedro Acosta. Completa la primera fila Fermín Aldeguer. Per tant, dos Ducatis i una KTM a la primera fila. I això que Marc Márquez ha tingut una caiguda a l'inici de la classificació. Així en parlava el Tro de Cervera a DAZN.
7: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero hoy ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
3: A la segona fila de la graella hi seran Di Gian Antonio, Pecco Bagnaia i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Els altres dos catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, sortiran des de la setena fila. Els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA de bàsquet després de guanyar els Spurs de San Antonio la matinada passada per 104-105. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que perdia de 12 punts i que han arribat a

0: riqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento, la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común, la paz, y traduzcámoslos en prácticas, planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz. Majestades, altezas reales, señores y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Doncs així acaba el papa Lleó XIV, el seu discurs al Palau Reial davant dels reis d'Espanya i també de moltíssimes autoritats, a més d'altra gent al públic, fent una crida, sobretot, ha estat reiteratiu el seu missatge, una crida a la pau, un missatge de pau que diu necessita de la cultura de la trobada, no de l'enfrontament, i del diàleg respectuós amb l'altre. Fonamental, diu, perquè aquest missatge de pau arribi a totes aquelles persones que busquen, ha dit el pontífex, la veritat. En aquesta línia ha demanat que hi hagi respecte sempre per la dignitat humana, una dignitat humana que diu s'ha de vetllar amb la cultura, una educació lliure, l'accés també de la població a la universitat i la investigació. Un papa Lleó XIV que comença així doncs, la seva visita a l'estat espanyol, que el portarà dimarts vinent fins a Catalunya, de moment avui arribava a Madrid, ha estat rebut per les autoritats i ara feia aquest discurs davant d'aquestes persones que l'acompanyen.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: A nosaltres aquesta actualitat ens ha portat fins a un quart de dues. Torn, doncs, encobrim nova via de servei. Trànsit i temps. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, Jaume. Continua tallada l'N260 a Montferrer-Castellbò, a l'Alt Urgell, en tots dos sentits, a causa d'un accident. També continua un carril tallat per accident, en aquest cas a la P7, entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud. Ara mateix hi ha uns 10 quilòmetres de cua en aquest tram. També circulació intensa en aquest cas, pocs problemes a la P7 a la Roca del Vallès en sentit nord. A la C60 a Argentona hi ha retencions en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C32 a Montgat i també a Mataró en sentit nord. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud cap a Castelldefels, a la B24 a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès, a la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona, tant a la C58 com a la C33, des de l'altura de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Montbau a Canyelles, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, al punt de la Zona Franca, en sentit Besòs. De moment és tot, anirem informant d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina, bon dia.
3: Bon dia.
2: El temps.
1: Jofre Genuer.
4: Les temperatures a migdia respecte a ahir estan enfilant-se una mica més. L'ambient es torna una miqueta més càlid, però tot i així parlem d'una calor molt moderada. L'ascens més notable cap a les comarques interiors de Girona, entre 4, 5, 7 graus més que ahir, i també a tota la zona del prelitoral, on puja menys la temperatura, potser és cap a la zona de les comarques lleidatanes, respecte als valors, com dèiem, d'ahir. En general, el termòmetre acostant-se ja als 30 graus, sobretot cap a la zona de la Ribera d'Ebre, també entre els 26, 27, 28, a diverses comarques, a l'Empordà, també fins

tota la Catalunya central, però bé, la calor es mantindrà moderada, no gaire intensa, malgrat aquest ascens de les temperatures, com a molt doncs, arribant a aquests 30 entre les Terres de Lluïa i Pla de Lleida, amb un ambient més assolellat, sempre amb el permís d'alguns núvols prims,

0: sobretot entre la zona del Solsonès, Berguedà, Osona, Ripollès, Lluçanès, o també extrem sud de l'Alt Urgell, són àrees on aquesta tarda podria haver algun patac d'aigua localment una mica intens. La resta no, el temps es mantindrà tranquil, de fet acabarem amb la desfeta d'aquestes nuvolades localitzades i amb una nit tranquil·la i fresca, agradable. Les temperatures poden pujar una mica més, però en general encara amb aquests valors força acceptables i pocs valors tropicals a la façana litoral. Demà la temperatura puja una mica més, amb xifres entre els 30, 33, 34, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, amb una jornada més assolellada, i amb nuvolades de tarda en el Pirineu, potser no tan actives, no es pot descartar algun ruixadet en aquestes àrees exclusivament. La setmana que ve el termòmetre començarà a tocar en sostre dilluns per baixar de cara a dimarts. De fet, dilluns un front lliscarà per l'àrea del Pirineu, amb núvols i alguns ruixats, i acabarà produint que entre la tramuntana i el mestral als dos extrems del territori de cada vespre, iniciant doncs, aquest descens de les temperatures més general de cara a dimarts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
3: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
4: Reaparició pública ahir de l'expresident cubà Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Era la primera vegada que se'l veia en públic des que la justícia dels Estats Units se'l va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans. Castro va reaparèixer acompanyat de la plana major del govern i del partit, encapçalada per l'actual president del país, Miguel Díaz-Canel, que va qualificar les acusacions de maniobra contra l'illa de Cuba. També va afirmar que vol mantenir una relació de respecte amb Washington, però que respondrà amb fermesa davant de qualsevol agressió. L'homenatge a Castro va coincidir també amb les sancions imposades pels Estats Units a Díaz-Canel, a alguns familiars seus i al mateix Castro, així com a les forces armades cubanes. Una mesura que afegia pressió contra l'Havana enmig dels ultimàtums a empreses de fora que tinguin lligams amb el règim. Una fràgil situació socioeconòmica a Cuba, amb pressió dels Estats Units constant contra el govern castrista, que ha centrat la conversa que Albert Mañá tenia aquests dies amb l'economista cubà i investigador de l'American University, Ricardo Torres.
5: La indústria del turisme ja no és tan rendible.
6: És un golpe adicional, però el problema de fons que té el sector ara és que no té demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
5: ¿Por qué las sanciones de Trump, que son más específicas, son efectivas?
6: En primera, son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Esto que describía de los aliados de Cuba, el contexto internacional. Esto que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
5: Gaesa, un conglomerat empresarial opac.
6: La confianza de la gente depende de la transparencia. Y no ha habido transparencia en toda la administración en manejo de recursos en Gaesa. De hecho, la propia Contralora General de la República admitió en un momento que no podía auditar a Gaesa. Entonces, obviamente, eso crea recelos, sospechas, y el gobierno ha hecho muy poco, diría que casi nada, para evacuar esas dudas.
5: no és tant quan resistirà el govern,

0: sino cuán resistirá el pueblo.
1: ¿Hasta qué punto la gente va a poder soportar el deterioro que está experimentando en sus condiciones de vida, ¿no? Que ya es un deterioro que viene acumulado por años. Aquí hay un recorrido importante ya de un modelo que fracasó hace mucho tiempo.
2: 3CAT Info.
3: 6 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
3: Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. En joc a aquesta hora el primer partit de la final de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins. S'enfronten el Vilassana i el Fraga. Entrem al pavelló del Vilassana, al Pla d'Urgell. Xevi Soler, bon dia.
5: Bon dia. El Vilassana ha fet el més difícil, que és desnivellar un partit igualadíssim. Un gol de Luchi Agudo, que situa a les locals per davant el marcador amb aquest 1-0. Hi ha hagut moltes oportunitats per un i per altre equip. Molt protagonisme per les dues porteres. Anna Salvada del Vilassana, Anna Ferrella del Fraga, però aquest gol de Luchi Agudo que ha fet que de moment l'equip local estigui en posició de tenir avantatge en aquest partit i en aquesta eliminatòria. Recordem, una final, el millor de 3 partits, per tant, el que en guanyi 2 l'eliminatòria es traslladarà a Fraga la setmana vinent. Continua aquest marcador, 13 minuts pel descans, guanya el Vilassana, Vilassana 1, Fraga 0.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, assegura textualment, ara el sentireu, que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien en qualsevol equip. Això és el que diu Guardiola, preguntat per l'interès del Barça en els dos futbolistes.
6: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
7: I Julián també?
6: També és molt bo. Sí, sí. Els sitios té tots molt bons.
4: Guardiola afirma també, amb altres paraules, que el Barça no s'ha d'obsessionar amb guanyar la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte.
6: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions o no guanyar la temporada és dolenta.
4: Són declaracions de Guardiola aquest matí des de la Salle Manresa, a la capital del Bages, durant l'acte d'inauguració d'una pista amb la Fundació Johan Cruyff, a l'escola on Guardiola va estudiar de petit.
2: 3CAT Info.
4: Marcel Granollers i Horacio Ceballos han revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten, 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer gran slam. A partir de les 3, la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalimska.
2: 3CAT Info.
4: També a les 3, la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez. Des de la pole, la segona que fa aquesta temporada, després de la que va aconseguir a Jerez. Ha estat 53 mil·lèsimes més ràpid que Pedro Acosta en un gran duel, complet a la primera fila. Fermín Aldeguer, per tant, 2 Ducatis i una KTM a la primera fila, i això que Marc Márquez ha tingut una caiguda a l'inici de la classificació. Així en parlava ell mateix a DAZN.
8: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
4: A la segona fila de la graella hi seran Dijan Antonio, Peco Bañaya i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Els altres dos catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, sortiran des de la setena fila. La cursa sprint la podreu seguir amb la transmissió de l'Univers MotoGP per l'app de Catalunya Ràdio i per 3CAT. Els Knicks de Nova York estan a 2 victòries de l'anell de l'NBA de bàsquet després de guanyar els Spurs de San Antonio la matinada passada per 104-105. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès 2 errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que perdia de 12 punts en l'últim quart i que han arribat amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha estat aquí quan Wembanyama ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden.

0: Arden de Nova York. Caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB. El mateix que haurà de fer demà la penya a la pista del Baskonia després de forçar ahir el tercer i definitiu partit de quarts amb la victòria per 82 a 63. Després del partit, Ricky Rubio deia que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
1: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
0: Ricky Rubio, de 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
1: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
0: Avui, a més de Luca Múrcia-Barça, també jugarà el Madrid-Tenerife. L'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són dos quarts de dues. En aquest primer tram de l'informatiu hem estat pendents del discurs que feia ara fa només uns minuts el Papa Lleó XIV al Palau Reial de Madrid. El pontífex ha fet una crida a abandonar la polarització, ha elogiat el multilateralisme i ha agraït al govern espanyol el seu suport al dret internacional. Abans el rei Felip VI ha parlat dels abusos comesos a l'Església, ha elogiat el paper del Papa en aquesta qüestió i ha dit que no poden ser representatius de tota la comunitat eclesiàstica. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, recomana als estudiants de selectivitat que arribin amb temps a les proves i garanteix la flexibilitat en casos de força major. I és que dimarts coincideix la selectivitat amb la visita del pontífex i amb la vaga de docents. Avui a la tarda, els sindicats Justec, CGT i Intersindical es reuneixen per intentar refer la unitat i concretar aquesta aturada de dimarts. Des d'ara fins a arribar a les dues, entre altres qüestions, també us explicarem que durant tot el dia avui, 1.800 voluntaris fan una gran consulta ciutadana en una quarantena de localitats arreu del país. Mirem de saber el parer de la població sobre la possible convocatòria d'una vaga general l'any vinent pel dret a un habitatge digne. I recordarem la figura de Bernadette Chirac, la vídua de l'expresident francès Jacques Chirac. Ha mort als 93 anys. Esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, assegura des de Manresa que Bernardo Silva és massa bo, ho ha dit així textualment, i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, tots dos pretesos pel Barça, encaixarien en qualsevol equip. Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer gran slam. I Marc Márquez ha fet la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP al davant de Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. És la segona pole de la temporada per a Márquez. I el Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB.
1: Sí, encara amb estones amb sol, amb alguns núvols però poc importants i temperatures en lleuger ascens, van creixent nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb possibilitat de ruixats o xàfecs puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30 graus a les comarques de Ponent. El Papa Lleó XIV demana abandonar la polarització, l'enfrontament i advoca pel diàleg i la cultura de la pau. En el seu discurs ara fa només uns minuts, en el seu inici del viatge a l'Estat, també ha agraït al govern espanyol el seu suport al dret internacional. Abans, el rei Felip VI ha parlat dels abusos comesos a l'Església, ha elogiat el paper del Papa en aquesta

0: qüestió i ha afirmat que no poden ser representatius de tota la comunitat eclesiàstica. Nova connexió amb Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Davant de totes les autoritats de l'Estat, del cos diplomàtic i de la cúpula eclesial, i el 14 s'ha pronunciat en contra de la polarització dels discursos de la por i de l'enfrontament i ha demanat homes i dones a la vida pública que busquin la llum enmig de la foscor.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: A l'inici del seu viatge a Espanya i el seu primer discurs, Lleó XIV s'ha referit a una època sacsejada pel conflicte que clama per la pau i per això ha agraït al govern espanyol el seu paper en l'escena internacional.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
1: Ha estat un discurs on no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals i que ho ha fet a l'avió papal en el seu trajecte des de Roma a Madrid quan ha dit que els dos escàndols eren una ferida oberta. Qui sí que s'ha referit aquí al Palau Reial i ho ha fet per primera vegada ha estat el rei Felip VI.
3: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Com dèiem, un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat des del Palau Reial i ho ha fet en castellà, una llengua que domina des dels seus anys de bisbe al Perú. Ho ha fet després d'una trobada privada amb la família reial i després de saludar, entre altres, el president del govern espanyol, a diversos ministres i presidents autonòmics com el president Salvador Illa. El papa ja ha abandonat el Palau Reial en direcció a l'Anunciatura Apostòlica.
0: Gràcies, Dani Sáenz d'Aja, a Madrid, també als companys tècnics aquí, la coordinació d'aquestes connexions en directe. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Ara s'hi referia a en Dani en aquesta crònica a la qüestió dels abusos sexuals i a la referència que hi feia el pontífex al seu vol mentre es dirigia cap a l'Estat espanyol. Bé, el Vaticà no ha donat de moment cap detall sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes d'aquesta pederàstia, una trobada que organitzarà l'Església espanyola, però en una entrevista al suplement a Catalunya Ràdio avui al matí, Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i que és el portaveu del moviment Reparació Integral, ja ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica al seu parer.
4: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent i no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: També ha tornat a lamentar la visita papal a Montserrat, que ha catalogat de zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya.
4: Em va semblar que era incoherent, no?, que el papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
0: Lleó XIV serà dimecres a Montserrat. Dimarts haurà aterrat a Barcelona en una jornada marcada per la vella a l'Estadi Olímpic. I el govern canvia d'opinió i ara recomana fer teletreball a les persones que s'hagin de desplaçar fins a Barcelona i la seva demarcació davant de la presència del papa. Dimarts l'executiu català, a través de la portaveu Sílvia Paneque, deia que no estava previst fer una recomanació en aquest sentit, com demanava el Ministeri, i que se centraria a garantir la mobilitat. Però avui ha sigut Protecció Civil qui ha recomanat que sí, que es faci, per reduir l'impacte en aquesta mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
5: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha afirmat que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita de Lleó XIV a Catalunya. La consellera d'Universitats

0: Núria Montserrat recomana als estudiants de selectivitat que arribin amb temps a les proves i garanteix flexibilitat en casos de força major, tenint en compte aquesta coincidència de la visita del Pontífex i la vaga de docents dimarts. Avui a la tarda els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per intentar refer la unitat i concretar aquesta aturada de la setmana vinent. I avui uns 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis estan fent una macroconsulta per saber el parer dels ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels sous en un context d'increment de preus. Aquesta macroenquesta també vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha un quòrum ciutadà o no per fer una vaga general l'any que ve. N'ha parlat el portaveu de la Plataforma per una feina i una casa dignes, organitzadora de la consulta, al començament de la campanya.
1: El que farem avui és escoltar què vol fer el poble de Catalunya contra la crisi de l'habitatge i l'escalada de preus. Som milers de persones que preguntarem al poble si vol o no fer una vaga general contra la crisi d'habitatge i els salaris de merda que ens escanyen des de fa tants anys.
0: A la tarda, en sabrem els resultats.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 3 quarts de 2, ha caigut un dels centres logístics més grans d'Aixís a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han localitzat 9 tones d'aquesta droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona, al Montsià. Arran de l'operació policial, que va començar el novembre de l'any passat, els agents han detingut 10 persones i s'han fet escorcolls tant a Ulldecona com a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, o la banda tenia connexions amb d'altres organitzacions criminals. Aquest mètode d'ocultació, inèdit fins al moment, consisteix en l'utilització de caixes de ferro soldades a mida per amagar-hi les tauletes d'aixís, amb la finalitat que passin desapercebudes amb possibles controls policials. Per poder extraure tota aquesta droga, els Mossos van requerir de la intervenció dels bombers de la Generalitat, que van tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades. L'incendi ahir a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, està controlat, però encara hi ha algunes fumeroles. Ara hi treballa una dotació dels bombers de la Generalitat i n'investiguen les causes. El foc va provocar una gran columna de fum, però no hi va haver danys personals. Els bombers informen que estan acabant les tasques per extingir-lo del tot. El govern portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga gairebé 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Xixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio.
3: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
0: El termini per abonar aquesta quantitat s'acaba el dia 21 d'aquest mes, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar aquesta factura. Ha mort als 93 anys Bernadette Chirac, vídua de Jacques Chirac, president de França entre el 1995 i el 2007. Nascuda en una família de diplomàtics i considerada encara més conservadora que el seu marit, el va acompanyar a l'ombra durant tota la seva carrera. Bernadette Chirac també va tenir activitat política pròpia i durant dècades va ser consellera general del departament de la Corrèze a la regió de Nova Aquitània, al centre de França. Bernadette i Jacques Chirac van estar casats 60 anys, fins que l'exmandatari va morir el 2019. A les seves memòries, Jacques Chirac va escriure que la seva dona tenia molt d'olfacte polític i que va ser l'única que el va advertir sobre l'ascens del líder del Front Nacional, Jean-Marie Le Pen, a qui va derrotar a la volta presidencial el 2002. L'actual president de la República, Emmanuel Macron, l'ha qualificat de gran dama d'honor que ha deixat, diu, empremta en la història de França.

The Cure i Pink Panthers s'han marcat la segona nit del Primavera Sound, amb els escenaris omplint-se de gom a gom, de fans que celebraven el garage més recent.

0: ambient i el post-punk més veterà. Us seguíem al Parc del Fòrum amb en Marc Ruiz.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. Sonava perfecte tenir una introducció llarga que creava un estat d'ànim, un paisatge desolat on després de transitar-hi una bona estona trobes Robert Smith cantant sobre la fi. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però prou llarg i variat per incloure cançons de gran popularitat com Friday I'm in Love, Love Cats o Love Song, de la que immediatament després han tocat la cara B del single Too Late, perquè aquesta és una de les constants dels seus concerts, rescatar alguna cara B que gairebé no toquen mai, però que no volen que s'oblidi, tocar èxits coneguts per tothom i repassar discos estimats pels fans. Així han sonat cançons del Disintegration, del Wish, com Trust i From the Edge of the Deep Green Sea, del Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, com Hot, Hot, Hot, o Just Like Heaven, o de The Head on the Door, com Close to Me. Tots plegat amb un Robert Smith platòric, un baixista impecable i una banda esplèndida. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit. Però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.

0: 3CAT Info.
1: Àrea de servei. Comencem amb el trànsit. Equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Començarem dient que s'ha reobert l'N260 a l'altura de Montferrer i Castellbò, que estava tallada en tots els sentits per un accident. Ara, en aquests moments, se circula amb normalitat. Continuen, però, aquests 9 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, aproximadament, en sentit sud, a causa d'un accident i aquest carril tallat que dèiem. També continuen les retencions a la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C32 a Montgat i també a Mataró, en sentit nord, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels, a la 2 a Cornellà de Llobregat, cap a Barcelona, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la 2 a Sant Andreu de la Barca, en sentit nord, i a les rondes barcelonines, a la ronda de dalt de Montbau a Canyelles, en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a la zona franca, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
2: Bon dia.
0: El temps.
1: Jofre Genué.
3: Les temperatures a migdia respecte a ahir estan enfilant-se una mica més. L'ambient es torna una miqueta més càlid, però tot i així parlem d'una calor molt moderada. L'ascens més notable cap a les comarques interiors de Girona, entre 4, 5, 7 graus més que ahir, i també a tota la zona del prelitoral, on puja menys la temperatura, potser és cap a la zona de les comarques lleidatanes respecte als valors, com dèiem, d'ahir. En general, el termòmetre acostant-se ja als 30 graus, sobretot cap a la zona de la Ribera d'Ebre, també entre els 26, 27, 28, a diverses comarques, a l'Empordà, també fins i tot a la Catalunya central, però bé, la calor es mantindrà moderada, no gaire intensa, malgrat aquest ascens de les temperatures, com a molt doncs, arribant a aquests 30 entre les Terres de Llobregat i Pla de Lleida, amb un ambient més assolellat, sempre amb el permís d'alguns núvols prims o alguns núvols inofensius, i pendents de nou d'algunes nuvolades, aquesta tarda sobretot, que poden començar en les immediates hores ja entre Guilleries, Montseny, Serra Transversal, comarques pròximes, però sobretot al llarg de la tarda vespre les que es formin al voltant del Prepireu podrien ser les més actives i per aquest motiu hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja activats, sobretot entre la zona del Solsonès, Berguedà, Osona, Ripollès, Lluçanès, o també extrem sud de l'Alt Urgell, són àrees on aquesta tarda podria haver algun patac d'aigua localment una mica intens. La resta no, el temps es mantindrà tranquil, de fet acabarem amb la desfeta d'aquestes nuvolades localitzades i amb una nit tranquil·la i fresca, agradable. Les temperatures poden pujar una mica més, però en general encara amb aquests valors força acceptables i pocs valors tropicals a la façana litoral. Demà la temperatura puja una mica més, amb xifres entre els 30, 33, 34, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, amb una jornada més assolellada, i amb nuvolades de tarda en el Pirineu, potser no tan actives, no es pot descartar algun ruixadet en aquestes àrees exclusivament. La setmana que ve el termòmetre començarà a tocar en sostre dilluns per baixar de cara a dimarts. De fet, dilluns un front lliscarà per l'àrea del Pirineu amb núvols i alguns ruixats i acabarà produint que entre la tramuntana i el mestral als dos extrems del territori de cada vespre, iniciant doncs, aquest descens de les temperatures més general de cara a dimarts.
1: Apropar la feina dels agricultors als més petits i conscienciar, ja des de l'escola, dels beneficis de comprar els pagesos locals. Aquest és l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta, al Montsià. En aquesta iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat també col·labora Revolta Pagesa. Ens en parla el següent reportatge en Jordi Barranca, que compta amb el muntatge tècnic de Xavier Espelt.
4: És la traca final del projecte. Els 50 alumnes de tercer de l'escola Consol Ferrer d'Amposta han fet una marxa reivindicativa des del centre fins al mercat municipal per defensar el producte local i de proximitat.
5: Per tal de respondre la pregunta nostra, no?, que era arribar al màxim de gent possible, de part dels alumnes va sortir l'opció de fer una marxa. els encanta manifestar-se, no?, i cridar molt per les més justes.
4: Qui sentíem ara és Ariadna Gil, tutora del curs de tercer. L'escola ja fa temps que té més que consolidat el projecte, però la particularitat d'enguany ha estat la participació directa del sector, és a dir, dels pagesos.
5: Llavors, enguany va poder sortir la col·laboració amb Revolta Pagesa, una família ens va posar en contacte amb ells, vam poder convidar-los a la classe, vam marcar una entrevista, van assajar molt els xiquets i xiquetes.
4: Però què és el que han après? Ens ho responen ells mateixos, sentim dues de les alumnes, la Clara i l'Ona.
6: Hem estat investigant els productes de proximitat i ens hem donat compte els pagesos que estan manifestant-se i ens estan ajudant.
7: Hem après de que els pagesos es paguen molt poc i que hauríem d'ajudar-los més.
4: Per arribar fins aquí, però abans ha calgut preparar-se molt bé i aprendre's els punts més importants.
5: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre. També el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
4: Pels pagesos participar-hi és tot un gust. Fins i tot han anat a l'escola a explicar la seva feina i els problemes que es troben en el seu dia a dia. Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
8: A mi em va encantar moltíssim, no?, que inclús professors i alumnes se volguessin involucrar en el cultiu de l'arròs i en la venda de proximitat. És molt important i sobretot és importantíssim que hi ha des de les escoles l'educació alimentària, l'educació ambiental pogués ser una assignatura més a una escola. Els nens que puguen saber la procedència dels productes que cada dia mengem a taula i sobretot tindre en compte i consciència de què comporta poder tindre aliments de proximitat.
4: La cosa no s'acaba aquí perquè aquest dimarts vinent, dia 9 de juny, penjaran un codi QR davant del mercat municipal que et redirigeix al vídeo que han preparat explicant el projecte que han fet i sobretot difonent la importància de triar el producte cultivat a casa i tot el que això comporta.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran les dues.
0: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. De seguida destacarem les declaracions de l'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, parlant del Barça, de Bernardo Silva, de Julián Álvarez. Però abans d'aquesta hora passem pel pavelló del Vilassant, al Pla d'Urgell. El Xavi Soler està seguint el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins, que juga el Vilassana contra el Fraga. Xavi, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Mitja feina feta, perquè som al descans i continua aquest avantatge, tot i que mínim, de l'equip urgellenc. El Vilassana el guanya per 1-0 amb el gol de Luchi Agudo. És l'únic gol que s'ha marcat en aquest partit, tot i que hi ha hagut moltes ocasions avui, protagonisme també de les porteres, en un partit igualadíssim entre el Vilassana, que recordem té el factor pista en aquesta final, va quedar primer de la fase regular contra un Fraga que les va derrotar a les semifinals de la Champions de Hockey Patins i posteriorment va acabar sent el campió d'aquesta competició. Per tant, jugant contra el campió d'Europa, el Vilassana, que vol endur-se el primer punt d'aquesta final. Recordem, el millor de tres partits. La setmana vinent l'eliminatòria es traslladarà a Fraga i si calgués un tercer definitiu partit es tornaria a jugar aquí al Municipal de Vilassana. Ja comencen a entrar les jugadores per començar aquesta segona meitat del partit. Recordem, després dels 25 primers minuts, avantatge mínim de l'equip local Vilassana 1, Fraga 0.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, assegura textualment que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien en qualsevol equip. Això és el que diu Guardiola, preguntat per l'interès del Barça en els dos jugadors.
4: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
5: I Julián també?
4: També és molt bo. Sí, els sitios té tots molt bons.
2: Guardiola afirma també, amb altres paraules, que el Barça no s'ha d'obsessionar amb la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte.
4: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
2: Són declaracions de Guardiola aquest matí des de la Salle Manresa, a la capital del Bages, durant l'acte d'inauguració d'una pista amb la Fundació Johan Cruyff a l'escola on Guardiola va estudiar de petit.
0: 3CAT Info.
2: Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat els dos en dos sets, el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten, 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer gran slam. A partir de les 3, final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chulimska.
0: 3CAT Info.
2: També a les 3, d'aquí una mica més d'una hora, la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole, la segona que fa aquesta temporada, després de la que va aconseguir a Jerez. Ha estat 53 mil·lèsimes més ràpid que Pedro Acosta. Completa la primera fila Fermín Aldeguer. Per tant, dos Ducatis i una KTM a la primera fila. I això que Marc Márquez ha tingut una caiguda a l'inici de la classificació. Així en parlava ell mateix a DAZN.
6: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero hoy ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir. Veremos.
2: Són les paraules de Marc Márquez després d'aquesta pole a la segona fila de la graella i seran Digen Antonio, Pecco Bagnaia i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Els altres dos catalans, Alex Rins i Maverick Viñales, sortiran des de la setena fila. La cursa sprint la podreu seguir amb la transmissió de l'Univers MotoGP per l'app de Catalunya Ràdio i per 3CAT. Caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB. Will Clyburn, una de les estrelles del Barça.
5: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
2: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar el tercer definitiu partit, en aquest cas a la pista del Baskonia, després de forçar aquest tercer i definitiu partit de quarts, amb la victòria per 82-63. Després del partit a l'Olímpic de Badalona, Ricky Rubio deia que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
7: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compagina bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
2: Avui, a més de Luca Múrcia-Barça, també juga el Madrid-Tenerife, també l'equip madridista ha de guanyar per accedir a les semifinals, i els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio la matinada passada per 104-105. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks.
0: Catalunya Ràdio. El Papa arriba a Espanya fent una crida abandonant la polarització política i elogiant el multilateralisme. Bon dia, són les dues. Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
8: En el primer discurs del seu viatge a l'Estat, Lleó XIV ha posat en valor el paper d'Espanya com a garant de la pau, en un gest que de ben segur donarà aire al govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Saindeaja, bon dia.
9: Bon dia. En el seu primer missatge de viatge a l'Estat i davant de tota la plana política espanyola, Lleó XIV ha demanat deixar de banda la polarització i la divisió.
10: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
9: Ha estat un discurs de forta càrrega política, on també ha agraït el paper d'Espanya a favor del dret internacional i la pau enmig d'un món adit sacsejat pel conflicte. Abans, a l'avió de viatge a Madrid, el pontífex ha parlat dels abusos sexuals dins l'Església com una ferida oberta i que sí que s'ha referit en el seu discurs al Palau Reial ha estat Felip VI per reconèixer el dolor de les víctimes.
8: I ara el Papa Mòbil que recorre els carrers de Madrid. A tot això, el govern rectifica i recomana ara el teletreball a qui visqui o treballi a les comarques de Barcelona per evitar desplaçaments precisament durant la visita del Papa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies.
8: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge. L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes, que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.800 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta a 42 municipis d'arreu de Catalunya.
12: Estem contentíssims, és que ara mateix, només amb la participació que hem tingut per aquesta macroenquesta, ja és en si mateix un èxit.
8: És Rubén Paez, portaveu de la campanya Viure ens costa la vida. També us explicarem a l'informatiu d'avui que veïns i comerciants de Collserola es planten davant les restriccions per la pesta porcina que mantenen el parc tancat des de fa 6 mesos. Avui, unes 200 persones han participat en una caminada popular per reclamar que es reobri Collserola. Sentirem veïns i comerciants denunciant que les restriccions són incoherents i desproporcionades.
13: Ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica farts.
14: Volem que obrin el parc. Allà fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir.
8: Tot això en el cap de setmana del Primavera Sound.

0: Després de les incidències per la pluja de dijous, amb diversos concerts suspesos, ahir sí, el Festival Barceloní va recuperar la normalitat i The Cure va seduir els milers d'espectadors del Parc del Fòrum. Avui, última jornada del Primavera amb Gorillaz entre els caps de cartell. Tot això fins a 2:45. A partir de llavors, els esports. Oriol Rodríguez, que destacarem avui.
1: Mira, que Mercè Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. És el tercer títol de Gran Slam, revalida el títol aconseguit l'any passat a París. Ara les tres també cursa sprint del Gran Premi.

0: Premi de MotoGP a Hongria, Marc Márquez, des de la pole position, la cursa curta, i avui també el Barça Bàsquet a jugar el seu futur a la Lliga. O guanya la pista de Lucan Múrcia, passa a semifinals, o comencen les vacances.
1: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. A aquesta hora queden encara 7 quilòmetres de retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. S'han obert, però, tots els carrils, però n'hi ha un detallat a la mateixa AP7 per l'avaria d'un vehicle a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. I, finalment, hi ha retencions a la ronda litoral de 3 quilòmetres a la zona franca en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: Per cert, que els motoristes són el col·lectiu que incrementa percentualment les morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya durant els 5 primers mesos del 2021. Amb un percentatge del 40%. Fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, a xifra, la mateixa xifra que l'any passat i també que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat, per tant, les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes. I una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de trànsit.
3: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
1: A tot això hem d'afegir que hi ha hagut una nova víctima mortal, un altre motorista també ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita, al Poble Nou del Delta, al Montsià. En total, doncs, han mort 22 motoristes a les carreteres aquest any.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Amb en Jofre Genuer ens esperen canvis aquest cap de setmana. Jofre, bon dia.
5: Bon dia, doncs, canvis en positiu en el sentit de la gent que vulgui doncs, una mica més de calor, més bonança i menys ruixats. Més demà que avui, perquè aquesta tarda estem pendents encara d'alguns, no pas tan generals ni tan extensos, però encara aquesta tarda, sobretot entre la zona de l'Alt Urgell, l'extrem sud de l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, zones del Prepineu, Serra del Cadí, també punts del Lluçanès, sud del Ripollès, Cerdanya, nord d'Osona, aquestes àrees, molt probablement les nuvolades que estan creixent acabin donant algun petit ruixat o algun petit patac d'aigua, fins i tot més probables potser de cara al vespre que no a primeres hores de la tarda. La resta sol amb alguns núvols prims i sobretot doncs, el que dèiem amb un ascens de les temperatures de 2, 3, 4 graus més que ahir, a hores d'ara. Destacarem, per exemple, a Olot, ahir a aquesta hora tenien 15 graus, ara en tenen 25, o per exemple també cap a la zona de l'Empordà, la Bisbal d'Empordà, ahir tenien una temperatura que no passava dels 20 graus i ara tenen gairebé 29. Per tant, una mica d'ambient més calorós que demà encara s'accentuarà una mica més. De fet, els vols més alt avui cap als 30-31, demà 33 o 34 cap a Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i demà menys ruixats, amb més sol, només alguns núvols d'evolució a l'àrea del Pirineu. De fet, el termòmetre, amb tendència a pujar, continuarà dilluns, però ja serà el darrer dia, perquè ja avancem que de cara a dimarts torna a caure la temperatura una mica i, per tant, la calor que durarà poc.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:07. I avui comença la visita del Papa Lleó XIV a l'Estat espanyol. Ha començat fent una crida, abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial amb la seva arribada a Madrid. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. Seguint l'arribada del pontífex a Madrid, tenim en Dani Saint-Deja. Bon dia.
6: Bon dia. Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió per pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
6: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
7: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
6: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals.

0: Igual sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta, que sí que ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
1: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats, com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Real l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el missatge del pontífex.
2: Que el Señor nos ha traído aquí de forma pues fortuita. Realmente estamos aquí, pues realmente nos vamos de viaje mañana y no sabíamos que venía el Papa y entonces pues el Señor es un viaje caído del cielo.
3: Y totalmente estoy muy orgullosa, siento un cariño que como pues ha estado en Perú y tal, pues no sé, siento mucho amor ya hacia él.
0: Ara, Lleó XIV recorre per primera vegada els carrers de Madrid amb el papamòbil. A la tarda visitarà un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
4: Gràcies, Dani. En aquest viatge del Papa, un dels temes calents, ara ho dèiem, és el de la pederàstia. De fet, Lleó XIV aprofitarà aquesta estada a l'Estat per reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església Espanyola, Maria Guixà.
5: Sí, la Santa Seu, però, de moment no ha donat cap detall sobre aquesta trobada del pontífex amb les víctimes, organitzada per l'Església Espanyola, i, per tant, no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i, a més, portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
6: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
5: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà precisament dimecres a Montserrat.
4: I la dimensió d'aquesta visita papal a Catalunya ha fet recular el govern davant la qüestió del teletreball. Si dimarts l'executiu es va desmarcar de les recomanacions del Ministeri, avui ha canviat d'opinió i recomana ara sí el teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del pontífex.
5: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha volgut puntualitzar que aquesta decisió consensuada, diu, amb els agents econòmics i socials, s'ha pres davant la magnitud que pot tenir aquesta visita del pontífex i l'impacte directe en la mobilitat.
7: Una recomanació, per tant, no una ordre, ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. Ahir nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i, per tant, és una decisió que es pren de forma consensuada.
5: Protecció Civil, a més, també ha insistit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i perquè la vaga de docents, que també està prevista per dimarts, es pugui combinar amb aquesta afluència de gent que comportarà la visita del Papa.
4: I precisament a banda d'aquesta visita papal i de la vaga de docents, dimarts també comencen les proves de selectivitat i el govern ha volgut enviar avui un missatge de tranquil·litat als estudiants davant els problemes de mobilitat que es poden generar, Maria.
5: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per, diu, evitar imprevistos i, això sí, ha garantit flexibilitat en casos de força major. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
8: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
5: precisament per aquesta vaga de docents. També Montserrat ha dit que tenen previst un pla alternatiu per reforçar el personal que supervisarà aquestes proves. I Eva, encara en clau educativa, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical avui es reuneixen a la tarda, ho fan, per concretar la vaga de dimarts i de refer la unitat sindical, sobretot després d'aquest no rotund dels docents al preacord amb el govern. I la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern,

0: i del 80%, segons l'USTEC.
1: I una última qüestió, dos minuts i arribarem a un quart de tres sobre la visita del Papa a Barcelona, i és que també s'està notant en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família.
0: Un d'aquests establiments és Ringels, un dels comerços més grans que des de fa dies ja ofereix articles de manera commemorativa d'aquesta visita del Papa a Barcelona, tot i que, com reconeix la Juani, que és l'encarregada, els ha costat trobar proveïdors.
2: No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
0: El marxandatge oficial es pot comprar en línia, però físicament només el ven al Corte Inglés. La majoria dels clients, sobretot, són turistes llatinoamericans.
1: Ho destacàvem a la portada avui. En una quarantena de municipis d'arreu del país s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una feina i una casa dignes que estan molt satisfets de com estan anant la jornada, Maite Cortó.
3: Hi participen 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada de general l'any que ve. Sentim el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
4: Arribarem a tindre segurament un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
3: Avui mateix a la tarda se sabran els resultats d'aquesta enquesta.
1: I aquest és el so dels treballadors de Nissan que aquest matí s'han manifestat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
3: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre empresa i sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives econòmiques i organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
5: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
3: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls.
1: I ara una altra protesta, en aquest cas una mica diferent, perquè aquest matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc, una caminada que han fet a dins del parc. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana.
3: Hi han participat famílies senceres, caminants i ciclistes que han desafiat el tancament de Collserola. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Alier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
6: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
3: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
7: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
8: És bastant arbitrari en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
3: Anteriorment, els veïns del Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura del parc.
1: I del món, anem cap al Perú, que es prepara per votar demà en la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
9: Fa Fa 20 anys que la Maria Elena Carvajal i la Maria Tefita Tuanama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions.

Accions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia per les autoritats sanitàries

0: Tá. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
1: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
2: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un mal son.
3: I del Perú marxem ara cap a Taiwan. Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha celebrat la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques com Nvidia o Intel i han desembarcat amb el compromís de grans inversions. Ens informa des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
4: Bon dia. Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'NVIDIA entrava aquests dies a Computex a Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan, dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora, Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
5: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Spill, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
4: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
6: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
4: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina diuen ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell.
7: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
10: La casa nostra ja és casa teva.
11: Que bé!
10: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
10: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
7: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: I ara cultura, últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XXX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, després que dijous se suspenguessin per la pluja concerts com els de Massive Attack i Bad Gyal. Ahir hi havia moltes ganes de música i The Cure van sis al públic del Parc del Fòrum Marc Ruiz.
11: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran

0: l'esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Kneecap, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine.
1: I com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil? Això és el que s'ha pogut veure avui a Vilamur, al Pallars Sobirà. S'ha fet una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars. A Vilamur hi tenim en Pau Rovira.
2: Hola, Esther. L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
3: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels avituallaments, la armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
2: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
1: I avui de la crònica policial us expliquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Ha estat en una nau d'Ulldecona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. Els Mossos han detingut 10 persones. Els escorcolls, a banda d'Ulldecona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix per tal que passessin desapercebudes en possibles controls policials. L'operació dels Mossos d'Esquadra va començar el novembre del 2025, ha tingut 3 fases i ara aquest mes de maig ha acabat. I 2 minuts i seran 2:15, 2 minuts, com sempre, per a la proposta.
4: La proposta.
1: I avui amb la Laia Framis, que ens proposes visitar el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera.
5: Sí, això és el Santuari del Camp, a Garriguella, a l'Alt Empordà. Aquí hi ha un espai que es dedica principalment a la preservació de la tortuga mediterrània, que està en perill d'extinció. Des de fa més de 40 anys crien exemplars en captivitat i durant tot aquest temps han alliberat més de 4.000 tortugues al massís de l'Albera.
1: I què es pot veure durant la visita?
5: Doncs moltes tortugues. I quan dic moltes, vull dir que n'hi ha centenars. La majoria són mediterrànies, que són de terra i tenen la closca negra i groga, però també n'hi ha d'aigua. Ens ho ha explicat el responsable del centre, Joan Budó.
6: Tenim, bàsicament, unes 150 adultes de tortuga mediterrània, més les 200-300 cries i de tortugues d'estany. Tenim unes 70 més, totes les cries i juvenils a punt de deixar anar.
5: A més, també s'hi poden veure algunes tortugues exòtiques.
6: Tortugues que es troben escapades, abandonades, fins i tot algunes decomissades. Potser la que crida més l'atenció és la tortuga mossegadora, que és una tortuga nord-americana d'aigua dolça que ve molt grossa i que aquesta la vam rescatar de l'estany de Banyoles.
5: Una tortuga per cert, que pesa més d'11 quilos. Totes aquestes tortugues es poden veure seguint un recorregut per unes passarel·les que porten per diferents instal·lacions. Clar, tot depèn del temps que t'hi entretinguis, però crec que es pot fer, doncs no ho sé, en una hora, perfectament.
1: I Laia, quan es pot visitar aquest centre?
5: Fins a finals de juny el centre obre cada dia, tret dels dilluns, i al juliol i a l'agost es pot visitar tota la setmana. L'entrada costa 7 euros pels adults i 5 euros pels nens d'entre 4 i 14 anys. Recomanen anar-hi al matí, perquè és quan les tortugues estan més actives, i evitar també els dies plujosos i freds. En definitiva, crec que és un bon pla si sou, per exemple, per les comarques de Girona, per la Costa Brava, o bé per fer una parada si aneu camí cap a França o cap al nord del país. Cada any visiten aquest centre de reproducció de tortugues de l'Albera entre 8.000 i 10.000 persones.
1: En prenem nota. Gràcies, Laia. Senyals horaris de 2:45. Ara arriben els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui és dissabte 6 de juny i el Barça de bàsquet se la juga després d'una temporada plena d'alts i baixos, o molts més baixos que no pas alts. Els de Xavi Pascual han de guanyar aquest vespre a la pista de l'Ocamp Múrcia per no veure com les vacances ja comencen avui mateix. Les sensacions de l'equip no són bones. Pascual plega quan s'acabi la temporada i ja han vist mocadors al Palau, sense anar més lluny, diumenge passat. Passi el que passi avui, possiblement, amb el Madrid esperant a les semifinals, cal un replantejament urgent de la secció per no acabar desesperant els aficionats una temporada rere una altra.
4: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
7: Som els de Catalunya migdia esports, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb en Blai Iniesta al control de so, i en Xavi Vall i en Lautaro Quinteros al control central. El primer que volem fer és marxar fins a Vilassana, perquè tenim en joc el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina entre el Vilassana i el Fraga. Allà hi tenim en Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
8: Bona tarda, Oriol. Un partit que s'està allargant moltíssim, i és que encara falten 6 minuts 56 segons perquè s'acabi, i el més calent és l'Aigüera. Ara mateix empat a 1, s'ha avançat el Vilassana a la primera part en gol de l'Utxigó. De la segona meitat, el Fraga ha apretat de valent i ha aconseguit l'empat amb un gol de Maria Sanjurjo. Ara es posa la pilota en joc, que jugaran aquests últims 7 minuts. De moment és una incògnita saber qui s'endurà el primer punt d'aquesta final. Vilassana 1, Fraga 1.
7: Doncs amb els dos ulls pendents a Vilassana, parlem de tenis.

0: Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: En tenies un català tornat a sumar aquest migdia un nou títol de Gran Slam.
1: És el català Marcel Granollers, que continua fent gran la seva llegenda. El de Barcelona, fent parella amb el seu inseparable, l'argentí Horacio Ceballos, ha guanyat el títol de dobles a Roland Garros per segon any consecutiu. El barceloní i l'argentí, que eren els caps de sèrie número 1, s'han imposat per 6-4 i 6-2 als segons favorits. El finlandès Elio Heliovaara i l'anglès Henry Patton en 1 hora i 16 minuts. Aquest és el seu segon títol a Roland Garros i el tercer gran slam que guanyen sumant el US Open que van aconseguir l'any passat. Ara les 3 es juguen la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Swalinska.
0: Si arribem més enllà de les 4, la seguirem evidentment al Tot Gira, com demà també seguirem la final masculina. Un gran èxit avui, per tant, per Marcel Granollers. Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Marxem fins a Múrcia. Perquè, com dèiem, el Barça se la juga aquesta nit a les 9, Ucamp Murcia-Barça, amb transmissió al Tot Gira, amb en Macià i la Lloberes. A Múrcia ja hi són el Barça i, evidentment, també el nostre enviat especial, Ernest Macià. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, Oriol, el Barça ha entrat aquest migdia ja a Múrcia preparant el partit aquesta tarda, que pot ser l'últim partit de la temporada si es perd, de Xavi Pascual i d'alguns dels seus jugadors, però en canvi si guanya el Barça seguirà viu almenys una setmana, es classificarà per semifinals contra el guanyador del Madrid-Tenerife, que també juga avui, que també ha arribat al partit de desempat. A la sèrie del Barça, bé, fins ara molta incertesa, perquè el Barça va guanyar el primer partit 68-91 a Múrcia, contra tot pronòstic va perdre a casa de 3 punts al Palau, i per tant aquest context de jugar-s'ho tot a pista contrària, hi ha, això sí, una petita llum, que és que l'estrella del Múrcia, David de Julius, amb 16 punts per partit i més de 20 als playoffs, se la baixa segura, perquè es va trencar un dit del seu peu, el dit petit del seu peu dret, i se la baixa els 3 propers mesos. No es va notar massa els últims minuts al Palau Blaugrana, però hauria de ser una baixa important per l'equip de Sito Alonso. Un Ucamp de Múrcia que, això sí, recuperarà l'alè pivot cubà Howard San Ros, recuperat de les guins, i que, hem de dir, el Múrcia no guanya partits de playoff a casa. En l'última dècada només n'ha guanyat un. Per tant, això hauria de ser també un altre punt a favor, i és que el Múrcia a casa, doncs, la veritat és que pateix molt en la

0: fases finals. El Barça té tots els jugadors disponibles i això li permetrà a Oriol descartar Xavi Pascual, Juan Núñez i Miles Norris un partit més.
1: I Macià, qui demà també busca l'accés a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona. Ahir va pallissar el Baskonia a l'Olímpic de gairebé 20 punts.
0: Sí, un dels millors partits del Joventut aquesta temporada, sempre per davant tota l'estona, sempre amb avantatges superiors als 10 punts i colindant amb els 20 punts amb un Baskonia que va estar molt desencertat i un Ricky Rubio que va dirigir magistralment l'equip des del 15-4 de sortida. Escoltem a Ricky Rubio.
2: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit. Però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
0: Tot i que ara sentíem a Ricky Rubio, ahir l'estrella va ser una vegada més Cameron Hunt, va fer 27 punts, va ser el màxim anotador del Joventut, ho ha estat durant tota la temporada, però ahir també hi va protegir amb la seva anotació els intents del Baskonia per entrar al partit. L'Olímpic de Badalona va presentar una de les millors entrades de la temporada, la quarta millor, amb 9.000 espectadors, i tot i la baixa d'Ante Tomic, la penya ha aconseguit forçar aquest desempat que jugarà demà a les 7 de la tarda. Al final del partit, Oriol, vaig poder parlar amb Ricky Rubio d'un altre tema, i és que, bé, en cas de derrota demà a Vitoria, ningú sap encara si seria el seu últim partit al Joventut. Això deia Ricky Rubio als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també i sobretot, com deia, no? I vaig aprendre l'experiència, no avançar-te als contagiaments. Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip per formar-se l'any que ve com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Doncs dos plats forts en bàsquet. Aquest vespre ho camp Barça a les 9 i demà aquest Baskonia Joventut. D'altra banda, Fons Gorina, també en bàsquet, a Nova York, es comencen a fregar els ulls amb els Knicks que s'acosten al títol de Lliga.
3: Els de Nova York posen el 0-2 a l'eliminatòria contra els Spurs i s'apropen al que seria el seu primer anell en 53 anys. Aquesta matinada, victòria agònica a Texas per 104-105. La majoria de crítiques han estat pel francès Wembanyama. Una pèrdua de pilota als darrers instants i el llançament decisiu fallat en són el motiu. La matinada de dilluns a dimarts, el tercer partit al Madison Square Garden de Nova York.
1: Vinga, de Manhattan a Vilassana. Perquè, Xavi, tenim en joc aquest Vilassana-Fraga, que ara per ara hauríem d'anar a la pròrroga?
4: Sí, hauríem d'anar a la pròrroga, perquè el partit està igualat, van passant els minuts, ara falten 4-15, ha fallat. Fa poca estona, una falta directa al Vilassana, l'Aura Pastor no ha aconseguit transformar-la de banda. Anna Ferrer, ara l'intent d'Aina Florença, que també es troba amb la portera del Fraga. La possessió és per l'equip urgellenc, falten 3:50 pel final del partit. Continua aquest empat a un Vilassana, un Fraga 1.
1: A veure si Vilassana és capaç de batre la porteria del Fraga. Ara a les 3 també començarà la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, on Damià Aguilar, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Marc Márquez ens ha tornat a meravellar els oficials perquè el Tros Cervera ha fet la pole quan a priori no era el favorit.
6: És la segona pole de la temporada, la 74 de MotoGP, la 104 en total. Ahir va fer la feina justa per no passar per la repesca i es va reservar per avui. Ha estat el més ràpid al matí, el segon lliure, i després a la Q2 ha sorprès tothom, principalment el màxim favorit Pedro Acosta i també a tots nosaltres perquè ha començat la sessió amb una caiguda.
7: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
6: Això ho hauríem d'interpretar com avui surto a guanyar i demà ja veurem. El Cerverí responia també a Dazón per les seves opcions.
7: El qualifying practice es media sprint y media carrera. Entonces, por eso he decidido utilizar toda la energía que tenía esta mañana, como hice ya en Mugello, y luego ya pues en la sprint y en carrera el salir delante pues te salva esas primeras vueltas que tienes tiempo ganado.
6: Bé, tampoc és que no hagi fet gaires aclariments. Sempre és millor escoltar la cursa a l'Univers MotoGP en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT quan faltin 5 minuts per les 3 d'aquesta tarda. Us repasso la graella ràpidament. Des de la pole position, Marc Márquez amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer a la primera fila.

0: una segona fila amb Fabio Di Gianantonio, Pecco Bagnaia i el líder Marco Bezzecchi, una tercera fila amb Raúl Fernández, Jorge Martín i Luca Marini, i anem a la setena fila amb els altres dos catalans, Franco Morbidelli, Àlex Rins i Maverick Viñales.
1: D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. De seguida parlarem de la festa grossa que hi va haver ahir a Sabadell, però tornem a Vilassana perquè hem tingut una mica l'ai al cor, Xevi.
2: Amb el falta directa que ha fallat Adriana Soto, la jugadora del Fraga, l'ha enviat per damunt de la porteria d'Anna Salvat, i ara és el Vilassana que està patint una mica amb les embestides del Fraga. 3 minuts pel final, ara li han assenyalat. Jo crec que falta el Vilassana, s'ha fet mal a l'Ine Florença, que ha hagut d'anar a la banqueta amb una mica de sang al llavi. Entrarà en el seu lloc Victòria Porta. 3 minuts pel final, continua aquest empat a 1 en aquest partit que de moment no ens desvella qui agafa avantatge en aquesta final. Serà possessió pel Vilassana en aquests 3 últims minuts. Recordem, empat a 1.
1: A veure si la Victòria Porta posa llum a la foscor com la va posar el seu tiet dijous a la Patum, on va fer de ple, el salt de plens va fer el tiet de la victòria de la Maria Porta. De seguida tornarem a Vilassana a veure si s'acaba aquest partit amb bones notícies, on ahir vam tenir festa grossa, grans notícies, va ser a Sabadell on es va viure una nit èpica.
3: Recull la pilota Thiago Pitar, que l'àrbitre diu que no hi ha falta. És una bona opció pel Sabadell, el xut que no ho entra! Gol del Gino! Gol de David Estals! Els dos gols han arribat en 3 minuts. No calia, però un cop els has marcat, Ponson! David Estals acaba de marcar el seu...
1: Així va narrar en Jordi Sunyer, Esport 3, el gol de Joel Priego, el temps de descompte per classificar el Sabadell per la final de play-off d'ascens al futbol professional a la segona divisió. Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Els arlequinats van eliminar amb èpica el Real Madrid Castella.
4: Sí, perquè havien perdut l'anada per 2-0 i ho van aixecar en una nova creu alta plena vessant. L'equip de Ferran Costa va igualar l'eliminatòria de la primera meitat amb gols, 2 gols consecutius. Primer Joel Priego i després Estals donaven als arlequinats un marcador que els hauria valgut al final de la pròrroga. El filial madrileny va collar i va tenir ocasions clares, totes interceptades per Diego Foli, el porter del Sabadell, i al 89 Joel Priego va caçar una pilota dins l'àrea per classificar el seu equip per la final. Això deia l'entrenador Ferran Costa.
5: Crec que ha estat clau per poder acabar guanyant. Tenia el premi a la insistència pràcticament al minut 90, però feia molta estona que ho buscàvem, i aquests som nosaltres. Lluny de donar un pas enrere i recular, hem donat 2 endavant i hem anat amb tot.
4: El Sabadell, que tornarà a jugar una final d'ascens un any després, l'any passat la va jugar, però per pujar de segona federació, primera federació. Ara els arlequinats esperen rival per pujar al futbol professional. Sortirà del guanyador de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B, que es decideix demà a l'anada. El filial groguet va guanyar per 2-0. Avui juga un partit de play-off l'Atlètic de Madrid B, Ponferradina. D'aquí sortiria un possible rival per l'Europa, que juga demà a Balaïdos, el partit de tornada davant el Celta Fortuna. A l'anada, recordem, els graciencs van empatar un i, per tant, només els va guanyar.
1: Aquest partit també el farem en directe al Tot Gira amb la transmissió de Francesc Ripoll.
4: Jo mateix.
1: Juntament amb els comentaris del gran Àlex Dalmas, que demà serà aquí al Tot Gira. Un parell de minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Tornem a Vilassana, on va agonitzant el partit, però sense canvis al marcador, Xevi.
2: Últims 90 segons de partit amb aquest empat a un i en possessió pel Fraga, i ara toca defensar Joan Soto, que s'allunya de la porteria, pilota enrere cap a Sanjurjo, busca l'1 contra 1 amb Gaete, Sanjurjo, pilota interior que no enganxa ningú, la recupera el Vilassana, a punt d'entrar a l'últim minut d'aquest partit, si és que no hi ha pròrroga. Luchi Agudo, pilota enrere cap a Elsa Salvanyà, i ara la manegarà cap a Victòria Porta, movent-se tot això lluny de la porteria del Fraga. Ara sí, darrere de la porteria, ja ve a Gaete. La pilota enrere per Luchi Agudo, últims 50 segons de partit. 20 de possessió pel Vilassana. Agudo, el xut de fora. Intentar sorprendre a Anna Ferrer, la portera del Fraga. La pilota la recupera l'equip de la Franja. 41 segons pel final. Temps aturat. Aquest que sentiu és l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero, que el tinc just al costat. I la pilota ja és pel Fraga. En aquests últims 38 segons, Joan Sanjurjo. Ara no es pot cometre cap error, pot ser fatal. Un error, Soto, ben defensada per Gaete. Pilota enrere per Sanjurjo, 27 segons pel final. Sanjurjo des de mig de pista.

0: Li surt Salvanyà. Sanjurjo, pilota interior, la recupera el Vilassara, que tindrà l'última. Gaete, cap a Luchi Agudo. 16 segons pel final. 15, 14. Luchi contra el món. L'haurà d'enviar cap enrere. I aquí va, cap a Gaete. Últims 9 segons. Demana al públic que algú xuti. És Victòria Porta. Defensava per Soto. La pilota ni tan sols l'arriba a xutar. Vicky Porta, s'acaba el partit. Hi haurà pròrrogues, pròrrogues de 5 minuts. Final dels primers 50 minuts, sense desnivellar. Vilassana 1, Fraga 1.
1: Màxima igualtat en aquest partit. Ara anem a la pròrroga. Seguirem tot el que podrem aquí a dins del Catalunya Migdia Esports. I amb en Xavi Soler pendent d'aquest partit. Com també, Biel Cadella, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Avui has estat pendent de Pep Guardiola, passat per Manresa. L'extècnic del Barça i del City ha inaugurat una pista esportiva a la ciutat, ho ha fet amb la Fundació Johan Cruyff, i ha aprofitat una miqueta per repassar l'actualitat futbolística.
2: Sí, el desempador ha donat el seu vistiplau als possibles fitxatges de Bernardo Silva i Julián Álvarez pel Barça, i s'ha mostrat convençut que s'adaptarien a l'equip de Flick sense cap problema.
3: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
4: I Julián també?
3: També és molt bo. Sí, els sí, tots molt bons.
2: Guardiola s'ha declarat admirador de Hansi Flick i ha assegurat que les dues temporades del tècnic alemany a la banqueta blaugrana han estat molt bones. Sobre la signatura pendent de la Champions, l'exentrenador del City ha donat aquest consell als dirigents del Barça.
3: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no, cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions, d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent, i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
2: Guardiola ha fet aquestes declaracions, com deies, durant la inauguració d'una nova Cruyff Court a la Salle Manresa, l'escola on va estudiar de petit i que portarà el nom del tècnic de Santpedor. És el segon camp d'aquestes característiques que hi ha a la capital del Bages. El primer, ara fa 8 anys, el va inaugurar un bon amic de Pep Guardiola, Manel Estiarte.
1: Gràcies, Biel. Som a Catalunya Migdia Esports. Passa un minut de 3 quarts a 3 de la tarda. Aquesta tarda, a les 7, estigueu molt pendents, perquè passa pel Tot Gira el nou director esportiu de l'Espanyol.
5: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
6: L'Espanyol, el club, la història, l'afició, creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
5: Aquesta tarda, Monchi, el Tot Gira.
1: Avui aquesta entrevista al Tot Gira, una entrevista extensa amb en David Clopés i en Sergi Andreu, on Monchi adverteix que no serà un estiu amb grans inversions.
6: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
7: ¿Ampliación de capital también?
6: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
1: I ja ho sabeu, que la temporada que ve Manolo González continuarà a la banqueta blanquiblava. Monchi n'ha explicat els motius.
6: Fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo muy de vestuario, me ha gustado.
1: I demà, diumenge 7 de juny, hi ha les primeres eleccions a la presidència del Madrid des de fa 20 anys. Avui els candidats Florentino Pérez i Enrique Riquelme intenten acabar de convèncer els indecisos. Tot això, Francesc Ripoll, marcat una mica per la visita del Papa.
8: Sí, perquè avui ha arribat al Madrid i a l'avió, pareu l'orella, li han preguntat de quin equip és.
9: The big question is Real Madrid or Barça?
8: Diu que el Papa és de tots els equips, però que ell és del Real Madrid. De fet, Florentino Pérez, en l'acte de tancament de campanya que s'ha fet avui, ha dit que és un orgull i un honor i li ha donat la benvinguda. Més enllà d'això, Florentino ha carregat durament contra el seu competidor, Enrique Riquelme. Recordem que fa uns dies va anunciar que si era president fitxaria Rodri Haaland. Van

0: desmentir el fitxatge des de l'entorn del davanter. I ahir, en un comunicat, la candidatura de Riquelme també va anunciar que si guanyen, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, intentaria el fitxatge de Jürgen Klopp com a entrenador. Però també ahir la gent de Klopp va dir que no tenia planejat ara mateix tornar a entrenar. Amb tot això, sentim Florentino.
1: Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña. De verdad, a estos señores les vale todo. De verdad, estos señores quieren dirigir al Real Madrid.
0: Y Enrique Riquelme también aquest matí ha donat explicacions.
2: De la llegada de Raúl trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto y elegido por Raúl y el equipo técnico. Claramente es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, un grandísimo entrenador que está ahora en un gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente del Real Madrid, a partir del mismo lunes, don Raúl González Blanco intentarà traer a Jürgen Klopp al Real Madrid.
0: Les eleccions seran demà a Valdebebas, les votacions s'obriran a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre, poden votar uns 70.000 socis.
3: I vés a saber que els 150 milions d'euros de Florentino no siguin per fitxar el papa. Gràcies, Ripoll.
0: Adeu.
3: Tornem a Vilassana, on ja ha començat la pròrroga entre Vilassana i el Fraga. Xavi Soler.
4: Ho acaba de fer fa 24 segons, per tant, queda 4 minuts 36 perquè acabi la primera part de la pròrroga amb aquest marcador, amb el Vilassana 1, Fraga 1, de moment, sense ocasions en aquest inici de la pròrroga.
3: Fem una petita pausa per la publicitat i ara de seguida tornem.
5: Catalunya migdia esports amb Oriol Rodríguez.
6: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
7: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que està sens dubte...
14: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
15: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
15: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
17: Cada dissabte a les 11 de la nit...
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
17: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya migdia esports amb Oriol Rodríguez.
3: Una mica més de 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Marxem fins a Alacant.

0: perquè si el Barça de bàsquet se la juga a Múrcia, uns 80 quilòmetres d'Alacant, el d'handbol ja sabem que s'endurà probablement un nou títol de Copa. A Alacant hi tenim en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
1: Què tal, Oriol? Bona tarda.
0: De seguida estic amb tu, però deixa'm tornar un moment a Vilassana, sí, perquè hi ha un penal, a veure si el Vilassana pot decantar el marcador cap al seu favor. Xavi Soler.
2: Moment important, és Vicky Porta, que estarà la responsable d'aquest penal. Xuta directe, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Vilassana, gol de Victòria Porta. No ha fet jugada, ha xutat directe, sorprès. Anna Ferrer, el més difícil està fet, s'avança el Vilassana, Vilassana 2, Fraga 1, 3 minuts pel final de la primera part de la pròrroga.
0: Doncs golaç del Vilassana, que s'avança per 2-1. Veus que ve, Sergi, amb aquest gol del Vilassana, que s'avança en aquest partit contra el Fraga.
2: Hi ha
0: una setmana, per cert, Sergi, de gran repte de la temporada, no ens enganyem, que és la Final Four de la Champions. Avui el Barça d'handbol busca el pas a la final de la Copa contra el Nava. És un rival que el Barça ha golejat aquesta temporada dues vegades ja.
1: En una ciutat, Alacant, aquesta t'agradarà, Oriol, perquè està de... Sí, es fan, lògicament, per Sant Joan, però avui Alacant està celebrant el que es coneix com la cavalcada del Ninot, eh? Una rua amb disfresses pel centre de la ciutat. Fent aquest punt folclòric, doncs deixa'm parlar així de la clau esportiva d'aquest de Barça d'handbol, que avui en teoria hauria de guanyar fàcil contra el Nava, un equip que ha golejat en les dues jornades de la Lliga Sobal. Alerta, però, que ahir el Barça va patir una mica l'inici contra el Valladolid. Els primers minuts de la primera meitat van ser difícils, tot i que després el conjunt de Carlos Ortega va obrir forat i va imposar-se per 38-24. Escoltem Peter Sicusa. El Barça té tots els jugadors disponibles, menys Jordi Sicusa, que ahir va quedar lesionat. Escoltem el seu germà a veure com veu el partit d'avui.
3: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: Parla Peter Sicusa al partit d'ahir, on un parcial inicial de 0-4 doncs no va fer posar la polcosa a l'afició del Barça, però no va ser l'inici que ens té acostumat l'equip de Carlos Ortega. L'altra semifinal serà la del Barça, és a les 5 de la tarda, Barça-Nava. L'altra semifinal a 7:45, entre el Bidasoa i l'Osca. Demà final a les 5, el Barça, que busca el seu 30è títol de la Copa del Rei, el 13è seguit, i com deies, Oriol, tan important és guanyar el títol aquest cap de setmana com no tenir cap lesionat de cara a Colònia. Recordem que la temporada és decidida el cap de setmana que ve, 13 i 14 de juny, a Colònia. El Barça juga a les semifinals de la Champions contra l'Alborg, l'altra semifinal entre el Magdeburg i el Fuxet de Berlín.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 5, amb en Sergi explicarem com va aquest Barça-Nava, i demà a les 6 de la tarda aquesta final entre el Barça i el rival que hagi de ser. Sergi, a gaudir d'aquesta festa al Ninot, i després ens escoltem.
1: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. D'aquí 3 minuts arribarem a les 3 de la tarda. Canviat alguna cosa a Vilassana, Xavi?
2: Res, que va passant el temps i això és favorable a l'equip urgellenc. Ara falta 1:17 perquè s'acabi aquesta primera part de la pròrroga amb aquest avantatge i amb bones sensacions, perquè ara la bola la sol tenir l'equip de Vilassana. 2-1. Ara mateix el primer punt seria per l'equip local en aquesta final.
0: En futbol sala, Marc Andrés, el Barça en set aquest vespre a les semifinals pel títol de la Lliga evidentment de futbol sala, el rival a Movistar Inter, amb avantatge de pista pels catalans i amb un gran objectiu també per assolir.
4: Sí, els blaugranes estan obligats a no fallar si volen jugar a la final i així classificar-se per a la Champions de la temporada que ve. Les semifinals disputa el millor de 3 partits, amb el segon dimarts que ve a les 9 a la pista madrilenya i un tercer partit, si calgués, divendres que ve de nou al Palau Blaugrana. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, diu que si juguen molt i que la clau per aconseguir la victòria serà no embogir.
5: La clave, sobretot ante un equipo como Inter, es no volverse loco. No volverse loco porque dentro del partido pues van a haber muchas situaciones en las que ellos juegan mucho de cuatro, en las que ellos con espacios es un equipo muy peligroso, es un equipo que sale bien a la contra, es un equipo que corre mucho y bueno, es un equipo que lo hace bien, ¿no? Y no olvidemos que vienen de cargarse a Jimbe, que es el actual campeón de liga de las dos últimas ediciones.
4: D'altra banda, hem de recordar que aquesta temporada el Barça i l'Inter s'han enfrontat dues vegades, totes dues a la Lliga. Al Palau el Barça va guanyar per 5-2, mentre a Torrejón de Ardoza el resultat va ser d'empat a 4.
0: I tornem a Vilassana, un minut per arribar a les 3 de la tarda. Xavi Soler.
2: Golarro de Luchi Agudo per situar el 3-1 en el marcador. Últims 30 segons de la primera part de la pròrroga. Sembla que està cal. L'equip de la Franja, el Fraga, pinta molt la victòria de la Vilassana. Encara quedaran 5 minuts de la segona pròrroga. Vila-Sana 3, Fraga 1.
0: Doncs en aquella banda d'aquest Vila-Sana-Fraga, el Barça també s'ha avançat al play-off de semifinals, mentre que el Calafell allarga la sèrie.
4: Sí, els blaugranes es van imposar ahir a la pista de l'Igualada per 1-2 i recuperen el factor pista. La victòria dels blaugrana va ser un gol de gràcies a un gol de Ferran Font de falta directa. Per cert, si podeu, recupereu-lo, perquè és un autèntic golaç, i per tant un Ferran Font que, a més, també va fer el primer gol del partit de falta directa. D'altra banda, el Calafell va golejar el Liceo 4-1 en un gran partit dels del Penedès, sobretot

0: el tram final amb 3 gols als 3 minuts finals. Demà quarts partits de la sèrie, 2 quarts d'1, el Calafell, que buscarà continuar allargant la sèrie, també ho buscarà l'Igualada, mentre el Barça ja buscarà el pas a la final.
1: 20 segons i arribem a les 3. Alguna cosa ha canviat, Xevi?
2: Res ha canviat, que acaba en la primera part de la pròrroga. 3-1, guanya Vila-sana.
1: Grans notícies des de Vila-sana. Nosaltres, els del Tot Gira, tornem a les 4 de la tarda avui, de 4 a 12, amb aquesta transmissió de l'UCAM Murcia-Barça a partir de les 9. El Barça guanya o comença les vacances. Bona tarda.

0: A la seva arribada a Madrid, el papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona per la visita del papa a Catalunya la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant de la dimensió d'aquesta visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. I dimarts que ve comença la selectivitat i per això la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, també ha recomanat als estudiants que arribin amb temps, per bé que garanteix la flexibilitat en casos de força major davant l'impacte que hi pot haver en aquesta mobilitat per la visita de Lleó XIV i també per la vaga de docents dimarts. Avui a la tarda els sindicats Justec, CGT i Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada després del no massiu al preacord. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com estan en l'enquesta, que es fan una quarantena de municipis. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Ull de Cona, al Montsià, un dels centres logístics més grans de Xix a Catalunya. Amagava 9 tones de droga dins de caixes de ferro i fetes a mida. L'operació policial va començar el novembre i hi ha 10 persones detingudes. Els bombers donen per extingir l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Les flames no han provocat ferits ni han afectat d'altres naus. Últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, però també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop Kimmy Cap. Ahir la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Grand Slam. Recta final del Vilassana Fraga, primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. A la pròrroga guanya el Vilassana per 3-1. I en marxa la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Marc Márquez ha sortit des de la pole.
0: Tarda encara amb domini del sol, amb alguns núvols poc importants i temperatures en un lleuger ascens. Aniran creixent nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb la possibilitat de ruixats o xàfecs, o puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau. Crida del papa Lleó XIV a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet en la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Real a la seva arribada a Madrid. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. 130.000 persones han sortit als carrers de la capital espanyola per rebre el pontífex, una arribada que hem seguit a Madrid amb Dani Sainz de Aja.
3: Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i d'autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió de pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
4: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
3: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals, sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Aquí sí que n'ha fet menció per primera vegada, ha estat Felip VI.
5: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
3: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Reial l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el seu missatge.
6: Porque el Señor nos ha traído aquí de forma, pues, fortuita. Es un viaje caído del cielo.
7: Sí, estamos muy felices, estamos muy orgullosos de que el Papa esté aquí y somos demasiado contentas que somos de Perú y que vive a Chiclayo y Perú es clave.
8: Papa Francisco dejó un legado muy importante, que el Papa León, pues también está llamado a ser guía de la Iglesia.
3: Lleó XIV a continuació ha recorregut per primera vegada als carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda té previst visitar un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual n'és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
0: La Santa Seu no ha donat cap detall sobre la reunió que el pontífex mantindrà durant aquest viatge a l'estat amb víctimes de la pederàstia, una trobada que organitzarà l'Església Espanyola i que no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. N'ha parlat avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
9: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat, haurà arribat a Catalunya dimarts. I la Generalitat finalment recomana fer teletreball els dies que el Papa visiti Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió que pot tenir aquesta visita. Girona, Berta Artigas Fontàs.
10: La Generalitat ara recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que facin teletreball, si poden, durant la visita del Papa a Barcelona dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha detallat que s'ha pres la decisió un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
11: Que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a la reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
10: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, Comissions Obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec. D'aquesta manera, la Generalitat s'alinea amb el govern espanyol que ja havia recomanat el treball en remot feia dies.
0: En la mateixa línia que el conseller Samper, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat de les persones. N'ha parlat Imma Soler, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
12: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà

0: movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
1: També ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia sigui normal i que la vaga de docents, també prevista per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comportarà aquesta visita del pontífex, que també ha fet que s'hagi donat un missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha demanat als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos. N'ha parlat al suplement.
2: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
1: La consellera també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida als exàmens i ha admès en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents que han reforçat el personal que supervisarà aquestes proves.
2: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
1: Els sindicats Sustec i CGT i Intersindical es reuneixen avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts i per refer la unitat sindical, després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment d'un 30%, segons l'executiu, del 80%, segons l'Austec. Esquerra Republicana reclama al govern que es torni a seure a la taula de diàleg amb els sindicats de l'ensenyament i recomana més humilitat. Ho ha dit la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, al Consell Nacional que la formació fa avui a Banyoles, al Pla de l'Estany, per preparar les llistes electorals de les eleccions municipals de l'any que ve.
3: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
1: I avui, en una quarantena de municipis d'arreu del país, s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una Feina i Casa Dignes, que estan molt satisfets per com està anant. Hi participen 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta directament als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment constant de preus. La consulta vol ser un termòmetre, sobretot, per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any que ve. N'ha parlat el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
4: Arribarem a tindre segurament doncs, un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
1: A la tarda sabrem els resultats d'aquesta enquesta. I aquest matí... Treballadors de Nissan s'han mobilitzat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació que afecte 211 persones. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 500 persones. La majoria dels treballadors afectats per aquest ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i compresa a la zona franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat del Llobregat.
5: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
1: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre l'empresa i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball, abans que s'acabi, dimarts, el període de consultes. A la manifestació dels treballadors de Nissan avui s'han afegit també plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. L'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, va notar en una agenda l'any passat, confiscada per la Guàrdia Civil, que tenia una reunió amb PS, aquestes dues inicials. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, apareix la notació a la pàgina 3 de febrer, sense aportar ni més context ni més informació. La Moncloa ha negat cap reunió entre el president del govern i Leire Díaz. Les sigles PS també apareixen en d'altres pàgines, a l'agenda de relacions, amb operacions empresarials i en mitjans de comunicació. Diu que PS marcava la línia editorial del grup Prisa. A més, Leire Díaz també va apuntar en una de les pàgines que el president no es fia del DAO, el director adjunt operatiu del Ministeri de l'Interior. I en una altra pàgina es pot llegir Antonio Balas, perillós, en referència al tinent coronel de la Guàrdia Civil i cap de l'UCO. En totes aquestes anotacions, totes de l'any passat, apareixen moltes referències a polítics, empresaris, jutges, als càrrecs de cossos de seguretat. Aquesta agenda és un dels documents que forma part de la investigació d'una suposada trama per paralitzar casos judicials que poguessin perjudicar al Partit Socialista o al govern.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: És un quart de quatre de la tarda.
6: El temps.
1: Previsió de Jofre Genué.
7: Tot i que persisteixen alguns núvols prims, el sol s'ha anat imposant al llarg de les darreres hores i, de fet, l'ambient assolellat ha fet avui que la temperatura pugi més que ahir, entre 2-3 graus més, però en alguns sectors, fins i tot de les comarques de Girona, fins a 7, 8 o gairebé 10 graus més. És el cas de Palafrugell, de la Bisbal d'Empordà, per exemple. Ahir, a primera de la tarda, teníem temperatures poc més de 20 graus, avui s'acosta als 28-29. O també la Garrotxa, a Olot, també la temperatura ahir amb prou feines superava els 15, ara mateix el termòmetre va més enllà dels 25. Per tant, la temperatura que es va tornar una mica més calorosa, més pròpia per l'època, de fet demà encara pujarà una mica més que avui, i si avui s'assoleixen doncs, els valors més alts entre els 30, 31, 32 a Ponent o Terres de l'Ebre, demà podran ser 33 o 34. Una calor, malgrat tot, continguda, però de juny. I amb aquesta presència de temps, avui encara una mica insegur, perquè malgrat ser obert clarines, el sol s'ha imposat ja en alguns núvols, i aquesta tarda, de fet, hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja, sobretot a les comarques ubicades al voltant de la Serra del Cadí, Prepirineu, i també nord de la Serra Transversal. És a dir, que en aquests sectors pot haver algun xàfec, algun patac d'aigua, que localment doni més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A l'Urgell, Berguedà, Cerdanya, també, sobretot, Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona. Aquestes serien les àrees, els sectors doncs que es poden veure influenciats per fenòmens locals d'aquestes característiques. La propera nit serà tranquil·la, estable, amb ascens del termòmetre, però amb fresca encara. Pot haver-hi més valors que ja no baixin dels 20 a la façana litoral, i demà, com dèiem, un ambient més càlid amb menys nuvolades. Tot i així, a la tarda encara podria haver-n'hi algun al Pirineu amb algun petit ruixat. En general farà més sol. I el termòmetre que tocarà sostre de cara a dilluns, fora del Pirineu, perquè ja s'iniciarà en aquest sector un canvi que és un petit front que donarà algun ruixat en el Pirineu i obrirà les portes a vent de nord i, en definitiva, descens del termòmetre un altre cop de cara a dimarts.
1: El Perú es prepara per votar demà la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i d'altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, ja mort, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Comicis que seguim amb l'enviat especial a Lima, Joan Biosca.
8: Fa 20 anys que la Maria Elena Carvajal i la Maria Tefita Tuarama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia, per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000, unes lligadures de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
9: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda, pueda quedar otra vez este en problemas.

0: de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un malson.
2: Intercanvi d'atacs puntuals entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores, tot i la situació oficialment de treva. Les forces de Washington han destruït radars iranians com a represàlia del llançament de drons contra vaixells a l'estret d'Hormuz. I per la seva banda, l'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Segons ha afirmat el president nord-americà, Donald Trump, en aquests moments, els arsenals iranians només hi queden al voltant d'un 20% dels coets.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de Xija a Catalunya, sigut en una nau d'Ull de Cona al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. L'operació va començar el novembre de l'any passat i hi ha 10 persones detingudes. Els escorcolls, a banda d'Ull de Cona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb d'altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes d'haixix per tal que passessin desapercebudes en possibles controls policials. Per poder extreure la droga, els Mossos van requerir de la intervenció dels bombers, que van haver de tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades. Extingir l'incendi a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que es va declarar ahir, segons que han informat els bombers de la Generalitat a través d'un missatge a X. L'incendi va començar a la tarda i va provocar una gran columna de fum. Va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. No es va estendre, però, a d'altres naus dels costats i no va fer danys personals. Hi van arribar a treballar uns 90 efectius de bombers per poder controlar el foc.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: Últim dia del Primavera Sauna amb Gorillaz, XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell. Després que dijous es van haver de suspendre per la pluja concerts de caps de cartell com Massive Attack o Bad Gyal, ahir va haver moltes ganes de música i no van defraudar les actuacions de The Cure, entre d'altres, que van encisar el públic del Parc del Fòrum. Ho va seguir de prop en Marc Ruiz.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sauna a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Kneecap, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, XX o My Bloody Valentine.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i seran 3:45.
2: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat

0: Zat, a Costa i Bezzecchi, per tant, ha guanyat aquesta cursa sprint. Demà la cursa llarga serà a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, com sempre a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Per tant, la notícia, l'última hora esportiva d'aquest dissabte és aquesta victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en 2 sets el finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
2: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: I també tenim en joc des de les 3 la final femenina de Roland Garros. La juga la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. Un partit que s'endarrereix uns minuts i és a punt de començar aquesta final femenina del quadre individual de Roland Garros.
1: 3CAT Info.
0: I el Vila-sana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Vila-sana, Xavi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs. Final i victòria i primer punt a la final del Vila-sana, que ha acabat guanyant per 3-2 després de pròrroga. El partit ha acabat amb empat a 1 a la primera part de la pròrroga. S'ha avançat el Vila-sana al 2-1, el gol de Victòria Porta, un gol de falta directa, i el 3-1 de Lucia Godó semblava que sentenciés el partit als últims 3 segons. Un gol també de falta directa de Julieta Fernández ha situat aquest 3-2, però no hi ha hagut temps perquè el Fraga tingués l'opció d'empatar un partit. Així doncs, el Vila-sana, que s'endú aquest primer punt de la final, podrà sentenciar la setmana vinent a Fraga aquest títol de Lliga. En cas d'empatar l'eliminatòria, el tercer definitiu partit es jugaria a aquesta mateixa pista Vila-sana d'aquí a 2 setmanes. Ara també hi haurà moment d'emoció. Es fa un homenatge a Maria Porta, una de les jugadores històriques d'aquest Vila-sana, pel que podria ser el seu últim partit a casa. Això passaria si no s'arriba a un tercer partit en aquesta final, i avui s'ha dedicat de fer aquest homenatge. I l'important, aquesta victòria del Vila-sana, que s'avança al play-off final del títol de Lliga de la Hockey Lliga Femenina, ha acabat guanyant el Fraga per 3-2.
0: L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, també del Barça, assegura que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, aquí també va tenir el City, encaixarien a qualsevol equip. Això és el que diu Guardiola, preguntat per l'interès del Barça en els dos jugadors.
4: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
5: I Julián també?
4: També és molt bo. Sí, sí, els City els té tots molt bons.
0: Guardiola afirma també, amb altres paraules, que el Barça no s'ha d'obsessionar amb la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte. Són declaracions de Guardiola aquest matí des de la Salle Manresa, la capital del Bages, durant l'acte d'inauguració d'una pista amb la Fundació Johan Cruyff. I avui caixa o faixa pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de Luka Múrcia per accedir a les semifinals de la CB. Will Clyburn és una de les estrelles del Barça.
6: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat, i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
0: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar la pista al Baskonia i després de forçar-hi el tercer i definitiu partit de quarts. Victòria ahir per 82-63. Més coses que passaran aquesta tarda. El Barça d'handbol jugarà a partir de les 5 les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava, un quart d'avui l'altre semi entre Osca i Vidasoa. I a les 9 del vespre, Barça Movistar Inter, primer partit de la semifinal pel títol de Lliga de Futbol Sala. Javi Rodríguez és el tècnic del Barça.
7: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada.
5: sabemos que estamos a dos puntos de meternos en el primer objetivo, que es jugar la Champions.

0: 3Cat Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora destaquem que el Papa Lleó XIV demana deixar enrere la polarització i agraeix a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i amb la pau. En una recepció al Palau Reial a Madrid avui al migdia, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. Dimarts comença la selectivitat i la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, recomana als estudiants que arribin en temps a les proves, tot i que garanteix flexibilitat en casos de força major. Davant l'impacte que poden tenir a la mobilitat, la visita del pontífex a Catalunya la setmana vinent i la vaga de docents dimarts. Tenim a punt l'espai L'Hemicicle amb el resum de la setmana parlamentària i amb la conversa que Marta Corbalán manté amb el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana a la Cambra Catalana, Jordi Albert. I també farem atenció al toc que fan des de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que alerta de l'impacte de les gigafactories tant a nivell ambiental com en l'abastament de la població. Aquesta entitat fa una crida a la societat civil perquè participi la futura consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre. I ara es posa aquesta hora Francesc Ripoll. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Francesc?
2: Que Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al davant de Costa i Bezzecchi.
1: Tarda amb domini del sol, amb alguns núvols poc importants i temperatures en lleuger ascens. Creixeran nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb possibilitat de ruixats o xàfecs puntualment intensos. Temperatures que arriben als 30 graus a ponent.
0: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa ja tenen via lliure al Parlament gràcies al suport d'Esquerra Republicana i els comuns. Amb els seus vots units als del PSC, han tombat totes les esmenes a la totalitat que havien presentat la resta dels partits de l'oposició. D'aquesta manera, els pressupostos de la Generalitat poden continuar tramitant-se a la Cambra Catalana per quedar definitivament aprovats al juliol. Avui entrevistarem el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern del PSC ja té encarrilats els pressupostos, els primers que podrà aprovar quan està a punt de superar la meitat de la legislatura. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Amb la vista posada ja en els comptes de l'any que ve, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat a Junts i al Partit Popular que donin suport al nou model de finançament autonòmic perquè Catalunya disposi de més recursos.
4: Pensem en el país, pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya. Quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
3: El primer debat dels pressupostos s'ha vist enterbolit pel conflicte en el sector de l'ensenyament. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho ha aprofitat per carregar contra el govern i contra els seus socis.
5: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
3: Esquerra i els Comuns han garantit el seu suport als pressupostos, però han demanat al govern un nou esforç per arribar a un acord amb els professors. La republicana Esther Capella ha defensat que és millor tenir uns pressupostos que no seguir amb els comptes prorrogats del 2023, els últims que es van aprovar.
6: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. Hi som per fer avançar Catalunya.
3: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha advertit al president Salvador Illa que el seu suport als pressupostos no és un xec en blanc al govern.
7: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
3: Els pressupostos donen aire al govern per encarar la segona part de la legislatura, tot i que arriben en un moment incòmode per a Salvador Illa amb les vagues dels docents i els casos judicials que esquitxen el PSOE. Arran dels escàndols de suposada corrupció que assetgen els socialistes, l'oposició ha sortit a l'atac contra Illa. Mònica Sales, de Junts, no s'ha mossegat la llengua.
8: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla.
3: El president de la Generalitat s'ha defensat dels atacs de manera taxativa.
9: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa, però, no ha convençut la resta de l'oposició. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, també ha fet créixer un nombre de sospites sobre el president.
10: ¿Qué es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar? Y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
3: El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha anat més enllà i ha anunciat que demanaran que el president Illa testifiqui en els casos judicials que envolten el PSOE.
11: Como usted no quiere contestar en sede parlamentaria, hoy mismo vamos a registrar la solicitud de su testifical en el caso de corrupción del Partido Socialista y de financiación ilegal.
3: Esquerra i els comuns, els socis parlamentaris d'Illa, han estat més suaus en les crítiques i fins i tot han salvat el president d'haver de compareixer aquesta setmana al Parlament per donar explicacions detallades sobre els escàndols del PSOE, tal com volien que fes Junts, el Partit Popular i Vox.
0: Té la paraula.
12: Jordi Albert i Caballero, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Els pressupostos han superat aquesta setmana la primera prova al Parlament, coincidint amb el rebuig dels docents al preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb la Conselleria d'Educació. Com valoren des d'Esquerra aquest no dels docents?
12: Aquest no crec que ens interpel·la a tots, i quan dic a tots em refereixo a les institucions del país i també em refereixo, doncs, lògicament, als grups parlamentaris, no només amb els sindicats i no només al govern. Crec que hem de fer una reflexió conjunta del que està passant amb l'educació del nostre país. Ens hi estem jugant molt i, per tant, és necessari que el govern també prengui la seva responsabilitat i que en la mesa de negociació traslladi també aquesta preocupació i que siguem capaços com a país a posar damunt de la taula una proposta que realment il·lusioni la comunitat educativa i ho faci en tota la seva globalitat, i també sabent perfectament les limitacions pressupostàries que tenim i el dèficit d'inversió històric que té no només l'educació en el nostre país, sinó altres sectors, també amb una repercussió directa i una derivada directíssima del dèficit fiscal que patim els catalans i les catalanes cada any. Però en qualsevol cas, ara mateix jo crec que és el problema principal que tenim a Catalunya, resoldre aquesta qüestió, i el govern ha de posar-hi tot per la seva part per poder-ho resoldre.
3: Hi ha partits com Junts per Catalunya que han criticat que Esquerra i els comuns donin suport als pressupostos amb tota aquesta crisi en el sector educatiu oberta. No sé què respondria.
12: Els pressupostos el que aporten és finançament. Per tant, si estem parlant que hi ha un problema de finançament en l'educació, el més lògic és que uns pressupostos ajudin. En canvi, si no tens aquests pressupostos, tindràs un problema molt més gran.
3: Creu que el president Salvador Illa s'hauria de posar al capdavant de les negociacions amb el sector educatiu?
12: Si la pregunta va encaminada cap a la capacitat o la incapacitat de l'actual consellera en resoldre aquesta qüestió, jo crec que abordar amb noms propis ens estaríem equivocant. Jo crec que el president Illa, per la importància i per la gravetat dels fets, i per tant estem parlant del nucli central precisament del futur del nostre país, que és l'educació, hauria d'assumir les responsabilitats

0: responsabilitats. Tanmateix, les ha d'assumir al costat de la consellera d'Educació i, per tant, aquí no es tracta ara de començar a criticar o a demanar caps. Crec que ara el més urgent és prendre les decisions que t'acostin a la solució.
1: Aquests dies estem també molt pendents de Madrid, de la cascada de casos judicials que esquitxen al PSOE. Esquerra veu recorregut a la legislatura espanyola?
0: Mai donarem peu a que aquells que volen aniquilar Catalunya i que ens voldrien a la presó governin. Per tant, és evident que ni PP ni Vox són una bona solució pels catalans i les catalanes. D'altra banda, hi ha una sèrie d'acords amb el PSOE que s'han de complir i, per tant, nosaltres volem que es compleixin. Perquè es puguin complir els acords, doncs necessitem que també el PSOE doncs tingui capacitat de compliment d'aquests acords.
1: Vostè ha dit que el PSOE ha de complir tots els acords que ha pactat amb Esquerra. No tenen por que tots aquests casos judicials que envolten els socialistes acabin fent perillar precisament aquests acords, com la tramitació al Congrés del nou finançament autonòmic?
0: Nosaltres mirem per Catalunya i mirem el que és millor pels catalans i les catalanes. Per tant, el nostre interès és Catalunya. I com el nostre interès és Catalunya, farem tot el que benefici al país.
1: De moment, Esquerra ja ha posat a punt la maquinària electoral per si s'avancessin els comicis generals amb l'aprovació aquesta setmana del reglament intern del partit per fer les llistes. Gabriel Rufián ha dit que vol tornar a repetir de candidat al Congrés, però amb la condició que ell pugui decidir els noms que l'envolten a la llista. Quin marge té per triar els noms?
0: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Nosaltres, els càrrecs electes, jo sóc, per exemple, votat per la comarcal, en aquest cas ara la Federació Regional del Baix Llobregat i l'Hospitalet, que és la meva federació regional, m'escullen en una assemblea, després el partit doncs aprova les llistes, en aquest cas en el Parlament de Catalunya, en un Consell Nacional, i el mateix passa amb el Congrés dels Diputats. És a dir, el mateix mecanisme d'elecció és el que es fa servir també per a la resta de cambres, i en aquest cas també pel Congrés dels Diputats. Per tant, queda tot molt ben establert, i en el Consell Nacional doncs hi ha un reglament, i aquest reglament doncs estableix quins són els mecanismes d'elecció de les persones candidates. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula, i estic convençudíssim, com ha passat sempre fins ara, en què el nostre cap de llista a Madrid doncs estarà d'acord i estarà bé amb la candidatura que es presenti per part d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats.
1: Fins quan poden mantenir com a candidat una persona que defensa públicament un projecte estratègic que no comparteix la direcció del partit? Ell defensa liderar un front d'esquerres amb altres partits i això la direcció republicana no ho comparteix.
0: La direcció republicana comparteix l'estratègia d'Esquerra Republicana. I, per tant, el que ha de fer la direcció és aplicar aquesta estratègia. Quan formem part d'una candidatura d'Esquerra Republicana, estem d'acord amb l'estratègia de la nostra organització. Per tant, doncs, és evident que la direcció està fent el que pertoca, que és doncs establir les bases i l'estratègia de cara, en aquest cas, doncs, al Congrés dels Diputats. Esquerra Republicana ho ha dit i ho continuem dient, i no pararem de dir-ho, perquè és el que defensem i sempre hem defensat. Esquerra Republicana presenta una candidatura pròpia al Congrés dels Diputats. I això serà així. A partir d'aquí, cadascú dels membres que forma part d'aquesta candidatura estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
1: I Gabriel Rufián està d'acord amb aquesta estratègia del partit si defensa una altra cosa que no té res a veure?
0: Gabriel Rufián, estic convençut que formarà part de la candidatura. Per tant, si formarà part de la candidatura, és evident que estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
1: Aquesta setmana el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, responia a Rufián que el partit no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, va dir a les xarxes socials. Vostè creu que Rufián fa servir el partit com a plataforma personal?
0: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda, sinó que hi té cabuda precisament l'estratègia col·lectiva de la nostra organització política, perquè és la que dona millor resposta i dona les solucions necessàries perquè Catalunya i els països catalans se'n surtin.
1: Ens endinsem ara ja en el terreny més

0: personal i ara li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
1: El poble de la, com jo li dic, la jefa de casa, que és de Nafarroa i per tant doncs passarem les festes al poble a finals d'agost.
0: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra podria anar-se'n a dinar i compartir una sobretaula distesa?
1: Aquí podem fer un match, i sorprendrà amb en Joan Canadell.
0: Quines feines domèstiques fa a casa?
1: Netejar la cuina és una de les meves principals responsabilitats i m'encanta passar l'aspirador. Sí, m'encanta. Passar l'aspirador, de fet, també em serveix per oblidar-me de les coses.
0: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
1: Empàtic.
0: És puntual quan queda amb algú?
1: Tinc un problema en això.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
1: Veient la setmana que hem tingut, que el problema de l'educació es resolgui.
0: Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
1: Moltes gràcies, sempre tot un plaer.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle. Trescat Info. El temps.
3: Previsió de Jofre Genué.
4: Estem pendents aquesta tarda de les nuvolades que comencen a créixer, sobretot a l'àrea del Ripollès, Berguedà, Cerdanya, punts de la Serra del Cadí, que és on molt probablement aquests núvols acabin donant algun ruixat o un petit patac d'aigua, sobretot a la segona meitat de la tarda vespre, amb aquestes nuvolades que han d'anar doncs, creixent una mica de força. Són fenòmens locals, però hi ha avisos d'intensitat de pluja entre l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Ripollès, Lluçanès, Osona, molt estirat al nord del Bages. En aquests indrets és possible algun petit ruixat o xàfec una mica intens que pugui arribar a acumular més de 20 litres per metre de mitja hora. Hi ha avisos en aquest sentit. A la resta, no, serà una tarda tranquil·la, calmada, aquests núvols prims que no estan impedint que domini el sol en general i sobretot que la temperatura pugi. Està pujant clarament més que ahir, 2, 3, 4 graus en alguns indrets de les comarques de Girona, fins i tot gairebé 10. S'ha passat dels 15 o 20 graus als 25 o 28 respecte ahir. Bé, la tendència és que la propera nit hi hagi calma, amb algunes boires matinals, demà diumenge, amb temperatures similars a les d'avui, una mica més altes, de fet, però en fresca encara, a la costa potser hi haurà més vols que ja no baixin dels 20, i bé, demà farà més sol i més calor. Les temperatures podran, si avui arriben als 31, 32, demà 33 o 34, a les zones més càlides a Ponent, Terres de l'Ebre. Demà algunes nuvolades en el Pirineu, però difícilment amb pluja o alguns ruixets molt aïllats, i sembla que dilluns doncs el tenor toca sostre perquè s'inicia un nou canvi de temps que afectarà sobretot el Pirineu, amb núvols i alguns ruixats més a la tarda que al matí, un petit front que obrirà les portes un altre cop, vent de nord i un nou descens del termòmetre que es generalitzarà de cara a dimarts.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
7: Tot i que durant els 5 primers mesos d'aquest any la xifra d'accidents mortals de trànsit s'ha reduït respecte de l'any passat i del 2019, el nombre de motoristes que han perdut la vida en algun accident a les carreteres es manté. Fins al passat 31 de maig n'han mort 21. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat durant aquest col·lectiu i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes, com ha explicat en Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
8: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana, s'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
7: A tot això també s'ha d'afegir una nova víctima mortal aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poble Nou del Delta al Montsià. En total, han mort 22 motoristes a les carreteres en el que portem d'aquest 2026.

0: I per saber una mica més com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil, s'ha pogut veure avui a Vilamur al Pallars Sobirà amb una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats dels antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats d'aquest front del Pallars. Vilamur, Pau Rovira.
1: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
2: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent, que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels avituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
1: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
0: Per saber com afecta la implantació de gigafactories, les zones on no hi ha abundància d'aigua, avui s'ha organitzat a Tortosa un debat amb la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. L'entitat ha alertat de l'impacte que poden tenir aquestes empreses, tant a nivell ambiental com pel que fa a l'abastament de la població. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. La Fundació alerta que aquest tipus d'empreses estan vivint un desplegament accelerat, diuen, i que pot comportar que s'arribi a competir fins i tot per l'abastament humà. La presidenta de l'entitat, Júlia Martínez, critica el paper del govern estatal envers l'ordenació d'aquest tipus de projectes.
4: En Espanya no se le está poniendo una suficiente ordenación y un suficiente condicionado, y por eso ahora mismo en España están llegando muchos proyectos de centros de datos a los que se le está extendiendo, digamos, una alfombra roja para que se instalen, ¿no?
3: La Fundació ha celebrat aquest dissabte la seva Assemblea General a Tortosa, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. En aquest sentit, l'entitat fa una crida a la societat civil per participar en la futura consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre.
0: Els forns de pa amb servei per encàrrec s'erigeixen com les alternatives conciliadores als obradors tradicionals. En un moment en què els entorns rurals cada vegada és més habitual que es tanquin fleques, aquest nou model de negoci evita la desaparició total del servei. Bellvis, ara, Alba Mor.
5: L'Erica García és politòloga i ara també fornera. Ella trenca amb la visió tradicional del professional lligat als horaris extrems després d'impulsar el forn de pa Santa Maria al municipi de Bellvís, al Pla d'Urgell. A més de dissabte al matí, obre l'establiment dues tardes a la setmana per combinar la vida familiar i la seva feina habitual amb l'afició al món del pa i la pastisseria. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part dels veïns.
6: Però amb ells els ha ajudat també a fer la conciliació, perquè al matí tothom treballa i costa molt de trobar a vegades als pobles petits a la tarda un forn obert. En canvi, aquest forn, trobar-lo obert quan van a buscar la canalla o després de vindre de la placeta, doncs els hi és favorable per vindre a buscar el pa.
5: Tant és així que García ja ha iniciat un projecte d'ampliació de l'obrador que actualment consta d'un microforn en un espai reduït.
7: 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
7: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda. Marc Márquez guanya molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Així ho hem viscut a l'univers MotoGP amb la narració del Damià Aguilar.
9: Ja som en l'últim sector, última ziga-zaga, el 15 i la 16 i la 17 d'esquerra, som-hi, Tro! La victòria, sprint Esteve! És l'home més ràpid, és l'home que apreta més fort d'inici. Marc Márquez creua la línia de meta i guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria!
8: Márquez, que sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa, li retalla 5 punts al líder Marco Bezzi, que acaba tercer. Darrere de Pedro Acosta, sentim Márquez a Dazón.

0: tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
1: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà la cursa llarga a les dues de l'Univers MotoGP en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tenis de Roland Garros. Han guanyat en dos sets el finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten per 6 a 4 i 6 a 2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
2: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Des de les 3 tenim en joc la final femenina entre Chualinska i Andreeva, un partit que ha començat tard però que ja tenim en marxa. Ara mateix el primer set està guanyant Chualinska per 3 jocs a 2 amb servei pro per Andreeva. Màxima igualtat entre Andreeva, la número 8, i Chualinska, la número 114 del rànquing 8. El Vilassana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga el diumenge que ve a la pista de les Aragoneses. Sentim Victòria Porta, jugadora del Vilassana.
3: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passeigs que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs ni tenim un. Ara em falta un altre, però bé, molt contentes.
1: Li han fet un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada.
4: 3CAT Info.
1: Pep Guardiola assegura textualment que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien en qualsevol equip. Això que diu Guardiola preguntat, això és el que diu Guardiola preguntat per l'interès del Barça en els dos jugadors.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
6: I Julián també?
5: També és molt bo. Sí, el City els té tots molt bons.
1: Guardiola afirma també, amb altres paraules, que el Barça no s'ha d'obsessionar amb la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte. I que això ho faci aquesta nit pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar a partir de les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB. Will Clyburn és una de les estrelles del Barça.
7: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
1: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar la pista al Baskonia després de forçar ahir el tercer i definitiu partit de quarts. Va guanyar el Baskonia per 82-63. Ricky Rubio parlant sobre el seu futur.
8: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça d'handbol juga aquesta tarda a partir de les 5 les semifinals de la Copa contra el Nava. Més tard, a un quart de 8, Òscar Vidasó. A les 9, Barça Movistar Inter, el primer partit de la semifinal pel títol de la Lliga de Futbol Sala. I el nou director esportiu de l'Espanyol, Monchi, assegura que Manolo González s'ajusta al perfil d'entrenador que vol pel futur del club. El sentim en una entrevista que es podrà sentir sencera aquesta tarda al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo de vestuario, me ha gustado.
4: 3CAT Info. Informa. Explicar.

entendre. 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: A l'arribada a Madrid, el Papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant la dimensió de la visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. Dimarts comença la selectivitat i la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha recomanat als estudiants que arribin amb temps, tot i que ha garantit flexibilitat en casos de força major, davant l'impacte que poden tenir en la mobilitat, la visita papal i la vaga de docents. Avui els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada de dimarts després del no massiu al preacord. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com estan en aquesta enquesta que es fa en una quarantena de municipis. Unes 500 persones es manifesten a Barcelona contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa Nissan, que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Els treballadors afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Aquest matí, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Últim dia del Primavera Sound al Parc del Fòrum amb Gorillaz, DXX i My Body Valentina amb caps, com a caps de cartell i també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop Necap. Ahir a la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: Marc Márquez guanya amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Marcel Granollers, el seu company, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Gran Slam. I el Vilassant ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge, que ve a la pista de les aragoneses.
0: I el temps, sol amb alguns núvols prims i ambient més càlid al nord del país i en zones de muntanya, creixeran nuvolades, però sobretot serà al voltant del Prepirineu, on no es descarta algun xàfec puntual amb intensitat fins al vespre. Demà l'ambient serà més calorós i amb més sol.
1: 3CAT Info.
0: 4:04, us acompanya Xavier Palau. El Papa Lleó XIV fa una crida a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que el rei Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial a la seva arribada a la capital espanyola. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. 130.000 persones han sortit als carrers de Madrid per rebre Dani Sainz de Aja, el pontífex.
3: Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i d'autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió de pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación

0: fecunda de la complejitat.
1: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
0: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
1: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals, sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Aquí sí que n'ha fet menció per primera vegada, ha estat Felip VI.
2: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Reial l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el seu missatge.
3: Porque el Señor nos ha traído aquí de forma, pues, fortuita. Es un viaje caído del cielo.
4: Sí, estamos muy felices, estamos muy orgullosos de que el Papa esté aquí y somos demasiado contentas que somos de Perú y que vive a Chiclayo y Perú es clave.
5: Papa Francisco dejó un legado muy importante, que el Papa León, pues también está llamado a ser guía de la Iglesia.
1: Lleó XIV a continuació ha recorregut per primera vegada als carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda té previst visitar un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual n'és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
6: La Santa Seu no ha donat cap detall sobre la reunió que el Papa mantindrà durant aquest viatge a l'estat amb víctimes de la pederàstia, una trobada que organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral, ja ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
6: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat.
8: 3CAT Info.
6: La Generalitat finalment recomana fer teletreball els dies que el Papa visiti Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió que pot tenir aquesta visita a Berta Artigas Fontàs.
9: La Generalitat ara recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que facin teletreball, si poden, durant la visita del Papa a Barcelona dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha detallat que s'ha pres la decisió un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
10: Que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
9: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, comissions obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec. D'aquesta manera, la Generalitat s'alinea amb el govern espanyol que ja havia recomanat el treball en remot feia dies.
6: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
6: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta aquesta visita papal.
8: 3CAT Info.
6: 4 de la tarda i 10 minuts, missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i

0: Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i diu que seran comprensius, tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i una nova vaga de docents. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i ha admès en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents que han reforçat el personal que supervisarà les proves.
1: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat. Tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
0: Encara parlant d'educació, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical la reuneixen aquesta tarda a les 6 per concretar la vaga de dimarts i per refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, i del 80% segons la USTEC. Avui, en una quarantena de municipis d'arreu del país, s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que estan molt satisfets de com està anant aquesta jornada. Hi participen 1.800 voluntaris repartits en 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta a la ciutadania sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any que ve. Sentim el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
2: Arribarem a tindre segurament doncs, un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
0: Avui mateix a la tarda se sabran els resultats d'aquesta enquesta. Aquest és el so dels treballadors de Nissan que avui s'han manifestat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 500 persones. La majoria dels treballadors afectats per aquest ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per reduir aquesta plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
3: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre l'empresa i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball, abans que s'acabi dimarts el període de consultes. A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit també plantilles d'altres empreses que també estan en un procés d'ERO, Qualitex Presao, Serra Soldadura i Ego Apilans Controls.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que reobri l'accés al parc. Ja fa mig any, 6 mesos, que no s'hi pot accedir per al brot de la pesta porcina africana. Hi han participat famílies senceres, caminants i ciclistes que han desafiat el tancament d'aquest parc. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Lié és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
5: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
6: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
7: És bastant arbitrari en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al

0: restaurant, dona una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
1: Anteriorment, els veïns de Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura del parc. Amb aquesta notícia hem arribat a 4:15 a 3Cat Info. Farem un apunt de mobilitat després del temps, a punt la crònica amb el Jofre Genover. Us expliquem que, tot i que durant els 5 primers mesos de l'any la xifra d'accidents mortals de trànsit s'ha reduït respecte a l'any passat i al 2019, el nombre de motoristes morts a les carreteres es manté. Fins al 31 de maig n'han mort 21. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat d'aquest col·lectiu i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de trànsit.
2: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana, s'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
1: A tot això hem d'afegir una nova víctima mortal. Un motorista ha perdut la vida aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poble Nou del Delta, al Montsià. En total, doncs, han mort 22 motoristes a les carreteres catalanes aquest 2026.
3: El temps.
1: Jofre Genover.
4: Tot i que persisteixen alguns núvols prims, el sol s'ha anat imposant al llarg de les darreres hores i, de fet, l'ambient assolellat ha fet avui que la temperatura pugi més que ahir, entre 2-3 graus més, però en alguns sectors, fins i tot de les comarques de Girona, fins a 7-8 o gairebé 10 graus més. És el cas de Palafrugell, de la Bisbal d'Empordà, per exemple. Ahir, a primera de la tarda, teníem temperatures poc més de 20 graus, avui s'acosten als 28-29. O també la Garrotxa, a Olot, també la temperatura ahir amb prou feines superava els 15, ara mateix el termòmetre va més enllà dels 25. Per tant, la temperatura que es va tornar una mica més calorosa, més pròpia per l'època, de fet demà encara pujarà una mica més que avui, i si avui s'assoleixen doncs, els valors més alts entre els 30, 31, 32 a Ponent o Terres de l'Ebre, demà podran ser 33 o 34, una calor malgrat tot continguda, però de juny. I amb aquesta presència de temps, avui encara una mica insegur, perquè malgrat ser obert clarines, el sol s'ha posat ja en alguns núvols i aquesta tarda, de fet, hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja, sobretot a les comarques ubicades al voltant de la Serra del Cadí, Prepirineu, i també nord de la Serra Transversal. És a dir, que en aquests sectors pot haver algun xàfec, algun patac d'aigua que localment doni més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A l'Urgell, Berguedà, Cerdanya, també, sobretot, Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona. Aquestes serien les àrees, els sectors doncs, que es poden veure influenciats per fenòmens locals d'aquestes característiques. La propera nit serà tranquil·la, estable, amb ascens del termòmetre, però amb fresca encara. Pot haver-hi més valors que ja no baixin dels 20 a la façana litoral i demà, com dèiem, un ambient més càlid amb menys nuvolades. Tot i així, a la tarda encara podria haver-n'hi algun al Pirineu amb algun petit ruixat. En general farà més sol. I el termòmetre que tocarà sostre de cara a dilluns fora del Pirineu perquè ja s'iniciarà en aquest sector un canvi que és un petit front que donarà alguns ruixets en el Pirineu i obrirà les portes a vent de nord i, en definitiva, descens del termòmetre un altre cop de cara a dimarts.
3: 3Cat Info.
5: Ho veus? L'Angi Anys. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir...
7: Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir...
5: Aventureres, aventurers.
6: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
3: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys.
10: 3Cat.
5: Molt nostre.
3: 3Cat Info.
1: Passen 19 minuts de les 4, intercanvi d'atacs puntuals entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores, malgrat la situació oficialment de treva. Les forces de Washington han destruït radars iranians com a represàlia pel llançament de drons contra vaixells a l'estret d'Hormuz. I per la seva banda, l'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Segons ha dit el president nord-americà Donald Trump, en aquest moment els arsenals iranians només queden al voltant d'un 20% de coets. I a 5 dies que comenci el Mundial de Futbol,

Els Estats Units, un dels escenaris de la competició, mantenen com a denegat el visat d'entrada una quinzena de membres del personal de suport de la selecció de l'Iran, segons denuncia la televisió d'aquest país. Per contra, jugadors i tècnics

0: Vallarta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Anem amb l'enviat especial a la capital peruana, Lima, Joan Biosca.
1: Fa 20 anys que la Maria Elena Carvajal i la Maria Tefita Tuanama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia, per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000, unes lligades de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
2: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda. Pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
3: Me hicieron contra mi voluntad. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
1: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
2: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un mal son.
0: Ara passen 22 minuts de les 4 de la tarda. Hem de fer referència encara a la plana internacional. A Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, dels quals una vintena han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. De forma paral·lela, Ucraïna ha llançat més de 80 drons contra Sant Petersburg, ciutat situada a més de 1.000 quilòmetres de Kiev, on aquests dies se celebra un important fòrum econòmic. Conegut informalment com el Davos rus, l'atac ha passat l'endemà que hi participés el president Putin i rebutgés l'oferta de diàleg directe del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky. El bombardeig ha afectat la flota bàltica de la Marina russa i també ha fet almenys 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg.

0: I ara us parlem del Primavera Sound, perquè és l'últim dia d'aquest festival, amb Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, després que dijous se suspenguessin per la pluja concerts com els de Massive Attack i Bad Gill. Ahir va haver moltes ganes de música i The Cure. La banda de Robert Smith va encisar el públic del parc del Fòrum Marruí.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Kneecap, que rapegen

0: representatius de tota la comunitat eclesiàstica. 130.000 persones han acompanyat pels carrers de Madrid la rebuda al Pontífex. Anem a la capital espanyola, Dani Sáenz de Aja.
1: Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i d'autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió de pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
1: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals. Sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Aquí sí que n'ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
3: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Reial l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el seu missatge.
4: Que el Señor nos ha traído aquí de forma, pues, fortuita. Es un viaje caído del cielo.
5: Sí, estamos muy felices, estamos muy orgullosos de que el Papa esté aquí y somos demasiado contentos que somos de Perú y que vive Chiclayo y Perú es clave.
6: Papa Francisco dejó un legado muy importante, que el Papa León, pues también está llamado a ser guía de la Iglesia.
1: Lleó XIV a continuació ha recorregut per primera vegada als carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda té previst visitar un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual n'és seguidor, segons ha confessat als periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
0: I la Santa Seu no ha donat cap detall sobre la reunió que el Papa mantindrà durant aquest viatge a l'estat amb víctimes de la pederàstia, una trobada que organitzarà l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral, ja ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Ho ha dit al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com a la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat. La visita del Papa a Barcelona es nota també a les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. Un d'aquests comerços és Rangels, que des de fa dies ja ofereix articles commemoratius de la visita papal a Barcelona, tot i que, com reconeix la Juani, l'encarregada, els ha costat trobar proveïdors.
8: No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
0: El marxandatge oficial es pot comprar en línia, però físicament només el ven El Corte Inglés. La majoria dels clients, sobretot, són turistes llatinoamericans.
9: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
0: Una enquesta de Comertia indica que només l'11% dels establiments creuen que les vendes augmentaran durant els dies d'aquesta visita.
10: Trescat Info.
0: 6 minuts i 3 quarts de 5, missatge de

0: tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts de la setmana que ve. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que, això sí, arribin amb temps a les proves per evitar dit imprevistos i també que seran comprensius tenint en compte que els exàmens coincideixen amb la visita del Papa i una nova vaga dels docents. Ho ha dit Montserrat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: La consellera de Recerca i Universitats també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà les proves.
1: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
0: Encara en clau educativa, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical la reuneixen aquesta tarda, serà d'aquí una mica més d'una hora, a les 6, per concretar la vaga de dimarts i per refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir, la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, i segons l'USTEC va ser del 80%.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Esquerra Republicana reclama al govern que es torni a seure a la taula de diàleg amb els sindicats d'ensenyament i recomana més humilitat. Ho ha dit la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, al Consell Nacional que el partit fa avui a Banyoles, al Pla de l'Estany, per preparar les llistes electorals de les municipals de l'any que ve.
3: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
0: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb P.S. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, apareix l'anotació a la pàgina del 3 de febrer, sense aportar més context ni informació. La Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. Les sigles P.S. també apareixen en altres pàgines de l'agenda en relació a operacions empresarials i en mitjans de comunicació. Diu que P.S. marcava la línia editorial del grup Prisa. A més, Leire Díez també va apuntar en una de les pàgines que el president no es fia del DAO, el director adjunt operatiu del Ministeri de l'Interior. En una altra pàgina es pot llegir Antonio Balas, perillós, en referència al tinent coronel de la Guàrdia Civil i cap de l'UCO. A les anotacions, totes del 2025, apareixen nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i als càrrecs dels cossos de seguretat. Aquesta agenda és un dels documents que forma part de la investigació d'una suposada trama per paralitzar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista o el govern. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de xis a Catalunya. Ha estat en una nau d'Ulldecona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. L'operació va començar el novembre de l'any passat i hi ha 10 persones detingudes. Els escorcolls, a banda d'Ulldecona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix per tal que passessin desapercebudes en possibles controls policials. Per poder extreure la droga, els Mossos van requerir la intervenció dels bombers, que van tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Extingir l'incendi a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, segons han informat els bombers de la Generalitat a través d'un missatge a X. L'incendi es va declarar ahir a la tarda i va provocar una gran columna de fum. Va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Però no es va estendre

0: altres naus adjacents i no hi va haver danys personals. Hi van arribar a treballar uns 90 efectius dels bombers per poder controlar el foc. Hem arribat pràcticament a 5:15. A aquesta hora obrim a 3 que t'info una nova àrea de servei.
1: El temps.
0: A punt la crònica amb el Jofre Genoé.
2: Tot i que persisteixen alguns núvols prims, el sol s'ha anat imposant al llarg de les darreres hores i, de fet, l'ambient assolellat ha fet avui que la temperatura pugi més que ahir, entre 2-3 graus més, però en alguns sectors, fins i tot de les comarques de Girona, fins a 7-8 o gairebé 10 graus més. És el cas de Palafrugell, de la Bisbal d'Empordà, per exemple. Ahir, a primera de la tarda, tenien temperatures poc més de 20 graus, avui s'acosten als 28-29. O també la Garrotxa, a Olot, també la temperatura ahir amb prou feines superava els 15. Ara mateix el termòmetre va més enllà dels 25. Per tant, la temperatura que es va tornar una mica més calorosa, més pròpia per l'època, de fet demà encara pujarà una mica més que avui, i si avui s'assoleixen els valors més alts entre els 30, 31, 32 a Ponent o Terres de l'Ebre, demà podran ser 33 o 34. Una calor, malgrat tot, continguda, però de juny. I amb aquesta presència de temps, avui encara una mica insegur, perquè malgrat s'han obert clarines, el sol s'ha imposat ja en alguns núvols, i aquesta tarda, de fet, hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja, sobretot a les comarques ubicades al voltant de la Serra del Cadí, Prepirineu, i també nord de la Serra Transversal. És a dir, que en aquests sectors pot haver algun xàfec, algun patac d'aigua, que localment doni més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A l'Urgell, Berguedà, Cerdanya, també, sobretot, Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona. Aquestes serien les àrees, els sectors que es poden veure influenciats per fenòmens locals d'aquestes característiques. La propera nit serà tranquil·la, estable, amb ascens del termòmetre, però amb fresca encara. Pot haver-hi més valors que ja no baixin dels 20 a la façana litoral, i demà, com dèiem, un ambient més càlid amb menys nuvolades. Tot i així, a la tarda encara podria haver-n'hi algun al Pirineu amb algun petit ruixat. En general farà més sol. I el termòmetre que tocarà sostre de cara a dilluns fora del Pirineu, perquè ja s'iniciarà en aquest sector un canvi que és un petit front que donarà alguns ruixats en el Pirineu i obrirà les portes a vent de nord i, en definitiva, descens del termòmetre un altre cop de cara a dimarts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil? Això és el que s'ha pogut veure avui a Vilamur, al Pallars Sobirà. S'hi ha fet una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars. Vilamur, Pau Rovira.
3: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
4: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels habituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
3: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
0: Apropar la feina dels agricultors als més petits i conscienciar, ja des de l'escola, dels beneficis de comprar als pagesos locals. És l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta, al Montsià. A la iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat també hi col·labora Revolta Pagesa. Sentirem ara el reportatge elaborat per Jordi Barranca amb muntatge musical i edició de Xavier Espelt.
5: És la traca final del projecte. Els 50 alumnes de tercer de l'escola Consol Ferrer d'Amposta han fet una marxa reivindicativa des del centre fins al mercat municipal per defensar el producte local i de proximitat.
6: Per tal de respondre la pregunta nostra, no?, que era arribar al màxim de gent possible, de part dels alumnes va sortir l'opció de fer una marxa. la gent que ha de manifestar-se, no? I cridar molt per les més justes.
5: Qui sentíem ara és Ariadna Gil, tutora del curs

0: de tercer. L'escola ja fa temps que té més que consolidat el projecte, però la particularitat d'enguany ha estat la participació directa del sector, és a dir, dels pagesos.
1: Llavors, enguany va poder sortir la col·laboració amb Revolta Pagesa, una família ens va posar en contacte amb ells, vam poder convidar-los a la classe, vam marcar una entrevista, van assajar molts xiquets i xiquetes.
0: Però què és el que han après? Ens responen ells mateixos, sentim dues de les alumnes, la Clara i l'Ona.
2: Hem estat, doncs, investigant els productes de proximitat que ens han donat compte els pagesos que estan manifestant-se i ens estan ajudant.
3: Hem après de que els pagès es paguen molt poc i que hauríem d'ajudar-los més.
0: Per arribar fins aquí, però abans ha calgut preparar-se molt bé i aprendre's els punts més importants.
1: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre. També el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
0: Pels pagesos participar-hi és tot un gust. Fins i tot han anat a l'escola a explicar la seva feina i els problemes que es troben en el seu dia a dia. Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
4: A mi em va encantar moltíssim, no?, que inclús professors i alumnes se volguessin involucrar en el cultiu de l'arròs i en la venda de proximitat. És molt important i sobretot és importantíssim que hi ha des de les escoles l'educació alimentària, l'educació ambiental, pugui ser una assignatura més a una escola. Els nens que puguin saber la procedència dels productes que cada dia mengem a taula i, sobretot, tindre en compte i consciència de què comporta poder tindre aliments de proximitat.
0: La cosa no s'acaba aquí perquè aquest dimarts vinent, dia 9 de juny, penjaran un codi QR davant del mercat municipal que et redirigeix al vídeo que han preparat explicant el projecte que han fet i, sobretot, difonent la importància de triar el producte cultivat a casa i tot el que això comporta.
5: I Girona ha donat avui el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per a famílies.

0: El certamen, impulsat pels Amics de les Arts, arriba aquest any a l'11a edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars a Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu.
1: Si l'amor ens porta alguna cosa, sisplau que ens ho deixi per aquí.
0: Avui han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, que tanca la jornada. També s'ha fet l'espectacle Núvols amb nadons. Demà, al Festival Ot, hi actuen Ginestar, aquí estem sentint, Els Tiets i Atrapassomnis, protagonistes d'aquest Festival Ot, que és una experiència compartida entre els més petits de casa i les seves famílies. I es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa.
1: Per sortir al mar cada dia, jo voldria ressenir de batons tota la mà.
0: La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.

0: En un minut arribaran els esports, però abans us parlem dels forns de pa amb servei per encàrrec que s'erigeixen com les alternatives conciliadores als obradors tradicionals. En un moment en què en els entorns rurals cada cop és més habitual que es tanquin fleques, aquest nou model de negoci evita la desaparició del servei. Bellvís, Alba Mor.
1: L'Erica García és politòloga i ara també fornera. Ella trenca amb la visió tradicional del professional lligat als horaris extrems després d'impulsar el forn de pa Santa Maria al municipi de Bellvís, al Pla d'Urgell. A més de dissabte al matí, obre l'establiment dues tardes a la setmana per combinar la vida familiar i la seva feina habitual amb l'afició al món del pa i la pastisseria. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part dels veïns.
2: Però amb ells els ha ajudat també a fer la conciliació, perquè al matí tothom treballa i costa molt de trobar a vegades als pobles petits a la tarda un forn obert. En canvi, aquest forn, trobar-lo obert quan van a buscar la canalla o després de vindre de la placeta, doncs els hi és favorable per vindre a buscar el pa.
1: Tant és així que García ja ha iniciat un projecte d'ampliació de l'obrador que actualment consta d'un microforn en un espai reduït.
0: Fins a les 5.
3: Esport.

0: 6 minuts per la informació esportiva, 6 minuts pel Francesc Ripoll. Bona tarda, Francesc.
1: Hola, bona tarda. Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa. En baixar de la moto no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel codi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos de dies previs que el seu físic no era complet. El sentim en declaracions a DAZN.
2: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
1: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà la cursa llarga a les dues, de l'Univers MotoGP en directe i a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
1: Marcel Granollers s'emparella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en 2 sets el finlandès Harry Eliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
4: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: André va, per cert, ha guanyat el Roland Garros femení, ha superat la polonesa Chwalinska en 2 sets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Vilassant ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge, acaba la pista de les aragoneses. Sentim Victòria Porta.
5: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels 3 passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
1: Li han fet un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada. L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, assegura textualment que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien en qualsevol equip. Això és el que diu Guardiola, preguntat per l'interès del Barça en els dos jugadors.
6: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
7: I Julián també?
6: També és molt bo. Sí, el City els té tots molt bons.
1: Guardiola afirma també, amb altres paraules, que el Barça no s'ha d'obsessionar amb la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte. Caixa o faixa pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de l'OCAM Múrcia per accedir a les semifinals de la Lliga CB. Will Clyburn, una de les estrelles del Barça.
8: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
1: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar la pista del Baskonia després de forçar ja el tercer definitiu partit de quarts. Victòria per 82-63. Després del partit, Ricky Rubio deia que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
9: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc 2 fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Avui, a més de l'UCAM Múrcia-Barça, també juga el Madrid-Tenerife. L'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I és a punt de començar el partit del Barça d'handbol, les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava. Més tard, a 7:15, Òscar Pidasoa.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: I avui a les 9 del vespre, Barça-Movistar-Inter, el primer partit de la semifinal pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Sentim declaracions de Javi Rodríguez, el tècnic del Barça.
10: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada. Sabemos que estamos a 2 puntos.

0: de meternos en el primer objetivo, que es jugar las Champions el año que viene, y estar en la final, que es el segundo sería ganar la Liga, ¿no?
1: El nou director esportiu de l'Espanyol, Monchi, assegura que Manolo González s'ajusta al perfil d'entrenador que vol pel futur del club i que per això ha apostat per la seva continuïtat al càrrec.
2: Fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo de vestuario, me ha gustado.
1: Aquest és un fragment de l'entrevista que podreu escoltar sencera aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Girar de Catalunya Ràdio. Monchi també diu que vol un equip més físic i que generi més ocasions, i avança que aquest estiu el club farà un pas més respecte als anys anteriors pel que fa als fitxatges, tot i que no preveu inversions altes en jugadors.
3: Trescat Info.

0: El Papa Lleó XIV demana deixar enrere la polarització i agraeix a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i amb la pau. En una recepció avui al matí a Madrid, al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa la setmana vinent a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, afirma que la decisió s'ha pres davant de la dimensió d'aquesta visita papal per ajudar a reduir els problemes en la mobilitat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, recomana als estudiants que arribin en temps a les proves dimarts vinent, que comença la selectivitat, i ha garantit la flexibilitat en casos de força major, davant de l'impacte que poden tenir en la mobilitat aquesta visita papal, però també la vaga de docents que hi ha prevista per dimarts. Ucraïna ha atacat Sant Petersburg a les últimes hores amb desenes de drons que han impactat sobre la flota russa del Bàltic i que com a mínim han fet 5 persones ferides. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què hi va participar també el president rus, Vladimir Putin. Els Mossos han desmantellat a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més gran d'Aixís a Catalunya, i amagaven 9 tones de droga dins de caixes de ferro fetes a mida. L'operació policial va començar el novembre i hi ha hagut 10 persones detingudes. Avui al matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que reobri l'accés a aquest gran parc. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i també diuen ja incomprensible. L'últim dia de la primavera Sound amb Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell i també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop Niqab. Ahir a la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: A punt de començar la semifinal de la Copa del Rei d'handbol entre el Barça i el Nava. El partit es pot veure en directe per Esport 3. També seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Marc Márquez guanya molta autoritat a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i la retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. I Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Grand Slam.
0: Calor moderada a la meitat est del país i cap a les comarques del nord, mentre que les de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre ja estan per damunt dels 30 o 32 graus, amb més estones de sol. Capes de núvols prims a la costa i al prelitoral, nuvolades i alguns xàfecs al Pirineu i també al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us informa Jaume Brufau. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. Ha sigut el principal

0: missatge del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que el rei Felip VI i Letizia li han ofert al Palau Real a la seva arribada a Madrid. Abans, el monarca també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. 130.000 persones han sortit als carrers a Madrid per rebre al papa Lleó XIV. Ho hem seguit amb Dani Sáenz de Aja.
1: Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i d'autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió de pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
1: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals. Sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Aquí sí que n'ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
3: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Reial l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el seu missatge.
4: Que el Señor nos ha traído aquí de forma, pues, fortuita. Es un viaje caído del cielo.
5: Sí, estamos muy felices y estamos muy orgullosos de que el Papa esté aquí y somos demasiado contentas que somos de Perú y que vive a Chiclayo y Perú es clave.
6: Papa Francisco dejó un legado muy importante, que el Papa León, pues, también está llamado a ser guía de la Iglesia.
1: Lleó XIV a continuació ha recorregut per primera vegada als carrers de Madrid amb el papa mòbil. A la tarda té previst visitar un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual n'és seguidor, segons ha confessat als periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
0: La Santa Seu no ha donat cap detall sobre la reunió que el papa mantindrà en aquest viatge a l'Estat amb víctimes de la pederàstia. La trobada l'organitza l'Església Espanyola, però no se sap ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que la tria de víctimes diu que fa la jerarquia eclesiàstica és perquè no s'incomodi el papa.
7: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex, dimecres de la setmana que ve, serà a Montserrat, arribarà dimarts a Catalunya. I per això la Generalitat, finalment, recomana fer teletreball els dies que el papa visiti Barcelona. Avui el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió que pot tenir aquesta visita a Girona, Berta Artigas Fontàs.
8: La Generalitat ara recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que facin teletreball, si poden, durant la visita del papa a Barcelona dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha detallat que s'ha pres la decisió un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
9: Que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
8: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, Comissions Obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec. D'aquesta manera, la Generalitat s'alinea amb el govern espanyol, que ja havia recomanat el treball en remot feia

0: dies.
1: També a la mateixa línia s'ha expressat des de Protecció Civil la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler.
2: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
1: I per aquesta visita, però també per la vaga de docents convocada per dimarts vinent, avui s'ha enviat un missatge de tranquil·litat des del govern cap als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha demanat als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i afirma que seran comprensius tenint en compte totes aquestes coincidències.
3: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
1: També ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris exactes d'entrada i sortida de les proves i han més en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents que s'ha reforçat al personal.
3: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es troben avui a la tarda a partir de les 6 per concretar la vaga de dimarts i per refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 4 minuts i serà un quart de 6 de la tarda. Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. El Kremlin ha informat que han interceptat més de 80 drons, però n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la marina russa i que com a mínim han fet 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Ahir va participar en aquest fòrum el president rus, Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna, Rússia ha provocat com a mínim 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. I intercanvi d'atacs puntuals entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores, malgrat la situació oficialment de treva. Les forces de Washington han destruït radars iranians com a represàlia pel llançament de drons contra vaixells de l'estret d'Hormuz. I per la seva banda, l'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Segons que ha afirmat el president nord-americà Donald Trump, en aquest moment els arsenals iranians només hi queden al voltant d'un 20% dels coets. Armènia han detingut com a mínim 40 persones vinculades a un partit d'oposició prorrus el dia abans de les eleccions legislatives, acusats d'intentar comprar vots. Els comicis de demà es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els arrestats estan relacionats amb la formació Armènia Forta, un partit liderat per l'oligarca prorrus Samuel Karapetyan, que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. Entre els detinguts hi ha com a mínim un candidat a diputat, tot i que altres fonts eleven a 6 els candidats arrestats. Les autoritats del país han informat que haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors per rebre el seu vot. Aquest partit aspira a obtenir fins al 15% dels suports, segons les enquestes. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre prooccidental, és Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i cap als Estats Units. Pashinyan ha acusat Rússia d'ingerència en aquestes eleccions i el Kremlin ha arribat a amenaçar Armènia amb un escenari com el d'Ucraïna si consoliden aquest acostament. I el Perú es prepara per votar demà, en aquest cas, a la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. les víctimes d'esterilitzacions forçades, però d'altres violacions dels drets humans.

0: També, durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que acabi guanyant ella. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: Fa 20 anys que la Maria Elena Carvajal i la Maria Tefita Tuanama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000, unes lligades de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
2: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda, pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
3: Me hicieron contra mi voluntad. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
1: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
2: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un mal son.
4: 3CAT Info.
0: Gairebé passeu un minut d'un quart de sis de la tarda.
4: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
5: La calor avui ha remuntat una mica, hem pujat 2-3 graus respecte a ahir i, per tant, ja hem superat la barrera dels 30 graus. De fet, a Vinebre, la temperatura màxima d'ahir divendres era 28 i avui, en canvi, 32, n'ha pujat 4. Saros 32, avui ha fet calor, doncs, al Pla de Lleida, Escó 31, Lleida, ciutat, ha arribat als 31 graus, feia 2 o 3 dies que no hi arribava, Batea 31, Mollerussa 30, Gandesa 30, a Cardona 30, Benissanet 30 graus. Bé, la tarda amb núvols prims cap a l'est, litoral per a litoral, aniran disminuint a última hora de la tarda, i a l'interior més sol, sobretot a ponent, però nuvolades, que ja són presents al Pirineu, de moment la majoria són cúmuls, estratocúmuls, no gaire desenvolupats, però creiem que a final de tarda, sobretot a partir de les 6, 7, 8, es podran ser ja d'una mida una mica més potent i deixar ruixats algunes tempestes. Pirineu i Prepirineu, sobretot, al voltant del Berguedà, Osona, Lluçanès, Solsonès i sud de l'Alt Urgell. Hi ha un avís de pluja intensa de 20 litres, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat, en aquestes comarques prepirinenques, bàsicament, serien el Berguedà, el Lluçanès i Osona. Demà la temperatura un pèl més alta, arribant doncs als 32-33 a ponent, bona part de Catalunya entre els 26 i els 30, tindrem capes de núvols prims al matí, alguna boirina a les valls del nord, farà bonança, i a la tarda nuvolades al Pirineu, a tot estirar demà diumenge només alguna gotellada al Ripollès o a la Cerdanya.
4: 3CAT Info.
6: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
7: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
8: Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
9: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
8: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
9: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
0: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans d'haixix a tot Catalunya. Ha sigut en una nau d'Ull de Cona al Montsià, on han localitzat 9 tones d'aquesta droga amagades dins de caixes de ferro en un mètode inèdit fins ara. L'operació va començar el novembre de l'any passat i hi ha 10 persones detingudes. Els escorcolls, a banda d'Ull de Cona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb d'altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de haixix, per tal que passessin desapercebudes si hi havia controls policials. Per poder extreure tota aquesta droga, els Mossos van necessitar la intervenció dels bombers, que van tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades. La Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. Una investigació que continua oberta i la policia no descarta que hi hagi més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi és primer vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. I un cop han comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. També fan servir documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir a lloguer de vehicles. Avui al matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que reobri l'accés al parc. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana. Hi han participat famílies senceres, caminants, ciclistes, que han desafiat el tancament de Collserola perquè han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos d'Esquadra han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Alié és una de les impulsores d'aquesta caminada reivindicativa.
10: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: I molts veïns han fet la caminada per deixar palès el seu malestar.
11: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
12: És bastant arbitrària, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Anteriorment, els veïns de Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura d'aquest parc. I es dona per extingit ja l'incendi que es va declarar ahir a l'empresa Montesa Honda a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Occidental, segons que han informat els bombers de la Generalitat a través d'un missatge a X. El foc va provocar una gran columna de fum, però no va fer cap altra nau ni tampoc va fer mal a ningú. Va cremar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament les instal·lacions i va obligar, això sí, a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres del mateix polígon. I van arribar a treballar fins a uns 90 efectius dels bombers per poder controlar el foc.

0: Últim dia avui del Primavera Sound amb Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell. Dijous es van haver de suspendre grans concerts que havia previstos, com els de Massive Attack o Bad Gyal per la pluja, i ahir hi havia moltes ganes de música i els intèrprets no van defraudar, com The Cure, Marc Ruiz Serrano.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Kneecap, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, The XX o My Bloody Valentine.
0: Trescat Info. 5 minuts i mig i seran 6:15.
2: Esports.
0: Biel Cadilla, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Comencem amb esport en directe, perquè tenim en joc el Barça-Nava, partit de les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Anem cap a Alacant. Sergi Camps, bona tarda, com va la cosa?
4: Què tal, Biel? Bona tarda. El partit del minut 19 de la primera meitat en queden 11 pel descans. El Barça guanya de 5-13-8. Ho ha arribat a fer de 6. Un Barça molt segur que no s'ha dormit com ahir als quarts de final, que va començar perdent per 0-4. Avui el Barça que ha posat la via ràpida i ha aconseguit distàncies. Ara guanya de 5 gols al seu rival. Un Barça que fa rotacions. Ha deixat fora de la convocatòria Aleix Gómez, Emil Nielsen, Ian Barrufet i Jordi Sicusa, amb la mirada posada a la Final Four de Colònia de la setmana que ve, la gran cita de l'handbol europeu. El Barça que busca la trentena Copa del Rei, la que seria la 13a consecutiva. Caminen cap al minut 20 de la primera meitat. Barça 13, Nava 8.
3: Marc Márquez guanya amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de cursa. En baixada la moto no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos de dies previs que el seu físic no és complet. N'ha parlat a Dazón.
5: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
3: Pel que fa als altres dos catalans, Rins i Viñales no han puntuat demà la cursa llarga, les dues, a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
6: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
3: Al circuit femení, victòria d'Andreva en aquest Roland Garros. Ha superat la polonesa Kualinska en dos sets. La russa, de 19 anys, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera. Només ha perdut un set en el torneig i va ser contra la catalana Marina Bassols.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Vila-sana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hoquei Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de les aragoneses. N'ha parlat la jugadora del Vila-sana, Victòria Porta.
7: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
3: Les jugadores han fet un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit al Vila-sana, ja que se'n retira quan acabi la temporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, assegura que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien bé en qualsevol equip. Això és el que diu Guardiola preguntat per l'interès del Barça en aquests dos jugadors.
8: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
9: I Julián també?
8: També és molt bo. Sí, els idiots té tots molt bons.
3: Guardiola també ha afirmat que el Barça no s'ha d'obsessionar amb la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte. Declaracions de Guardiola aquest matí des de la Salle Manresa, a la capital del Bages, durant l'acte d'inauguració d'una pista amb la Fundació Johan Cruyff a l'escola on va estudiar de petit. Caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB.

0: Phil Clyburn, una de les estrelles del Barça.
1: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
0: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar a la pista del Baskonia després de forçar i el tercer i definitiu partit de quarts. Van guanyar 82-63. Després d'aquest partit, per cert, Ricky Rubio deia que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya. Avui, a més del Camp Murcia-Barça, també es jugarà al Madrid-Tenerife. L'equip madridista també ha de guanyar, necessita una victòria per poder accedir a les semifinals.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que el papa Lleó XIV demana deixar enrere la polarització i agraeix a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i amb la pau. Ho ha fet avui al migdia en una recepció al Palau Real a Madrid, a l'inici de la seva visita a l'Estat, on el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos comesos a l'Església. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i que com a mínim hi deixen 5 persones ferides. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què ahir hi participava fins i tot el president rus Vladimir Putin. Des d'ara fins a arribar a les 6, entre diverses qüestions, us explicarem que el Servei Català de Trànsit reforça les accions per mirar de reduir la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. Una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir d'aquestes víctimes. En el que portem d'any, ja són 22 les persones que han mort en algun accident de moto a les carreteres catalanes. I també posarem el focus a l'illa de Taiwan, que té en la indústria dels semiconductors un dels seus valors geoestratègics més destacats. Aquesta setmana s'ha fet la fira anual del sector informàtic més important del planeta. I els líders de grans tecnològiques com Nvidia o Intel hi han desembarcat amb el compromís de fer-hi grans inversions. També seguiment dels esports a aquesta hora, Biel Cadilla. Bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques, Biel?
2: Doncs mira que el Barça s'està jugant ara al passi a la final de la Copa del Rei d'handbol que s'està disputant a Alacant. S'està jugant la semifinal entre el Barça i el Nava. Guanya l'equip blaugrana de 4, 12 a 16.
1: Tarda amb domini del sol, només alguns núvols poc importants i temperatures en un lleuger ascens. Creixeran nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb possibilitat de ruixats o xàfecs puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30, 31, 32 graus a Ponent. El papa Lleó XIV ha fet avui una crida a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Real a la seva arribada a Madrid. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. 130.000 persones han sortit avui als carrers a la capital espanyola per rebre Lleó XIV. Ho hem seguit a Madrid amb Dani Sainz de AHA.
3: Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i d'autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió de pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
4: Expreso mi agradecimiento.

0: vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Reial l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el seu missatge.
2: Alto la mirada!
3: Perquè el senyor no ha traído aquí de forma, pues, fortuita. Es un viaje caído del cielo.
4: Sí, estamos muy felices y estamos muy orgullosos de que el Papa esté aquí y somos demasiado contentos que somos de Perú y que vive Chiclayo y Perú es clave.
5: El Papa Francisco dejó un legado muy importante, que el Papa León, pues, también está llamado a ser guía de la Iglesia.
1: Lleó XIV a continuació ha recorregut per primera vegada als carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda té previst visitar un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual n'és seguidor, segons ha confessat als periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
6: La Santa Seu no ha donat cap detall sobre la reunió que el Papa mantindrà en aquest viatge amb víctimes de la pederàstia. És una trobada que organitza l'Església Espanyola, però no se sap ni quan ni on serà. Avui al matí, al suplement de Catalunya Ràdio, Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica de cara a aquesta reunió.
7: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
6: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat perquè ha catalogat aquesta zona com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat, haurà arribat a Catalunya dimarts. La visita del Papa a Barcelona també es nota en botigues de souvenirs que ofereixen el típic merchandatge específic, samarretes, gorres, tasses, d'altres articles on la imatge de Lleó XIV es poden trobar en establiments que hi ha sobretot als voltants de la Sagrada Família. També el Corte Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a peus entre els 2 i els 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per alguns d'aquests establiments.
8: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
9: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
8: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
10: Bob, I think it's not that.
11: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
10: It's not that attractive.
12: És una fantàstica era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
10: Del Papa no.
8: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
13: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
8: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
14: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
8: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
15: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les hem donat a fabricar i les hem donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
8: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment

0: de les vendes.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Poc més de 5 minuts i seran 3 quarts de 6 de la tarda. Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. El Kremlin ha informat que ha interceptat més de 80 drons, però n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la marina russa i com a mínim han fet 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Ahir va participar en aquest fòrum el president rus Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky de trobar-se cara a cara per negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna, Rússia ha provocat com a mínim 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i de Kherson, controlades per ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. L'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, apareix l'anotació a la pàgina 3 del dia 3 de febrer, sense aportar més context ni informació. La Moncloa ha negat cap reunió entre el president del govern i Leire Díaz. Aquestes sigles, PS, també apareixen en d'altres pàgines d'aquesta agenda en relació a operacions empresarials i en mitjans de comunicació. Diu que PS marcava la línia editorial del grup Prisa, per exemple. A més, Leire Díaz també va apuntar en una de les pàgines que el president no es fia del DAO, el director adjunt operatiu del Ministeri de l'Interior. En una altra pàgina es pot llegir Antonio Balas, perillós, en referència al tinent coronel de la Guàrdia Civil i cap de l'UCO. En aquestes anotacions, totes de l'any passat, apareixen moltes referències a polítics, empresaris, jutges i als càrrecs dels cossos de seguretat. Aquesta agenda és un dels documents que forma part de la investigació d'una suposada trama per paralitzar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista o el govern.

0: I avui, per mirar de saber com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil, s'ha fet una recreació a Vilamur al Pallars Sobirà que ha reproduït la vida i els combats dels antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més conservats d'aquest front del Pallars. Ho hem seguit a Vilamur amb Pau Rovira.
1: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
2: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema de els habituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
1: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
3: Trescat Info.
0: Tot i que durant els 5 primers mesos d'aquest 2026 la xifra d'accidents mortals de trànsit s'ha reduït respecte a l'any passat i al 2019, el nombre de motoristes morts a les carreteres es manté. Fins al 31 de maig ja han perdut la vida 22 motoristes. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat d'aquest col·lectiu i una de les novetats ha estat una campanya dirigida al perfil que ha pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de trànsit.
1: L'activitat vol donar a conèixer...
4: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana, s'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la

0: voltum.
1: L'última víctima mortal passava aquesta matinada per una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poble Nou del Delta. Un altre motorista quedava ferit de gravetat avui al migdia en un accident a la Nacional 260 al terme de Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell. L'han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
2: El temps.
1: 6:45, Dani Ramírez.
3: La calor avui ha remuntat una mica, hem pujat 2-3 graus respecte ahir i per tant ja hem superat la barrera dels 30 graus. De fet, a Vinebre, la temperatura màxima d'ahir divendres era 28 i avui, en canvi, 32, n'ha pujat 4. Serà els 32, avui ha fet calor, doncs, al Pla de Lleida, Escó 31, Lleida, ciutat, ha arribat als 31 graus, feia 2 o 3 dies que no hi arribava, Batea 31, Mollerussa 30, Gandesa 30, a Cardona 30, Benissanet 30 graus. Bé, la tarda amb núvols prims cap a l'est, litoral per a litoral, aniran disminuint a última hora de la tarda, i a l'interior més sol, sobretot a ponent, però nuvolades que ja són presents al Pirineu, de moment la majoria són cúmuls, estratocúmuls, no gaire desenvolupats, però creiem que a final de tarda, sobretot a partir de les 6, 7, 8, es podran ser ja d'una mida una mica més potent i deixar ruixats algunes tempestes. Pirineu i Prepirineu, sobretot, al voltant del Berguedà, Osona, Lluçanès, Solsonès i sud de l'Alt Urgell. Hi ha un avís de pluja intensa de 20 litres, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat, en aquestes comarques prepirinenques, bàsicament, serien el Berguedà, el Lluçanès i Osona. Demà la temperatura un pèl més alta, arribant doncs als 32-33 a ponent, bona part de Catalunya entre els 26 i els 30, tindrem capes de núvols prims al matí, alguna boirina a les valls del nord, farà bonança, i a la tarda nuvolades al Pirineu, a tot estirar demà diumenge només alguna gotellada al Ripollès o la Cerdanya.
1: Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa de Taiwan és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent, de facto, fabrica els més avançats de tot el món. Aquesta setmana s'ha fet la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques, com Intel o Nvidia, hi han desembarcat amb el compromís de fer-hi grans inversions. Pequín, Francesc Canals.
4: Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'NVIDIA entrava aquests dies a Computex a Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
5: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor Steel, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
4: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
6: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
4: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina diuen ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
7: Bali, l'altra cara del paradís.
0: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
7: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
0: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
7: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
0: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
8: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
0: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
9: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals, per tant, són residents temporals però que utilitzen més aigua. I un altre tema de que ningú vol parlar però que cal posar sobre la taula és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
0: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
9: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
0: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
10: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
0: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants.

0: Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
1: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
2: 3Cat Info.
3: Poc més de 5 minuts i seran les 6.
2: Esports.
3: Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Bona tarda. Esport en directe. Està jugant el Barça a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Està jugant contra el Nava i l'està seguint des d'Alacant el Sergi Camps. Hola, Sergi, bona tarda.
5: Què tal, Ripa? Bona tarda. El Barça que guanya de 4. Al minut 2 de la segona meitat, arribat al descans ja guanyant de 4. Ara, de fet, ho fa de 5, perquè acaba de marcar Dani Fernández el 23è gol del Barça. Minut 2 i mig de la segona meitat, Barça 23, Nava 18. Un Barça que té encarada aquesta classificació per la final de la Copa del Rei. La segona semifinal la jugaran a 2:15 el Bidasoa i l'Osca. La final demà a les 5. El Barça que busca la seva 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva, tot plegat a una setmana clavada de la cita més important de la temporada en el món de l'handbol, la cita de la Final Four de Colònia.
3: Gràcies, Sergi.
4: Més coses. Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa. En baixada la moto no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos de dies previs que el seu físic no és complet. El sentim a Dazón.
6: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
4: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà la cursa llarga a les 2 de l'Univers MotoGP en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en dos sets el finlandès Harry Eliovara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer gran slam.
7: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
4: Andrea va guanyar el Roland Garros femení, ha superat la polonesa Chwalinska en dos sets. La russa de 19 anys ha guanyat el primer Grand Slam de la seva carrera. Només ha perdut un set en el torneig i va ser contra la catalana Maria Bassols. I el Vilassant ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge que ve. A la pista de les aragoneses sentim Victòria Porta.
8: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara em falta un altre, però bé, molt contentes.
4: Li han fet un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Caixa o faixa aquest vespre pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar a partir de les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de la Lliga CB. Will Clyburn és una de les estrelles del Barça.
9: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
4: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar la pista al Baskonia després de forçar-hi el tercer definitiu partit de quarts. Victòria ahir per 82-63. Avui, a més de l'UCAM Múrcia-Barça, també juga el Madrid-Tenerife, a punt de començar aquest partit. L'equip madridista també ha de guanyar per passar a les semifinals.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I a les 9 del vespre, Barça Movistar Inter, el primer partit de la semifinal pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Sentim Javi Rodríguez, el tècnic de l'equip blaugrana.
10: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada. Sabemos que estamos a dos puntos de meternos en el primer objetivo, que es jugar las Champions el año que viene, y estar en la final, que es el segundo sería ganar la Liga, ¿no?
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Reunió aquesta hora dels sindicats USTEC, CGT i Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts i refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'Universitat recomana als estudiants que arribin amb temps a les proves. Completada la seva primera jornada a Madrid del Papa Lleó XIV amb una vetlla multitudinària amb joves a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. A l'inici de la seva visita ha animat a abandonar els discursos de polarització i ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional i la pau. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant la dimensió de la visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan almenys 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què ahir va participar el president Vladimir Putin. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com està anant l'enquesta que es fa en una quarantena de municipis. Els Mossos d'Esquadra desmantellen a Ulldecona al Montsià un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Amagaven 9 tones de droga dins de caixes de ferro fetes a mida. L'operació policial va començar el novembre i hi ha 10 detinguts. 287.000 persones han assistit al festival Primavera Sound, que aquesta nit acaba a Barcelona. És una xifra inferior a la de l'última edició. L'organització ho vincula a les pluges.
1: Esports.
2: Es porta en directe en joc al Barça. Anava partit de les semifinals de la Copa del Rei. Està guanyant el Barça per 19-28. Marc Márquez guanya molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i retalla 5 punts al líder Marco Bezzec, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. I Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya el seu tercer Gran Slam.
0: Role. I el temps, calor moderada a la meitat est del país i cap al nord, mentre que a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre ja s'estaran per sobre dels 30 o 32 graus amb més sol. Capes de núvols prims a la costa i al prelitoral. Nuvolades i alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: 6:04, us informa Xavier Palau. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen a aquesta hora, 6 de la tarda, per concretar la vaga a l'educació de dimarts i refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, i, segons l'USTEC, del 80%. La nova protesta dels docents coincidirà amb la visita del Papa i les proves de selectivitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin en temps a les proves per evitar imprevistos i avança que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris de l'entrada.

0: entrada i sortida de les proves i admès en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents que han reforçat el personal que supervisarà aquestes proves.
1: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara passen 5 minuts de les 6 de la tarda. El Papa Lleu XIV completa la seva primera jornada a Madrid amb una visita a un centre de persones sense sostre, gestionat per Càritas, i un acte multitudinari amb joves, al qual s'espera que assisteixin 500.000 de persones i pel qual ja han començat els preparatius. Anem a la capital espanyola, a Madrid. Ho estem seguint amb el Cristian Roldán. El tenim ara en directe a 6 de la tarda, 6 minuts. Cristian, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Xavi. Doncs sí, la plaça de Lima ja s'està omplint mica en mica perquè d'aquí un parell d'hores mal comptades comença un dels actes més multitudinaris del cap de setmana, com comentaves. Un esdeveniment festiu dedicat especialment als joves i on 6 d'ells podran fer preguntes directament a Lleó XIV, que estarà acompanyat del seu secretari i també del cardenal José Cobo. Ho faran sobre un escenari adornat amb 2.400 flors i plantes. La Pilar ens explicava que hi treballen des de les 6 del matí.
4: Llevamos desde las 6 de la mañana trabajando. Un equipo de vivero, de floristas y 60 voluntarios que han venido a ayudar.
3: De fet, es preveu que prop de 600.000 persones assisteixin a aquest acte, que compta amb la participació de bona part dels 18.000 voluntaris que hi ha desplegats aquí a Madrid. Un d'ells és el Joan Alfons, que ve precisament des de Barcelona.
5: Jo soc cap d'equip i he vingut aquí a Madrid a fer un servei, i la veritat és que és un gust comptar amb tanta gent, tan joves, de tan variats, i estan, com diríem, a tope, no?, per aquesta ocasió.
3: L'acte també comptarà amb l'actuació en directe d'una vintena de músics i també diferents pregàries. Perquè tots els assistents puguin seguir l'acte, també s'han instal·lat una trentena de pantalles gegants i un miler d'altaveus al voltant de tot el perímetre d'aquesta plaça de Lima.
0: Doncs ho seguirem en fil per randa amb el Cristian Roldán, en aquest cas en aquesta connexió en directe des de Madrid, primera parada d'aquesta visita espanyola del Papa Lleó XIV. Línies obertes, Cristian, per qualsevol novetat.
3: Perfecte, gràcies, Xavi.
0: Fins ara.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Hem d'afegir també que aquest matí Lleó XIV ha animat a abandonar la polarització en un discurs davant les principals autoritats de l'Estat en una recepció que s'ha fet al Palau Reial de Madrid.
6: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a l'apreciació fecunda de la complejitat.
0: El pontífex també ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional, el multilateralisme i la pau. La Generalitat finalment recomana fer teletreball els dies que el Papa visiti Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió que pot tenir aquesta visita, Berta Artigues Fontàs.
7: La Generalitat ara recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que facin teletreball, si poden, durant la visita del Papa a Barcelona dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha detallat que s'ha pres la decisió un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
8: Que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
7: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, Comissions Obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec. D'aquesta manera, la Generalitat s'alinea amb el govern espanyol que ja havia recomanat el treball en remot feia dies.
0: Gràcies, Berta. I en la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil, també recomana el teletreball per reduir, han dit, l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
9: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Imma Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta aquesta visita papal. I a aquesta hora, 6 de la tarda i 10 minuts, ja tenim balanç d'assistència del Festival Primavera Sound, que s'ha fet aquests dies a Barcelona. Avui s'acaba, perdó, s'acaba demà diumenge, i han participat un total de 287.000 persones. Hem de refer aquesta informació perquè el Primavera Sound s'acaba precisament aquest dissabte. Ho seguim, aquesta roda de premsa, per informar de l'assistència. L'hem seguit amb la Montse Mir des de Barcelona. Montse, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. És una xifra lleugerament inferior a la de l'última edició a causa de la situació que es va viure dijous amb un aiguat important que va suposar menys assistència i que fins i tot va obligar a cancel·lar alguns concerts. Dilluns es començaran a tornar els diners als que van comprar les entrades per aquest dijous. Els que van adquirir abonaments per tots els dies no se'ls tornaran els diners perquè les anul·lacions representen una xifra molt baixa en el total de concerts del festival. Alfonso Lanza és el codirector del Primavera Sound.
11: Menos de un 2% de las actuaciones se cancelaron, con lo cual creo que no da lugar a una compensación económica, pero sí que desde el mismo jueves que vimos que se iban a cancelar, lo que decidimos es trabajar en intentar que este viernes y sábado la gente pudiera obtener más de lo que incluso estaba previsto.
10: I aquesta compensació extra anunciada pels organitzadors del Primavera Sound és una actuació sorpresa aquesta nit. De moment no se n'han donat detalls. Els organitzadors asseguren que regalarà una de les grans fotos del festival. A més, també han anunciat que el Primavera Pro canviarà de seu l'any que ve. Es farà al Museu del Disseny de Barcelona.
0: Doncs d'aquí dues hores sabrem, desvetllarem aquesta incògnita, aquesta sorpresa que ha llançat l'organització del Primavera Sound. De moment, aquesta és l'última hora. Gràcies, Montse. Bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ara passen 12 minuts de les 6 de la tarda. Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del Fòrum Econòmic conegut com el Davos rus. El Kremlin ha informat que han interceptat més de 80 drons, però n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la Marina russa i han fet almenys 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president rus, Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. A Armènia han detingut almenys 40 persones vinculades a un partit d'oposició prorrus el dia abans de les eleccions legislatives, acusats d'intentar comprar vots. Els comicis de demà es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els arrestats estan relacionats amb la formació Armènia Forta, un partit liderat per l'oligarca prorrus Samuel Karapetyan, que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. Entre els detinguts hi ha almenys un candidat a diputat, tot i que altres fonts eleven a 6 els candidats arrestats. Les autoritats del país han informat que haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors per rebre el seu vot. Aquest partit aspira a obtenir fins al 15% dels suports, segons les enquestes. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el prooccidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. De fet, Pashinyan ha acusat Rússia d'ingerència en aquestes eleccions i el Kremlin ha arribat a amenaçar Armènia amb un escenari com el d'Ucraïna si consolida aquest acostament.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un minut per arribar a un quart de set. De seguida ens aturarem a 3Cat Info per l'última hora, pel que fa al temps. Abans, però, expliquem que s'ha extingit l'incendi a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, segons informen els bombers de la Generalitat a través d'un missatge a la xarxa social X. L'incendi es va declarar ahir a la tarda i va provocar una gran columna de fum. Va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Però no es va estendre a altres naus adjacents i no hi va haver danys personals. Hi van arribar a treballar uns 90 efectius dels bombers per poder controlar el foc.
2: El temps.
0: Ara sí, a punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
12: Durant aquesta tarda preveiem que acabin donant-se ruixats al Pirineu i Prepirineu, localment alguna tempesta, sobretot ja en acabar la tarda i vespre. Estem parlant de Pirineu, Prepirineu, sobretot a l'Urgell, Solsonès, Berguedà, la zona Lluçanès i la comarca d'Osona. No totes les zones, no tots els municipis d'aquestes comarques. Són ruixats, doncs, irregulars. Avui no és un dia de grans pluges ni grans tempestes, però de forma local, al Lluçanès, a Osona, al Berguedà, sobretot, poden descarregar tempestes de moderada intensitat i deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho adverteix amb un avís al Meteocat. Avui ha fet més calor, hem arribat ja als 32 graus a Vinebre, n'ha pujat 4 respecte ahir, ahir en tenia 28. També 32 graus a Seròs, al Segrià, Ascó, Lleida, Batea, han arribat als 31. Mollerussa, Gandesa, Cardona i Benissanet ha arribat als 30 graus de temperatura màxima. Demà farà més calor, un dia de sol, 4 núvols prims, al matí també alguna boirina, preveiem algun núvol baix al litoral tarragoní, fins i tot al vespre alguna boira enganxada a prop del mar, a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, i demà alguna gotellada de tarda només, aquest diumenge, cap al Ripollès i la Cerdanya. Les temperatures arribarien a més llocs, a 29, 30, 31 graus a gairebé tot l'interior, 32, 33, potser 34 a Ponent. I farà més calor dilluns, quan arribaríem a 35 o 36 a Ponent, però dimarts, dimecres i dijous tornaríem a tenir una lleugera a notable refrescada.
2: 3CAT Info. A 3CAT Info,
13: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
14: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
15: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3CAT Info. 6 de la tarda i 17 minuts, sintonitzeu 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de xis a Catalunya. Ha estat en una nau d'Ulldecona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. L'operació va començar el novembre de l'any passat i hi ha 10 persones detingudes. Els escorcolls, a banda d'Ulldecona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix per tal que passessin desapercebudes amb possibles controls policials. Per poder extreure la droga, els Mossos van requerir la intervenció dels bombers, que van tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades. La Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi és vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles. Tot i que durant els 5 primers mesos d'aquest any la xifra d'accidents mortals de trànsit s'ha reduït respecte a l'any passat i al 2019, el nombre de motoristes morts a les carreteres es manté. Fins al 31 de maig n'han mort 21. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat d'aquest col·lectiu i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ho ha explicat Ramon Lamiel, el director de trànsit.
17: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana, s'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
0: A tot això hem d'afegir una nova víctima mortal, un motorista mort aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poblenou del Delta, al Montsià. En total, doncs, amb

0: mort 22 motoristes a les carreteres aquest any. Un altre motorista ha resultat ferit de gravetat aquest migdia en un accident a la Nacional 260 al terme de Montferrer i Castellbó. A l'Alt d'Urgell i ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Un home de 53 anys ha perdut la vida aquest dissabte en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc. Ja fa 6 mesos, ja fa mig any, que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana. Hi han participat famílies senceres, caminants i ciclistes que han desafiat el tancament de Collserola. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Lía és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
2: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: I també molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
3: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
4: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Anteriorment, els veïns de Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura del parc de Collserola. Aquest és el so dels treballadors de Nissan, que avui s'han manifestat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 500 persones. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i compres de la Zona Franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i també organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
5: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre l'empresa i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit també plantilles d'altres empreses que també estan en un procés d'ERO.

0: Com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil? Això és el que s'ha pogut veure avui a Vilamur, al Pallars Sobirà. Si ha fet una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars, Vilamur per Rovira.
1: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
2: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels habituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etc, etc, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
1: La recreació ha reunit una trentena de participants

0: participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
1: 5 minuts i 6:45.
2: Esports.
1: Fins a 6:45, la informació esportiva ho té tot controlat el Francesc Ripoll. Què tal, Francesc? Bona tarda.
3: Bona tarda, i controlat també té el partit al Barça d'handbol, que s'acaba de classificar ara mateix per la final de la Copa del Rei d'handbol. Ha superat en un partit que s'ha jugat a Alacant el Nava amb molta contundència i molta superioritat. De fet, no ha patit en cap moment l'equip blaugrana per aconseguir classificar-se per aquesta final. 27-38 ha guanyat el Barça, que jugarà demà la final. Encara no sap el rival. Sortirà entre el partit de l'Osca i el Bidasoa. Ida, anem cap a Alacant, i ens ho explica el Sergi Camps.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Marc Márquez guanya amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Ara de seguida expliquem i sentim Marc Márquez, però podem connectar amb Alacant després d'aquesta victòria del Barça d'handbol a les semifinals de la Copa del Rei. Sergi Camps, bona tarda. De seguida connectem amb el Sergi Camps. Ara sí, parlem de Marc Márquez, que sortia des de la pole, ningú l'ha passat en 13 voltes de cursa, i en baixar de la moto no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos que el seu físic no és complet. El sentim a DAZN.
4: He hecho 3 vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya 2.5, 2, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
3: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà a les 2, la cursa llarga, com sempre, a l'Univers MotoGP en directe, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tenis de Roland Garros. Ha guanyat en 2 sets el finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
5: Molt content, no? Al final està aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
3: André va guanyar el Roland Garros femení, ha superat la polonesa Chwalinska en 2 sets. La russa, de 19 anys, ha guanyat el primer Grand Slam de la seva carrera. Només ha perdut un set en el torneig i va ser contra la catalana Marina Bassols. I el Vilassana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga, 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de les Aragoneses. Sentim Victòria Porta.
6: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels 3 passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
3: Li han fet un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada.
6: Suposo que fins que no arribi el setembre i ens donem compte de que un al costat de l'altre o la Maria no és dins la pista, ja tota la gent costarà. Però bueno, són etapes, l'ha tancat per la Porta Gran i espero que la tanqui per la Porta Gran. Hem aconseguit, especial ella, pujar des del 0 fins a la màxima categoria, del 0 a conquerir el món. Doncs crec que el llegat és magnífic i espero i desitjo que la base ens jubili a totes.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Caixa Ufaja pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de la Lliga ACB. Will Clyburn és una de les estrelles del Barça.
7: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si

0: la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
1: Ara està jugant el Madrid, que ha de guanyar el Tenerife per classificar-se a les semifinals. De moment ho està fent Madrid 29, Tenerife 27.

0: Bona tarda, amb els esports. La crònica del Francesc Ripoll. Hem arribat clavats a 6:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora pendents de la reunió que s'està fent des de fa mitja hora, a les 6 de la tarda, entre els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, per concretar la vaga educativa de dimarts i refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'Universitat recomana als estudiants que arribin a la cita amb temps. També pendents de la visita papal a Espanya, Lleó XIV completa la seva primera jornada de visita a Madrid amb una vella multitudinària amb joves a la qual s'espera que assisteixin 500 milions de persones. A l'inici de la seva visita, ha animat a abandonar els discursos de polarització i ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional i la pau. I del món us hem explicat que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan almenys 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què ahir va participar el president del país, Vladimir Putin.

0: Més coses en aquesta segona mitja hora abans d'arribar al punt de les 7. Us parlarem d'un dels valors geoestratègics més importants que té l'illa de Taiwan, i és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha fet la fira anual del sector informàtic més important del planeta, i els líders de grans tecnologies com Nvidia i Intel ja han desembarcat amb el compromís de fer grans inversions. I cap a 6:45 aproximadament, un nou espai d'Un País per Voltar, el turisme a 3Cat Info. En aquest viatge, Fèlix Martín ha anat a Lleida per resseguir la història de l'antic barri dels Adobers a la capital de la Terra Ferma. En aquesta hora, amb el Francesc Ripoll, busquem el titular esportiu. Què tal, Francesc, que destaques?
1: Mira, que el Barça s'ha classificat per la final de la Copa del Rei d'handbol després de superar el Nàpols a les semifinals 27-38. El seu rival a la final sortirà del guanyador de l'Òscar Vidasol.
0: Tot això un dissabte amb calor moderada a la meitat est del país i cap al nord, mentre que les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre ja estaran per sobre dels 30 o 32 graus amb més sol. Capes de núvols prims a la costa i al prelitoral, nuvolades i alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen des de les 6 de la tarda, o en fan ja des de fa mitja hora llarga, per concretar la vaga a l'educació de dimarts i refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, i del 80%, segons l'USTEC. La nova protesta dels docents coincidirà amb la visita del Papa i també les proves de selectivitat que comencen dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i avança que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen, en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat

0: del personal que supervisarà aquestes proves.
1: A garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat. Tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat.

0: que assisteixin 500.000 de persones i pel qual ja han començat els preparatius. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
1: La plaça de l'Imatge ja s'està omplint mica en mica perquè d'aquí un parell d'hores mal comptades comença un dels actes més multitudinaris del cap de setmana, com comentaves. Un esdeveniment festiu dedicat especialment als joves i on 6 d'ells podran fer preguntes directament a Lleó XIV, que estarà acompanyat del seu secretari i també del cardenal José Cobo. Ho faran sobre un escenari adornat amb 2.400 flors i plantes. La Pilar ens explicava que hi treballen des de les 6 del matí.
2: Llevamos desde las 6 de la mañana trabajando un equipo de vivero, de floristas y 60 voluntarios que han venido a ayudar.
1: De fet, es preveu que prop de 600.000 persones assisteixin a aquest acte, que compta amb la participació de bona part dels 18.000 voluntaris que hi ha desplegats aquí a Madrid. Un d'ells és el Joan Alfons, que ve precisament des de Barcelona.
3: Jo soc cap d'equip i he vingut aquí a Madrid a fer un servei, i la veritat és que és un gust comptar amb tanta gent, tan joves, de tan variats, i estan, com diríem, a tope, no?, per aquesta ocasió.
1: L'acte també comptarà amb l'actuació en directe d'una vintena de músics i també diferents pregàries. Perquè tots els assistents puguin seguir l'acte, també s'han instal·lat una trentena de pantalles gegants i un miler d'altaveus al voltant de tot el perímetre d'aquesta plaça de Lima.
0: Això, com deia el Cristian Roldán, passarà d'aquí una estona, però aquest matí Lleó XIV ha animat a abandonar la polarització en un discurs davant les principals autoritats de l'Estat, en una recepció que s'ha fet al Palau Reial de Madrid.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
0: El pontífex també ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional, el multilateralisme i la pau. La Santa Seu no ha donat cap detall sobre la reunió que el papa mantindrà durant aquest viatge a l'Estat amb víctimes de la pederàstia, una trobada que organitzarà l'Església Espanyola, i no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Són declaracions de Miguel Hurtado al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent. I no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ucraïna ataca la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. El Kremlin ha informat que han interceptat més de 80 drons, però n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la Marina Russa i han fet almenys 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president rus Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar el final del conflicte bèl·lic. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores amb diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. Intercanvi d'atacs puntuals entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores, malgrat la situació oficialment de treva. Les forces de Washington han destruït radars iranians com a represàlia pel llançament de drons contra vaixells a l'estret d'Hormuz. I, per la seva banda, l'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Segons ha dit el president nord-americà Donald Trump, en aquest moment els arsenals iranians només queden al voltant d'un 20% de coets. A 5 dies que comenci el Mundial de Futbol, els Estats Units, un dels escenaris de la competició, mantenen com a denegat el visat d'entrada a una quinzena de membres del personal de suport de la selecció iraniana, segons denuncia la televisió d'aquest país. Per contra, jugadors i tècnics iranians, que actualment fan la preparació a Turquia, ja han rebut els permisos. El Perú es prepara per votar demà diumenge a la segona

0: Una volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Última hora des de la capital peruana, Lima, amb el Joan Biosca.
1: Fa 20 anys que la Maria Elena Carvajal i la Maria Tefita Tuanama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000, unes lligadures de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
2: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda. Pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
3: Me hicieron contra mi voluntad. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
1: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
2: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un malson.
0: Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa de Taiwan és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha fet la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques com Nvidia i Intel ja han desembarcat amb el compromís Pequín Francesc Canals de fer grans inversions.
4: Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'Nvidia entrava aquests dies a Computex a Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
5: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Spill, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
4: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
6: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
4: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina diuen ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell.
0: El temps. A punt la crònica meteorològica amb el Dani Ramírez.
7: La calor avui ha remuntat una mica, hem pujat 2-3 graus respecte ahir i per tant ja hem superat la barrera dels 30 graus. De fet, a Vinebre La temperatura màxima d'ahir divendres era 28 i avui, en canvi, 32, n'ha pujat 4. Serà els 32, avui ha fet calor, doncs, al Pla de Lleida, Escó 31, Lleida ciutat ha arribat als 31 graus, feia dos o tres dies que no hi arribava, Batea 31, Mollerussa 30, Gandesa 30, a Cardona 30, Benissanet 30 graus. Bé, la tarda amb núvols prims cap a l'est, litoral per a litoral, aniran disminuint a última hora de la tarda, i a l'interior més sol, sobretot a Ponent, però nuvolades que ja són presents al Pirineu. De moment la majoria són cúmuls, estratocúmuls, no gaire desenvolupats, però creiem que a final de tarda, sobretot a partir de les 6, 7, 8, es podran ser ja d'una mida una mica més potent i deixar ruixats algunes tempestes. Pirineu i Prepirineu, sobretot, al voltant del Berguedà, Osona, Lluçanès, Solsonès i sud de l'Alt Urgell. Hi ha un avís de pluja intensa de 20 litres, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat, en aquestes comarques prepirinenques, bàsicament, serien el Berguedà, el Lluçanès i Osona. Demà la temperatura un pèl més alta, arribant doncs als 32-33 a Ponent, bona part de Catalunya entre els 26 i els 30, tindrem capes de núvols prims al matí, alguna boirina a les valls del nord, farà bonança, i a la tarda nuvolades al Pirineu, a tot estirar demà diumenge només alguna gotellada al Ripollès o a la Cerdanya.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
9: Avui visitem la ciutat de Lleida per seguir el barri dels antics adobers. Ens situem al segle XIII, la Lleida medieval i cristiana, una època d'eclosió urbanística de la ciutat. Resseguim la Rambla Ferran, al costat de l'antiga muralla, enderrocada al segle XIX, on fem una ruta per les adoberies més antigues de l'estat. Ja les ha visitat el nostre company, el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
10: Hola, Fèlix.
9: Els obradors són els baixos de tres edificis propietat de les administracions locals.
10: Exacte, dos d'ells són de l'Ajuntament, un dels quals el Museu Morera i un altre de la Diputació. Som en un antic barri adober, dels més antics de l'estat i que a la vegada ha perdurat més en el temps. Sentim la cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida, Maria Pilar Vázquez.
11: Entre el 13 i el 15, Lleida és una de les tres ciutats adoberes més importants de Catalunya, però adoberies n'hi havia tot l'estat. El que passa que potser no han perdurat tant en el temps. Llavors, com a construcció de tota una zona d'adoberies, doncs aquesta és la que és més antiga, són les més antigues de l'estat, o una de les més antigues de l'estat, i la que perdura més en el temps. Tenim adoberies, per exemple, a Vic, a Igualada, però són més tardanes. I en aquest cas, doncs, sí, són les més antigues i, a més, les que han perdurat més en el temps.
10: Les adoberies que es van trobar als fonaments de l'edifici de l'antiga audiència s'han pogut conservar i preservar i ara es poden visitar els baixos de l'immoble, recentment reconvertit en el Museu Morera de Lleida. Núria Castellón, tècnica de patrimoni del Departament de Turisme de Lleida.
12: Bueno, en aquest veiem una adoberia que està excavada i on podem veure els diferents dipòsits i on encara tenim aigua que va arribant, i l'altre al costat on encara no s'han fet aquestes tasques d'excavació. Llavors podem veure l'abans i el després del treball dels arqueòlegs.
10: Entrem ara a l'adoberia del número 9 de la Rambla de Ferran. Aquí podem veure i sentir l'aigua necessària per al funcionament dels obradors. Sentim la historiadora Olga Paz.
13: L'aigua és un element que és característic d'aquest espai i és un element que, a més, és continu i que ens ajuda a transportar-nos en aquest moment i a entendre com era el funcionament d'una adoberia, perquè sense l'aigua seria impossible.
10: Aquí també s'hi pot veure una mena de túnel per on discorre l'aigua, una imatge ben espectacular.
13: El que veiem, de fet, és un túnel on a la part de dalt tenim una volta de pedra amb diferents estructures que també ens parlen de la història d'aquest lloc, de les transformacions que hi ha hagut, dels usos que tenia, i a la part baixa el que veiem és que tenim la roca de pedra natural i excavat a la roca aquesta mina per on discorre l'aigua. però no hi veiem al final, perquè encara continua bastants metres més enllà.
9: Unes adoberies per a Joan on es tractava la pell dels animals.
10: Exacte, Fèlix. En dues d'elles, els números 9 i 13 de la Rambla, es tractaven les pells més grans, de bou i de vaca, i a la del número 19, les més petites, de cabra i d'ovella. Pells que després es transformaven en cuir amb tot un seguit d'aplicacions en estris, roba i eines per al camp.
13: Roba o molts altres estris. Clar, avui en dia tenim els plàstics, que és molt fàcil, però en època medieval no existien. Per tant, el cuir esdevé un element essencial, ja sigui per la roba, ja sigui pel mobiliari, ja sigui per tindre elements de transport, per exemple, del vi, etc., per les eines, pel camp. És un element bàsic.
10: En l'adoberia que ens trobem podem veure els diferents cups. A més, presenta una singularitat perquè podem contemplar on es feien els tints que s'hi aplicaven. Un acord entre l'Ajuntament i la Diputació de Lleida permet visitar les diferents adoberies que es conserven, que es poden veure en visites guiades el segon i quart dissabte de mes. Un patrimoni que sovint resta amagat, però que ara està a l'abast dels que vulguin conèixer una mica més la Lleida medieval.
14: Fins aquí la visita de les adoberies. Us convidem el segon i quart dissabte de mes a visitar aquests tres espais i que descobriu aquesta Lleida medieval i aquest gremi d'adobers que teníem a la ciutat.
9: El muntatge musical és de Toni Subirats.
8: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.

0: intensitat.
1: Girona ha donat avui el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies. Un certamen impulsat pels Amics de les Arts, que arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa, consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu.
0: Ja veurem si arriba o si el farem servir. Però per l'amor només tenim aquesta vida.
1: Avui han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, que tanca la jornada. També s'ha fet l'espectacle Núvols amb nadons. Demà, diumenge, al Festivalot hi actuen Ginestar, a qui sentim.
0: Aquesta vida graciosa i divertida des de...
1: Els Tiets i Atrapasomnis. Un Festivalot que és una experiència compartida entre els més petits de casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i també al Parc de la Devesa. Amb una previsió de reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana. Set minuts i les 7 de la tarda, l'impacte ambiental de les gigafactories en la gestió dels recursos hídrics ha centrat un dels debats de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que s'ha fet aquest dissabte a l'Assemblea General a Tortosa. Entre altres qüestions, l'entitat alerta del consum d'energia i aigua que pot comportar una empresa d'aquest tipus com la que es podria implantar a Móra la Nova. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El consum tant d'aigua com d'energia dels centres de dades i gigafactories d'intel·ligència artificial com la que es podria instal·lar a Móra la Nova és un dels aspectes que s'ha posat al centre en el debat organitzat aquest dissabte. Anol Nieto és investigador de la Universitat de Vic.
3: Centros de datos que tienen a la vez mucho consumo de agua, fundamentalmente, y energía, que ambos consumos están interrelacionados, pero también de uso de suelo para poner energías que luego van a ser utilizadas para el consumo de esa gigafactoría en el caso de Móra, y luego tiene otros impactos asociados, pues hablamos de soberanía digital, en temas de fiscalidad y en mucho, bueno, sobre todo en tema de opacidad. Lo que estamos viendo es que es muy difícil participar desde la academia y ciudadanía.
2: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua reclama que davant del que consideren un desplegament accelerat d'aquestes companyies es promogui una ordenació que deixi clares les prioritats d'ús de l'aigua per al consum humà. Ho detalla la seva presidenta, Julia Martínez.
4: Que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación y un suficiente condicionado, y por eso ahora mismo en España están llegando muchos proyectos de centros de datos a los que se le está extendiendo, digamos, una alfombra roja para que se instalen.
2: L'assemblea de l'entitat ha coincidit amb el 25è aniversari de la plataforma en defensa de l'Ebre, que per la seva banda insta la ciutadania a seguir mobilitzada davant el futur pla hidrològic de l'Ebre.
1: 5 minuts i mig i les 7.
5: Esports.
1: A punt la crònica amb el Francesc Ripoll. Què tal, Francesc? Bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça s'ha classificat per la final de la Copa del Rei d'handbol després de superar el Nava a les semifinals per 27 a 38. Els seus rivals a la final sortirà del guanyador de l'Òscar Bidasoa, que comença d'aquí a 20 minuts.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez guanya amb molta autoritat a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de cursa. En baixar de la moto no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos als dies previs que el seu físic no és complet. El sentim a Dazón.
7: He hecho 3 vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
6: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà la cursa llarga a les 2, a l'Univers MotoGP en directe, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
6: I Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en 2 sets el finlandès Harry Liobarra i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
8: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen. i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
6: Andreeva ha guanyat el Roland Garros femení, ha superat la polonesa Chwalinska en dos sets. La russa de 19 anys ha guanyat el primer Grand Slam de la seva carrera. Només ha perdut un set en el torneig i va ser contra la catalana Marina Bassols. El Vilassana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de les aragoneses. Sentim Victòria Porta.
9: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara em falta un altre, però bé, molt contentes.
6: Li hem fet un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada.
9: Suposo que fins que no arribi el setembre i ens donem compte de que un al costat de l'altre o la Maria no és dins la pista, ja tota la gent costarà. Però bueno, són etapes, l'ha tancat per la Porta Gran i espero que la tanqui per la Porta Gran. Hem aconseguit, especial ella, pujar des del zero fins a la màxima categoria, del zero a conquerir el món, doncs crec que el llegat és magnífic i espero i desitjo que la base ens jubili a totes.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Caixa Ufaixa pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir a les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de la Lliga CB. Will Clyburn és una de les estrelles del Barça.
10: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
6: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar la pista del Baskonia després de forçar ahir el tercer i definitiu partit de quarts en una victòria per 82-63. I avui, a més de l'UCAM amb Múrcia-Barça, també juga el Madrid-Tenerife. L'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. Tenim el partit en joc al descans ara mateix i compte perquè està guanyant el Tenerife 45-49 a la pista del Real Madrid. I més play-offs, en aquest cas a la Lliga de Futbol Sala, a les 9 del vespre, Barça-Movistar-Inter, primer partit de la semifinal pel títol de Lliga de Futbol Sala. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
11: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada. Sabemos que estamos a dos puntos de meternos en el primer objetivo, que es jugar la Champions el año que viene, y estar en la final, que es el segundo sería ganar la Liga, ¿no?
6: També tenim en joc la tornada a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió de futbol sala. Està jugant el Linyola, equip català, contra el San Fernando de Madrid, amb un 5-3 en contra. El partit d'anada al descans 2-2, i les locals recordem que necessiten guanyar de dos gols per aconseguir forçar la pròrroga.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Suport de més del 80% dels enquestats a una vaga general l'any que ve per l'habitatge entre els participants a la macroenquesta que avui s'ha fet organitzada per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet en 42 municipis catalans. Aquesta hora reunits els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts vinent i intentar refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'universitats, per això recomana als estudiants que arribin amb temps a les proves dimarts que ve. Tot a punt perquè el Papa Lleó XIV completi la seva primera jornada a Madrid, el seu viatge a l'Estat, amb una vella multitudinària amb jovent, a la qual s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. És el començament d'aquesta visita, on ha animat a abandonar els discursos de polarització i ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional i la pau. El govern recomana ara fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del Papa a Catalunya la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant de la dimensió de la visita papal per ajudar a reduir la mobilitat aquesta setmana vinent. Ucraïna ha atacat Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan com a mínim 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què hi participava el president Vladimir Putin. Avui al matí unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Els Mossos desmantellen a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més grans de Xija a Catalunya. Amagaven 9 tones de droga dins de caixes de ferro fetes a mida. L'operació policial va començar al novembre i hi ha 10 persones detingudes. Música. 287.000 persones han assistit al Festival Primavera Sound que aquesta nit acaba la seva edició aquest any a Barcelona. És una xifra inferior a la de l'última edició. L'organització ho vincula a les pluges que van patir dijous.
1: Esports.
2: Aquest vespre, a les 9, Camp Murcia-Barça, els blaugranes han de guanyar per classificar-se per les semifinals de la Lliga. Qui ja s'ha classificat per una final és el Barça d'handbol de la Copa del Rei, després de superar el Nava a les semifinals 27-38. I Marc Márquez guanya amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer darrere de Pedro Acosta.

0: Calor moderada a la meitat est del país i cap al nord, mentre que les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre ja estaran per sobre dels 30 o 32 graus amb més sol. Capes de núvols prims a la costa i al prelitoral. Nuvolades i alguns xàfecs al Pirineu i també al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda, us informa Jaume Brufau. A Madrid ja es prepara l'acte multitudinari amb joves que clourà la primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV. Es fa a la plaça de Lima, a prop de l'estadi Santiago Bernabéu, i està previst que hi assisteixin 500.000 de persones. A l'espera de l'arribada del pontífex, ja han començat algunes actuacions musicals, però abans el Papa visitava un centre d'atenció a persones sense sostre. Una segona part d'aquesta primera jornada del viatge que seguim a aquesta hora a Madrid amb Cristian Roldán. Bona tarda, Cristian.
2: Jaume, doncs sí, en la visita al centre Lleó 14 ha parlat
0: dificultats per mirar de mantenir aquesta connexió amb en Cristian. Intentarem restablir-la, segurament per qüestió d'inhibidors. Tornem a intentar sentir en Cristian. No sé si encara en sent en Cristian a Madrid. Amb aquesta dificultat,

0: Òbviament, tècnica, perquè hi ha moltíssima gent i també doncs, moltes freqüències que comparteixen aquest espai radioelèctric i que ens dificulten aquesta primera connexió amb condicions amb en Cristian Roldán. Un pontífex que avui ha fet el seu discurs al Palau Reial, ha fet referència a la lluita contra la polarització, ha defensat també el dret internacional, però no ha donat cap detall, igual que ho fa el Vaticà, sobre la reunió que el papa mantindrà durant la seva estada a Espanya amb víctimes de la pederàstia. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Però Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet per aquesta reunió la jerarquia eclesiàstica. En parlava el suplement de Catalunya Ràdio.
1: Són els bisbes espanyols que seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que, bueno, que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. La setmana vinent, dimecres, el papa serà a Montserrat, dimarts haurà arribat a Catalunya. I la Generalitat finalment recomana fer teletreball els dies que el papa visiti Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió que pot arribar a tenir aquesta visita. Girona, Berta Artigas Fontàs.
2: La Generalitat ara recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que facin teletreball, si poden, durant la visita del papa a Barcelona dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha detallat que s'ha pres la decisió un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
3: Que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
2: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, Comissions Obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec. D'aquesta manera, la Generalitat s'alinea amb el govern espanyol que ja havia recomanat el treball en remot feia dies.
0: I recuperem aquesta connexió que manteníem amb en Cristian Roldán a Madrid perquè tot apunta perquè s'hi celebri l'acte multitudinari amb jovent que colorà aquesta primera jornada de la visita del pontífex Lleó XIV. Cristian, bona tarda de nou.
4: Bona tarda, Jaume. Doncs sí, ja està tot a punt. De fet, com veieu, tenim dificultats a les connexions perquè tot això està pleníssim de gent. Es preveu que més de 500.000 de persones acabin assistint a aquest acte, però com dèiem, abans d'arribar aquí, Lleó XIV ha visitat el centre neuràlgic de Càritas a Madrid, on ha parlat amb algunes de les persones a les que dona servei aquesta entitat i ha volgut destacar la necessitat d'ajudar les persones més vulnerables, deixant de banda qualsevol tipus d'ideologia política.
5: No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.
4: La següent aturada de Lleó XIV serà en aquesta plaça de Lima, on ja s'estan congregant milers de joves. De fet, fa uns minuts que han començat les actuacions musicals, que ara de moment estan aturades. No sé si podeu sentir de fons la megafonia, però val a dir que tota aquesta gentada que està accedint a aquest recinte de la plaça de Lima compta amb el suport de gairebé 18.000 voluntaris. La Maria i el Noé ens explicaven per què s'hi han sumat.
6: Es un ambientazo lo que hay aquí y mola mucho, te hace crecer mucho como persona, ver a tanta gente unida, tantos voluntarios, que es que parece que hay más voluntarios que gente que viene como peregrino.
7: Y el participar de algo tan grande que va a pasar a la historia y ser parte de la organización y hacer que los demás puedan tener una mejor experiencia mediante nosotros.
4: Uns 18.000 voluntaris que venen d'arreu de l'Estat. De fet, un d'ells, el Joan Alfons, és de Barcelona.
8: Jo soc cap d'equip i he vingut aquí a Madrid a fer un servei i la veritat és que és un gust comptar amb tanta gent, tan joves, de tan variats i estan, com diríem, a tope, no?, per aquesta ocasió.
4: L'acte ja ha començat oficialment, però les paraules del pontífex no seran fins quarts de nou. Per això, en aquest moment, cada cop assisteix més persones. De fet, la Mònica i el Juan fa dies que esperaven aquest acte.
9: Recibir pues, la visita de nuestro padre, que viene y que nos va a inspirar muchísimo, a dar muchísima fuerza.
10: Es el que está ahí en el nombre de Dios para guiarnos, para orientarnos. Entonces, es recibir la visita de un padre. Así que lo vivimos en ese, con ese espíritu, con esa alegría, la verdad.
4: Sense cap dubte, el punt fort d'aquesta vigília serà quan sis joves d'entre 14 i 20 anys puguin interactuar directament amb Lleó 14, que poc després conclourà l'acte amb una pregària multitudinària.
0: Doncs on anirem seguint i explicant. Cristian Roldán, Madrid, gràcies. Bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 8.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical estan reunits a aquesta hora per concretar la vaga a l'educació de dimarts que ve i intentar refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons l'executiu, i del 80%, segons la USTEC. La nova protesta dels docents coincidirà amb la visita del Papa i les proves de selectivitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha demanat avui als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i ha avançat que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Són declaracions que ha fet el suplement de Catalunya Ràdio.
12: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: També ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i han més en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents que han reforçat al voltant també el personal que supervisarà aquestes proves. Suport del 80% a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada avui mateix pels col·lectius com ara el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat a la consulta que s'ha fet a 42 municipis catalans i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. Rubén Páez, portaveu d'aquesta campanya, considera que el resultat demostra una voluntat de la societat catalana de mobilitzar-se per aconseguir frenar el preu de l'habitatge.
13: Hem arribat a 42 municipis amb més de 55 comitès i aquestes dades, que s'aniran ampliant, són les que tenim en aquests moments, però són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga i nosaltres ho farem.
0: A l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu dels habitatges i els productes bàsics, així com també incrementar els salaris per llei, d'acord amb l'IPC.
11: 3CAT Info.
0: Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. El Kremlin ha informat que han interceptat més de 80 d'aquests aparells, però que n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la marina russa i que com a mínim han fet 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president rus, Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna han provocat, com a mínim, les forces russes 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades per ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. El cap de la diplomàcia de l'Iran titlla d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians malgrat l'alto el foc que es va pactar.
14: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes de Kuwait i Bahrain. Segons que ha afirmat el president nord-americà, Donald Trump, en aquests moments els arsenals iranians només queden al voltant d'un 20% dels coets. Quan falten 5 dies perquè comenci el Mundial de Futbol, els Estats Units, un dels escenaris de la competició, continuen denegant el visat d'entrada a una quinzena de membres del personal

0: suport a la selecció iraniana, segons denuncia la televisió d'aquest país. Per contra, jugadors i tècnics iranians que actualment fan la preparació a Turquia ja han rebut els permisos. I al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra a l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos.
1: 3CAT Info.
0: Gairebé va ser un minut d'un quart de 8.
1: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
2: La calor avui ha remuntat una mica, hem pujat 2-3 graus respecte a ahir i per tant ja hem superat la barrera dels 30 graus. De fet, a Vinebre, la temperatura màxima d'ahir divendres era 28 i avui, en canvi, 32, n'ha pujat 4. Saros 32, avui ha fet calor, doncs, al Pla de Lleida, Escó 31, Lleida, ciutat, ha arribat als 31 graus, feia 2 o 3 dies que no hi arribava, Batea 31, Mollerussa 30, Gandesa 30, a Cardona 30, Benissanet 30 graus. Bé, la tarda amb núvols prims cap a l'est, litoral per a litoral, aniran disminuint a última hora de la tarda, i a l'interior més sol, sobretot a Ponent, però nuvolades que ja són presents al Pirineu. De moment la majoria són cúmuls, estratocúmuls, no gaire desenvolupats, però creiem que a final de tarda, sobretot a partir de les 6, 7, 8, es podran ser ja d'una mida una mica més potent i deixar ruixats algunes tempestes. Pirineu i Prepirineu, sobretot, al voltant del Berguedà, Osona, Lluçanès, Solsonès i sud de l'Alt Urgell. Hi ha un avís de pluja intensa de 20 litres, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat, en aquestes comarques prepirinenques, bàsicament, serien el Berguedà, el Lluçanès i Osona. Demà la temperatura un pèl més alta, arribant doncs als 32-33 a Ponent, bona part de Catalunya entre els 26 i els 30, tindrem capes de núvols prims al matí, alguna boirina a les valls del nord, farà bonança, i a la tarda nuvolades al Pirineu, a tot estirar demà diumenge només alguna gotellada al Ripollès o la Cerdanya.
0: Unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet avui una caminada popular per reclamar que reobri l'accés al parc. Ja fa mig any que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana, però famílies senceres, caminants i ciclistes, han desafiat avui el tancament. Els participants han passat per sota de la cinta que va rebre el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia els han volgut identificar, no ho han pogut fer. Cristina Alier és una de les impulsores d'aquesta caminada reivindicativa.
3: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han denunciat que les restriccions són incoherents i desproporcionades. Podem escoltar què han explicat l'Eulàlia i en Xavi.
4: Visc aquí mateix i, clar, ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica fals, mig any, que, bueno, que hi ha d'haver-hi una solució, com a mínim, deixant-se anar una mica més cap allà.
5: Volem que obrin el parc. Al final ja fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir, no? Veníem molt sovint quan estava obert. I, clar, volem que tornin a obrir.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura d'aquest parc. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de Xix a Catalunya. Ha sigut en una nau d'Ullacona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. L'operació va començar al novembre de l'any passat i hi ha 10 persones detingudes. Els escorcolls, a banda d'Ullacona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb d'altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades i no es podia obrir si no eren menes especialitzades, com finalment van requerir als bombers perquè poguessin treure la droga que estava amagada així en aquestes caixes per tal que intentessin passar desapercebudes en cas que hi hagués algun control policial. La Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta que hagi més atenció.

0: emocions. I un home de 53 anys ha mort avui en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica per causes que encara s'investiguen. L'home ha patit diverses ferides greus i tot i que l'han portat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. S'investiga què ha passat, però l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Primavera Sound, que acaba aquesta nit a Barcelona, ha reunit 287.000 espectadors aquests dies, 6.000 menys que l'any passat. L'organització ha vinculat a la pluja i les cancel·lacions que hi va haver dijous. Hem anat a seguir aquest balanç amb la Montse Mir.
2: És una xifra lleugerament inferior a la de l'última edició a causa de la situació que es va viure dijous amb un aiguat important que va suposar menys assistència i que fins i tot va obligar a cancel·lar alguns concerts. Dilluns es començaran a tornar els diners als que van comprar les entrades per aquest dijous. Els que van adquirir abonaments per tots els dies no se'ls tornaran els diners perquè les anul·lacions representen una xifra molt baixa en el total de concerts del festival. Alfonso Solanza es el codirector del Primavera Sound.
3: Menos de un 2% de las actuaciones se cancelaron, con lo cual creo que no da lugar a una compensación económica, pero sí que desde el mismo jueves que vimos que se iban a cancelar, lo que decidimos es trabajar en intentar que este viernes y sábado la gente pudiera obtener más de lo que incluso estaba previsto.
2: I aquesta compensació extra anunciada pels organitzadors del Primavera Sound és una actuació sorpresa aquesta nit. De moment no se n'han donat detalls. Els organitzadors asseguren que regalarà una de les grans fotos del festival. A més també han anunciat que el Primavera Pro canviarà de seu l'any que ve. Es farà al Museu del Disseny de Barcelona.

0: I Girona ha donat ja el tret de sortida al Festivalot, 11a edició. Una proposta, en aquest cas, musical pensada especialment per tota la família.
1: No sé cap on anem, però em sembla divertit.
0: El certamen, impulsat pels Amics de les Arts, arriba a aquesta edició del tot consolidat com un dels grans festivals familiars del país, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Avui han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, que tanca la jornada. També s'ha fet l'espectacle Núvols amb nadons i demà al Festivalot hi actuaran Ginés,
1: un dia també tardes d'alegria i trobar-nos a faltar.
0: Detalls i atrapassomnis.
1: Tenim aquesta vida graciosa i divertida des de que vas arribar.
0: El Festivalot és una experiència compartida entre els més petits de casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió per aquest cap de setmana és aplegar fins a 20.000 persones durant totes aquestes actuacions, activitats i concerts.
1: Demà és per dormir, canta la mirada i endreçant el que he de dir. A poc és millor així.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 6 minuts i seran 7:45.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, comencem explicant-vos que el Barça d'handbol s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals 27-38. Sentim el tècnic del Barça, Carlos Ortega, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, sí, però crec que ahir va... No vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
5: Aquesta final es jugarà demà mateix i el rival del Barça sortirà del partit que ja ha començat, de la segona semifinal, o que ha de començar en breus instants, entre l'Osca i el Bidasoa.
2: 3CAT Info.
5: Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder, Marc

0: Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa. En baixar de la moto, no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos de dies previs que el seu físic no està al 100%, al centímetre de zone.
1: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
0: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà la cursa llarga a les dues a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. D'altra banda, també tenim acció aquest cap de setmana a la Fórmula 1, on Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco, al davant de Max Verstappen. Demà tindrem la cursa llarga. Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
2: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: Andreva, per cert, que ha guanyat el Roland Garros femení, ha superat la polonesa Svalinska en dos sets. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam així de la seva carrera. Només ha perdut un set al torneig i va ser precisament contra la catalana Marina Bassols.
3: 3CAT Info.
0: El Vilassar ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de les Aragoneses. Victòria Porta ha valorat així la fita al tot gira.
4: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
0: Un partit que també ha servit per fer-li un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB. En parla Will Clyburn a la prèvia del partit.
5: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
0: La penya haurà de fer el mateix demà, en aquest cas guanyar, però a la pista del Baskonia, ja que ahir va forçar el tercer i definitiu partit d'aquests quarts de final. Avui, a més de l'UCAM Murcia-Barça, també juga el Madrid-Tenerife. De fet, és un partit que ara mateix tenim en joc a la segona meitat, encara el tercer quart, queda molt poquet per finalitzar el tercer quart, i ara mateix el partit està igualat a 65 punts. I fem un últim apunt de bàsquet, perquè el Cadí la Seu ha fitxat la base catalana Marina Avinyoa, que ha jugat aquesta temporada al Palma, equip que justament ha pujat a la màxima competició.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Passem ara al futbol sala, perquè a les 9 del vespre es disputa el Barça-Movistar-Inter, el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga de Futbol Sala. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
6: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada. Sabemos que estamos a dos puntos de meternos en el primer objetivo, que es jugar la Champions el año que viene, y estar en la final, que es el segundo sería ganar la Liga, ¿no?
0: Com ha dit Javi Rodríguez, el Barça vol o necessita guanyar aquesta semifinal perquè accedint a la final es classifica automàticament per la Champions de l'any vinent. I també tenim en joc un partit de futbol sala, en aquest cas per l'ascens a la primera divisió femenina del futbol sala estatal, el futbol sala espanyol. En joc el Linyola San Fernando, un San Fernando madrileny que va guanyar el partit d'anada a les catalanes per 5-3, però a falta de pocs minuts us podem explicar que el Linyola guanya aquest partit de tornada per 5-2. I acabarem parlant un moment de Pep Guardiola, perquè l'exentrenador del Manchester City ha assegurat que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien en qualsevol equip.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 8:02. A aquesta hora destaquem que més del 80% de les persones enquestades avui en una macroenquesta que s'ha fet per decidir si és possible una vaga general per l'habitatge l'any vinent donen el suport amb aquest més d'un 80% en aquesta consulta organitzada per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat a la consulta que s'ha fet a 42 municipis catalans. Reunió a aquesta hora dels sindicats USTEC, CGT i Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts vinent i intentar refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'Universitats recomana als estudiants que arribin en temps a les proves. El Papa Lleó XIV completa avui a la tarda la seva primera jornada a Madrid amb una vetlla multitudinària amb joves, a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. A l'inici de la seva visita avui al matí, ha animat a abandonar els discursos polaritzats i ha elogiat el compromís espanyol amb el dret internacional i amb la pau. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre altres qüestions, us parlarem del fet que des del desembre, a la comarca del Pla d'Urgell, han tingut un nou forn de pa. És al municipi de Bellvís. Només obre dues tardes, però, a la setmana. I dissabtes al matí. És un model de negoci que busca la conciliació familiar i adaptar-se als nous hàbits de consum. En coneixerem més detalls. I també farem atenció a l'illa de Taiwan, que té a la indústria de semiconductors un dels seus valors geoestratègics més destacats. Aquesta setmana s'ha fet la fira anual del sector informàtic més important i líders de grans tecnològiques hi han promès grans inversions. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I en esports a aquesta hora, Marc, què destaques?
2: Parlem que aquest vespre a les 9, UCAM Múrcia-Barça, partit clau per classificar-se per les semifinals de la Lliga. De fet, si el Barça guanya es classifica, si queda, si perden, queden eliminats. Un partit que seguirem a la retransmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Si guanyen, el seu rival a la semifinal serà el Madrid, el Real Madrid o el Tenerife, uns dos equips que en aquests moments estan disputant el seu tercer partit. I a falta de 2 minuts per finalitzar el tercer quart, els blancs s'imposen per 67-66.
1: Cauen alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, continuaran fent-ho fins a primera hora de la nit, a la resta cel més clar o mig ennuvolat, amb una nit que serà fresca a l'interior i al Pirineu. Més suau, cap als 20 graus de mínima, a punts de la costa. Matí assolellat i cel amb alguns núvols prims demà. Suport del 80% a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat a la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat a la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. Rubén Páez, portaveu de la campanya, considera que el resultat demostra una voluntat de la societat catalana de mobilitzar-se per aconseguir frenar el preu de l'habitatge.
3: Hem arribat a 42 municipis amb més de 55 comitès i aquestes dades, que s'aniran ampliant, són les que tenim en aquests moments, però són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga i nosaltres ho farem.
1: En aquesta enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu dels habitatges i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei, d'acord amb l'índex de preus al consum. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical estan reunits aquesta tarda per concretar la vaga a l'educació de dimarts vinent i intentar refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment d'un 30%, segons l'executiu, i d'un 80%, segons la USTEC. La nova protesta dels docents coincidirà amb la visita del Papa i amb les proves de selectivitat dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha demanat per això als alumnes que arribin amb temps a aquestes proves per evitar imprevistos i ha avançat que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat.

per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. O sigui, els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta.

0: les aules i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
1: A Madrid, acte multitudinari avui al vespre amb joves per tancar la primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV. Es fa a la plaça de Lima, a prop de l'estadi Santiago Bernabéu, i està previst que assisteixi 500.000 de persones. A l'espera de l'arribada del pontífex hi començava a haver algunes actuacions musicals. Abans, el Papa visitava un centre d'atenció a persones sense sostre, on ha destacat el paper que fa Càritas ajudant els més desafavorits. Ho estem seguint a Madrid a aquesta hora amb en Cristian Roldán.
2: En la visita al centre neuràlgic de Càritas a Madrid, Lleó XIV ha parlat amb algunes de les persones a les que dona servei aquesta entitat i ha destacat la necessitat d'ajudar tothom en situació de risc d'exclusió social, deixant de banda qualsevol tipus d'ideologia política.
3: No és possible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.
2: Mentrestant, la plaça de Lima segueix omplint-se mica en mica, sobretot de joves que esperen l'arribada del Papa. Ja han començat les actuacions musicals, on hi han participat Lola Tuduri, Ignacio Serrano o Antonio José, entre d'altres. Val a dir que tota aquesta gentada que està accedint a aquest recinte compta amb el suport de gairebé 18.000 voluntaris. La Maria i el Noé ens explicaven per què s'hi han sumat.
4: És un ambientazo lo que hay aquí y... Y mola mucho, te hace crecer mucho como persona, ver a tanta gente unida, tantos voluntarios, que es que parece que hay más voluntarios que gente que viene como peregrino.
5: Y el participar de algo tan grande que va a pasar a la historia y ser parte de la organización y hacer que los demás puedan tener una mejor experiencia mediante nosotros.
2: Es tracta de voluntaris que venen d'arreu de l'estat. Un d'ells, el Joan Alfons, és de Barcelona.
6: Jo soc cap d'equip i he vingut aquí a Madrid a fer un servei i la veritat és que és un gust comptar amb tanta gent, tan joves, de tan variats i estan, com diríem, a tope, no?, per aquesta ocasió.
2: Es preveu que aquesta vigília amb joves hi assisteixin prop de 600.000 persones. La Mònica i el Juan fa dies que esperaven l'acte.
4: Recibir pues, la visita de nuestro padre, que viene y que nos va a, seguramente como a inspirar muchísimo, a dar muchísima fuerza.
7: Es el que está ahí en el nombre de Dios para guiarnos, para orientarnos, entonces es recibir la visita de un padre. Así que lo vivimos con ese espíritu, con esa alegría, la verdad.
2: El punt fort de la vigília serà quan sis joves d'entre 14 i 20 anys puguin interactuar directament amb Lleó XIV, que poc després conclourà l'acte amb una pregària.
1: La visita del Papa a Barcelona es nota també a les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, gorres, tasses, altres articles amb la imatge de Lleó XIV en establiments que hi ha sobretot al voltant de la Sagrada Família. Però també el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala ha anat a fer un tomb per algun d'aquests establiments.
8: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
9: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
8: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
10: Bob, I think it's not that...
11: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
10: It's not that attractive.
12: És una fantàstic era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
10: Per Papa no.
8: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
13: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
8: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
14: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
8: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
15: Son 15.000, más de 15.000 bandas.

0: les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, eh? Comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són un 2 metres per un 80, 1,80 m per 1,80 m. Amb groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
1: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
2: Trescat Info. Trescat Info.
3: L'impacte ambiental de les gigafactories a la gestió dels recursos hídrics ha centrat un dels debats de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que s'ha fet avui a l'Assemblea General a Tortosa. Entre altres qüestions, l'entitat ha alertat del consum d'energia i aigua que pot comportar una empresa d'aquest tipus, com la que es podria implantar a Móra la Nova, Tortosa Ariadna Skoda.
4: El consum tant d'aigua com d'energia dels centres de dades i gigafactories d'intel·ligència artificial com la que es podria instal·lar a Móra la Nova és un dels aspectes que s'ha posat al centre en el debat organitzat aquest dissabte. Anol Nieto és investigador de la Universitat de Vic.
5: Centros de datos que tienen a la vez mucho consumo de agua, fundamentalmente, y energía, que ambos consumos están interrelacionados, pero también de uso de suelo para poner energías que luego van a ser utilizadas para el consumo de esa gigafactoría. En el caso de Móra, y luego tiene otros impactos asociados, pues hablamos de soberanía digital, en temas de fiscalidad y en mucho, bueno, sobre todo en tema de opacidad. Lo que estamos viendo es que es muy difícil participar desde la academia y ciudadanía.
4: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua reclama que davant del que consideren un desplegament accelerat d'aquestes companyies es promogui una ordenació que deixi clares les prioritats d'ús de l'aigua per a consum humà. Ho detalla la seva presidenta, Julia Martínez.
6: Que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación y un suficiente condicionado, y por eso ahora mismo en España están llegando muchos proyectos de centros de datos a los que se le está extendiendo, digamos, una alfombra roja para que se instalen.
4: L'assemblea de l'entitat ha coincidit amb el 25è aniversari de la plataforma en defensa de l'Ebre, que per la seva banda insta la ciutadania a seguir mobilitzada davant el futur pla hidrològic de l'Ebre.
3: Des del passat mes de desembre, a la comarca del Pla d'Urgell, han guanyat un nou forn de pa. És al municipi de Bellvís i només obre 2 tardes a la setmana i dissabtes al matí. És un nou model de negoci, més conciliador i adaptat als nous hàbits de molts consumidors. Lleida Albamor.
7: Aquest enfocament s'allunya del professional que treballa deshores i avança cap a un ofici més conciliador. La propietària del forn de pa Santa Maria, Erika García, explica que la iniciativa ha tingut molt bona rebuda per part dels veïns i que ja treballa per ampliar l'obrador.
8: Ens han inclús felicitat pel fet de que per amb ells els ha ajudat també a fer la conciliació, perquè al matí tothom treballa i costa molt de trobar a vegades als pobles petits a la tarda un forn obert. En canvi, aquest forn, trobar-lo obert quan van a buscar la canalla o després de vindre de la placeta, doncs els hi és favorable per vindre a buscar el pa.
7: L'establiment obre 2 tardes a la setmana i el dissabte al matí, una lògica de negoci que García va conèixer durant la primera edició del curs de forners que el Consell Comarcal del Pla d'Urgell va impulsar per frenar la desaparició d'aquest servei a la comarca. Roger Riu és tècnic de desenvolupament local de l'ENS.
9: La gent, quan se'ls parla d'obrir un forn, recorden aixecar-se a primera hora, treballar tot el dia, acabar molt tard. I actualment es pot treballar de diferents maneres. Llavors aquests canvis de models de negoci adaptats als canvis actuals crec que també és important que hem remarcat en aquest curs.
7: Des del Consell Comarcal estudiaran la possibilitat de repetir la formació.
3: Aprovar la feina dels agricultors, els més petits, i conscienciar, ja des de l'escola, dels beneficis de comprar els pagesos locals. Aquest és l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta, al Montsià. En aquesta iniciativa, que es diu l'arròs i el producte de proximitat, també col·labora Revolta Pagesa. Reportatge de Jordi Barranca amb muntatge tècnic de Xavier Espelt.
10: És la traca final del projecte. Els 50 alumnes de tercer de l'escola Consol Ferrer d'Amposta han fet una marxa reivindicativa des del centre fins al mercat municipal per defensar el producte local i de proximitat.
11: Per tal de respondre la pregunta nostra, no?, que era arribar al màxim de gent possible, de part dels alumnes va sortir l'opció de fer una marxa. Els encanta manifestar-se, no?, i cridar molt per les més justos.
10: Qui sentia mai

0: Ara és Ariadna Gil, tutora del curs de tercer. L'escola ja fa temps que té més que consolidat el projecte, però la particularitat d'enguany ha estat la participació directa del sector, és a dir, dels pagesos.
1: Llavors, enguany va poder sortir la col·laboració amb Revolta Pagesa, una família ens va posar en contacte amb ells, vam poder convidar-los a la classe, vam marcar una entrevista, van assajar molt els xiquets i xiquetes.
0: Però què és el que han après? Ens ho responen ells mateixos, sentim dues de les alumnes, la Clara i l'Ona.
2: Hem estat... investigant els productes de proximitat que no s'han donat compte els pagesos que estan manifestant-se i necessiten ajuda.
3: Hem après de que els pagès es paguen molt poc i que haurien d'ajudar-los més.
0: Per arribar fins aquí, però abans ha calgut preparar-se molt bé i aprendre's els punts més importants.
1: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre... també el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
0: Pels pagesos participar-hi és tot un gust. Fins i tot han anat a l'escola a explicar la seva feina i els problemes que es troben en el seu dia a dia. Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
4: A mi em va encantar moltíssim, no?, que inclús professors i alumnes se volguessin involucrar en el cultiu de l'arròs i en la venda de proximitat. És molt important i sobretot és importantíssim que hi ha des de les escoles l'educació alimentària, l'educació ambiental pogués ser una assignatura més a una escola. Els nens que puguen saber la procedència dels productes que cada dia mengem a taula i, sobretot, tindre en compte i consciència de què comporta poder tindre aliments de proximitat.
0: La cosa no s'acaba aquí perquè aquest dimarts vinent, dia 9 de juny, penjaran un codi QR davant del mercat municipal que et redirigeix al vídeo que han preparat explicant el projecte que han fet i, sobretot, difonent la importància de triar el producte cultivat a casa i tot el que això comporta.
5: Trescat Info. El temps.
6: Dani Ramírez.
7: Avui ha fet calor, ha pujat la temperatura, 3-4 graus més altes a l'interior, algunes valls del Pirineu han pujat més de 5 graus, les comarques de Girona han pujat 8 graus, realment una pujada considerable a la mateixa ciutat de Girona, on punts de l'Alt Empordà. S'ha arribat als 32 graus a Vinebre, també a Seròs o a Riba-roja d'Ebre. 31 graus al Carràs, Ascó i a Lleida, o també a Batea i Artés han arribat aquests 31 graus. 30 a Mollerussa, 30 a Gandesa, 30 a Cardona. Tot això amb capes de núvols prims, que a la tarda han disminuït una mica, crescuda, han anat creixent núvols d'evolució, núvols de creixement diurn a la zona del Pirineu, però aquests cúmuls, de moment, no són gaire gruixuts, no deixen precipitacions. Segons els mapes, seria al final de la tarda, vespre, primera a la nit, quan poden descarregar algun ruixat, preferentment al prepirineu. Solsonès, Alt Urgell, Berguedà, Lluçanès, Osona... Hi ha risc d'alguna gotellada, algun ruixat, però vaja, no acaben d'arrencar. Pel que fa demà, un dia marcat pel sol i núvols prims també al matí, en punts del nord del país, algun núvol baix cap a la costa tarragonina. Aquí pot haver bancs de boira o boirina amb xafogó a última hora de la tarda o al vespre d'aquest diumenge. I demà a la tarda, també, cel mig ennublat al Pirineu, Prepirineu, pot arribar a caure algun xàfec molt aïllat, són ruixats de curta durada... doncs potser cap al Ripollès. Poca cosa més. Demà hi ha una mica de pausa pel que fa a l'activitat de pluja, que de fet doncs, s'ha notat bona part del dia d'avui, i podria ser que dilluns els ruixats es puguin incrementar durant la tarda.
6: Treballadors de Nissan avui s'han manifestat pel centre de la ciutat de Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Segons la Guàrdia Urbana hi han participat unes 500 persones. Dilluns hi haurà una nova reunió, ja in extremis, entre empresa i sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes que s'ha obert. La majoria dels treballadors afectats per aquest ERO són del centre de recanvis del Prat del Llobregat i de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. afirmen que part de la feina es traslladarà a un operador logístic extern i una altra part al centre europeu que Nissan té als Països Baixos. Sentim Raül Ocon, que és el delegat de Comissions

0: obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
1: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: En aquesta manifestació, els treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en un procés d'expedients de regulació, com les de Quality Espresso o Serra Soldadura, així com també els d'Ego Appliance Controls. Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa de Taiwan és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats de tot el món. Aquesta setmana s'ha fet la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques com Nvidia o Intel hi han desembarcat amb el compromís de fer-hi grans inversions Pequín-Francesc Canals.
2: Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'NVIDIA entrava aquests dies a Computex de Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora, Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
3: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Spill, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
2: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
4: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
2: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina, diuen, ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell. 3CAT Info.

0: Olivia Rodrigo actuarà aquesta nit al Primavera Sound, segons ha anunciat a les seves xarxes socials fa poca estona, després que l'organització hagi anunciat una actuació sorpresa fora de cartell per avui, que és el dia que acaba el Primavera Sound. Serà cap a 2:15 a l'escenari d'Occident, al Parc del Fòrum, un certamen que tancarà edició aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista, com explicava el director de comunicació Aleix Ibars.
1: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al Fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: Dilluns es començaran a tornar els diners aquells que van comprar entrades per dijous quan, a causa de la pluja, hi va haver molts endarreriments, canvis d'escenaris i algunes cancel·lacions. L'organització explicava que aquesta actuació sorpresa avui és encara per donar més del que estava previst als fans del Primavera Sound. You said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street. 6:30 i arribarem a les 8. Esports. Poc més de 4, perquè siguin les 8. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semifinals.

0: finals de l'ACB, si perd, quedarà eliminat. Will Clyburn, jugador blaugrana, en parla a la prèvia.
1: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
0: Aquest UCAM Múrcia-Barça el seguirem en directe amb la retransmissió del Tot Gira. La penya, per cert, haurà de fer el mateix demà, en aquest cas guanyar a la pista del Baskonia després de forçar el tercer definitiu partit de quarts. Avui, a més de l'UCAM Múrcia-Barça, també juga el Madrid-Tenerife i, de fet, és un partit que tenim els dos minuts finals. De fet, queda 2:33 pel final i en aquests moments Real Madrid 88, Tenerife 93. Amb aquest resultat provisional, el Tenerife seria equip de semifinals i es carregaria a tot un Real Madrid. En clau ACB, per cert, aquest cap de setmana s'està disputant la Final Four d'ascens a la Lliga. En la primera semifinal, el Coruña amb els catalans Guillem Jou i Dida Cuevas, i entrenats per Carles Marco, han guanyat 92-81 al Palencia. L'altre finalista serà l'Estudiantes o l'Oviedo. I un últim apunt de bàsquet, perquè el Cadí i la Seu ha fitxat la base catalana Marina Avinyó, que ha jugat a Palma aquest any, un equip que ha pujat a la màxima competició.
2: 3Cat Info.
0: Seguint amb el Barça, en aquest cas a l'equip d'handbol, perquè el conjunt de Carlos Ortega s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals per 27-38. Sentim el tècnic, com dèiem, Carlos Ortega, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
0: El seu rival a la final, que jugarà demà, per cert, sortirà del guanyador de l'Osca Bidasoa, un partit que està guanyant el Bidasoa al descans per 13-18. Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa. En baixada la moto no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos de dies previs que el seu físic no està al 100%. El sentim a DAZN.
4: He hecho 3 vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya 1.5 segundos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
0: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, avui no han puntuat. Demà tindrem la cursa llarga a les 2 a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també en motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1, al davant de Max Verstappen. Demà a les 3 de la tarda, en aquest cas, es farà la cursa llarga. Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
5: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: Avui també s'ha disputat la final femenina, que ha guanyat Andreeva, en aquest cas guanyant la polonesa Chfalinska en 2 sets. La russa de 19 anys ha guanyat així el seu primer gran slam en la seva carrera. Només ha perdut, i de fet, només ha perdut un set en tot el torneig, i va ser contra la catalana Marina Bassols.
2: 3Cat Info.
0: I a tot això, el Madrid està a punt de perdre i quedar eliminat contra el Tenerife als quarts de final de l'ACB.
2: 3Cat Info.

Suporta més del 80% dels enquestats a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat a la consulta que s'ha fet a 42 municipis de

0: Catalunya. El Papa Lleó XIV defensa la caritat amb els necessitats, sense deixar-se portar per ideologies polítiques, en una visita a un centre per persones sense sostre. El pontífex tancarà la seva primera jornada a Madrid amb una vetlla multitudinària amb joves, a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. Reunits a aquesta hora els sindicats USTEC, CGT i Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts i refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'Universitat recomana als estudiants que arribin en temps a les proves. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan almenys 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què ahir va participar el president Vladimir Putin. El Perú es prepara per votar demà en la segona volta de les eleccions presidencials si ha de governar l'esquerra de Roberto Sánchez o la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes del règim del seu pare, contrari als drets humans, veuen amb preocupació que un Fujimori torni al poder. Treballadors de Nissan s'han manifestat avui a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I 287.000 persones han assistit al Festival Primavera Sound, que aquesta nit acaba a Barcelona. Són 6.000 menys que en l'última edició, una davallada que l'organització vincula a les pluges de dijous. Dilluns es començaran a retornar els diners de les entrades d'aquell dia.
1: Esports.
2: Aquest vespre a les 9 i en directe a Catalunya Ràdio, UCAM Múrcia-Barça. Els blaugranes, si guanyen, es classifiquen per les semifinals de la Lliga CB. Si perden, queden eliminats. I si guanyen, atenció, perquè el seu rival està a punt de ser el Tenerife, que és a 1 minut i 11 segons d'eliminar el Real Madrid. En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de guanyar el Nava per 27-38. El seu rival a la final sortirà del guanyador de l'Osca Vidasoa, que està guanyant el Vidasoa al descans per 13-18. I Marcel Granollers, al costat del seu company Horacio Ceballos, han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers, de 40 anys, guanya així el seu tercer gran slam.
0: I pel que fa el temps, la previsió indica alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o a primera hora de la nit. A la resta, cel més clar o mig ennuvolat amb una nit que encara serà fresca a l'interior i al Pirineu. Més suau, cap als 20 graus de mínima a punts de la costa. Matí assolellat i cel amb alguns núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant gairebé 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Suport del 80%, ara ho dèiem en titulars, a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta que s'ha organitzat avui per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet a 42 municipis del país, a Catalunya, i que s'han implicat més de 1.800 voluntaris. En aquesta enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu dels habitatges i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Podem saludar a aquesta hora, 8 i 5 minuts, el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, és el Rubén Páez. Rubén, bona tarda, senyor Páez.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-vos al vostre espai.
0: Li agraïm que ens atengui en directe a 3CAT Info. Gràcies a vostè. Satisfets amb la participació, ara en fèiem referència a aquesta enquesta, amb uns resultats d'aquesta consulta que s'ha fet en aquests 42 municipis de Catalunya?
3: Satisfets i molt sorpresos, perquè, clar, vosaltres pensàvem que tindríem uns 1.000 voluntaris, han sigut 1.800, esperàvem arribar a uns 3... Sabíem que hi havia una massa crítica que estava a favor d'aquesta mobilització, però clar, un 82% està molt per sobre, fins i tot, de les nostres expectatives més altes. Ha sigut molt impressionant. Han sigut, tu has dit, més de 10.000 enquestes, només hem processat 9.527, perquè no ens ha donat temps i encara no sabem quantes hi haurà, perquè han caigut els servidors. Ha sigut una bogeria de dia, ha sigut un dia... Bueno, podem dir que ha sigut un èxit des d'ara aquesta mobilització i que tenim un mandat claríssim, no? Que hem d'anar cap a aquesta vaga general per l'habitatge.
0: Mm-hmm. Ara feia referència, precisament, si ens fixem en aquest resultat de l'enquesta, diu que un 82% dels encastats dona suport a aquesta vaga general per frenar el preu de l'habitatge. Si fos així, quan i com es faria, senyor Díez? Senyor Páez, perdó.
3: Això és una cosa que és impossible de predir, perquè una vaga es fa només amb un motiu, que és guanyar-la. Nosaltres tenim molt clar, ara que tenim un mandat, que aquesta vaga la durem eterna, que es farà i que la guanyarem, i això vol dir molt de treball, molt, molt de treball. Una vaga general és una cosa que s'ha de treballar a molts mesos vista. Amb aquests resultats nosaltres ens estàvem plantejant més o menys un any vista per poder treballar a tots els llocs on hem d'anar, a tots els llocs de treball, a tots els barris, a fer assemblees, a treballar sèriament aquest projecte. Potser serà menys del que esperàvem, perquè els resultats són impressionants, però no podem donar ara mateix una data, no? Seria molt frívol dir en aquests moments doncs farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment, i ho farem per guanyar.
0: Això
3: canvia... Ara mateix ja tenim... Digue'm.
0: No, anava a dir-te que això canvia bastant l'escenari, perquè es fa aquesta crida a convocar una vaga, ara em feia referència, una vaga que implica doncs, no anar a treballar, aturar la producció, i això seria bastant diferent del que s'havia plantejat fins ara d'una vaga de lloguers, només.
3: Bueno, però això ho és a una... a un reflux de lluita que està allà ara mateix més que clar que el tenim a sobre de la taula. Portem, els docents estan en vaga, el dia 9 hi haurà una altra jornada de vaga dels professors que porten més d'un any i mig, també les biblioteques, estan també en lluita els companys de la Nissan, estan en lluita els companys de la Creu Roja, que porten més d'un mes de vaga indefinida, és a dir, això no ve del no-res, hi ha tota una sèrie de mobilitzacions que s'estan assentant, que s'estan aconseguint coses, que és molt evident que la situació és insostenible, perquè actualment la classe treballadora està pagant la meitat del seu salari, se te'n va a pagar un sostre, cosa que és insostenible. Segons l'INE, el 86% dels joves menors de 20 anys no poden accedir a l'habitatge, que és una bogeria. I bueno, ja ho sabem, no? Estem treballant 40 hores a la setmana, una jornada completa per ser pobres. Llavors la gent ja no, ja ha dit que prou, estem mobilitzats i hi ha molts sectors que ja estan en lluita, i aquesta vaga general, que és al final un horitzó que estem plantejant, no ve del no-res, ve de totes les lluites acumulades que estan succeint en aquests moments.
0: Mm. Estem conversant amb Rubén Páez, és portaveu d'aquesta plataforma Viure ens costa la vida, valorant aquesta macroenquesta que s'ha fet avui amb 42 municipis de Catalunya implicats. Les últimes enquestes d'opinió situaven l'habitatge com el, o situen l'habitatge com el principal problema dels catalans, per sobre, per exemple, o per davant de l'educació, de la seguretat, no? Per posar alguns exemples. Una vaga general, senyor Páez, pressionaria encara més les administracions a regular el preu del lloguer?
3: Evidentment, sabem que aquest és un problema social que només es solucionarà amb decisions polítiques, i que això no és posar parxes, no és aquesta cosa que estan dient de anem a fer més habitatge com si aquesta fos la solució, com si fos un tema de demanda i oferta, no és això. El que volem és que es reconegui que l'habitatge és un dret i que no pot estar subjecte a les lleis de l'oferta i la demanda, perquè la gent necessita tindre una casa i no pot ser un bé d'especulació com la resta dels béns. No, no és una, no és comprar uns béns d'Endesa o aquestes... O sigui, no és això. L'habitatge és una cosa que és necessària, de primera necessitat, i l'hem de blindar. Mm. Llavors és una qüestió política i només ho arreglarem amb una vaga general, perquè això no s'arregla d'una altra manera. No confiem en els polítics.
0: Mm-hmm. Més enllà d'aquesta preparació d'aquesta vaga general que ara explicava fa una estona, doncs, que té la seva complexitat i que s'ha de fer doncs, amb temps i amb molta mesura, aquells dies també, senyor Páez, estem veient com surten al carrer doncs, comunitats com són els professors, els metges... Us plantegeu convocar... Exactament. Convocar noves manifestacions per l'habitatge o aniríem ja directes a la preparació d'aquesta vaga general?
3: Bueno, això no és un vol directe. Hi haurà moltes parades, hi haurà moltes escales. Aquest treball que a partir d'ara, aquest mandat que acollim com a nostre d'aquesta vaga general implica moltes mobilitzacions, molt de treball, moltes assemblees, és treballar-lo, perquè sabem que un 82% de la gent que ha contestat avui diu que anirà a aquesta vaga, però això no vol dir

0: que ja estigui tot fet. Hem de treballar molt, hem d'anar a tots els llocs de treball, hem d'anar als barris, hem de fer assemblees, i això serà temps i serà complicat, però sense cap mena de dubte el mandat està aquí i ho farem.
1: Doncs aquest és el titular.
0: Anem cap endavant.
1: Sí, sí, és el titular que ens deixa en Rubén Páez, com dèiem, el portaveu d'aquesta campanya Viure ens costa la vida, al voltant d'aquesta macroenquesta, repetim, s'ha organitzat avui per diversos col·lectius.
0: Sí, perdona, no, que no et digui més coses, no, però sí que tenim una guia, tenim moltes coses pensades, però ja les haureu de sentir quan arribin.
1: Doncs estarem...
0: Se viene un año caliente, això ja t'ho dic, això està claríssim.
1: El que queda de 26, vols dir, no?
0: I el 27 també.
1: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquest titular que ens explica Rubén Páez, com diem, portaveu d'aquesta campanya Viure ens costa la vida, preparant ja el que hauria de ser, no sabem encara la data, però evidentment doncs, la preparació queda aquí, aquesta vaga general que segurament acabarà sent, doncs, que es farà efectiva per el que ens explica i després d'aquesta consulta que s'ha fet avui amb aquests diversos col·lectius socials, amb aquestes 10.000 persones participatives en aquesta consulta i, a més, amb la implicació, que això és molt important també, de més de 1.800 voluntaris. Gràcies per atendre'ns en directe, 8 i 12 minuts. Qualsevol novetat, senyor Páez, tenim línies obertes per si la seva... En aquest cas, la campanya Viure ens costa la vida té alguna cosa més a dir d'aquí a quan decideixin, si és que és així, finalment, fer aquesta vaga general.
0: Moltes gràcies a vosaltres i tindreu unes cites nostres. Ja t'ho dic, això.
1: Doncs,
0: moltíssimes gràcies per donar-nos aquest espai.
1: A vostè per estar en directe a aquesta hora a 3CAT Info. Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: 3CAT Info.
1: Conversa oberta amb Rubén Páez, com dèiem, el portaveu de Viure ens costa la vida al voltant per valorar aquesta macroenquesta pel que fa a la necessitat d'habitatge al nostre país. Ara tenim una altra connexió en directe a punt. En aquest cas hem de fer referència a aquesta visita del Papa a l'estat espanyol amb una primera visita a Madrid, perquè milers de persones ja es troben als voltants de la plaça de Lima, a la capital espanyola, per participar a la vetlla amb joves que posarà fi a la primera jornada d'aquesta visita papal a Madrid. A l'espera de l'arribada del pontífec ja han començat les actuacions musicals. Abans, recordem-ho, el Papa ha visitat un centre d'atenció a persones sense sostre, on ha destacat el paper que fa Càritas ajudant els més desfavorits. Ho estem seguint en aquesta part del dia, en aquest dissabte intens pel que fa a la informació, amb el Cristian Roldán, que tenim novament en directe a aquesta hora. Cristian, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi. Doncs sí, en aquesta visita al Centre de Dia i Atenció Integral de Càritas, aquí a Madrid, Lleó 14 ha parlat amb algunes de les persones a les que dona servei aquesta entitat i ha destacat la necessitat d'ajudar els més vulnerables, assegurant, diu, deixar de banda qualsevol tipus d'ideologia política.
3: No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.
2: La següent parada del pontífec serà ara la plaça de Lima de Madrid, que ja està plena de gom a gom. De fet, la multitud d'assistents també ocupa bona part del passeig de la Castellana. Per amenitzar l'espera, hi ha hagut actuacions musicals d'artistes vinculats al catolicisme, com Lola Tuduri, Ignacio Serrano o Antonio José, i també s'ha fet una ofrena floral a la Verge Maria en un escenari decorat amb prop de 2.400 flors i plantes. La Pilar n'és la responsable.
4: Llevamos desde las 6 de la mañana trabajando, un equipo de vivero, de floristas y 60 voluntarios que han venido a ayudar.
2: De fet, en total hi ha 18.000 voluntaris mobilitzats a Madrid i bona part d'ells estan treballant en aquesta zona de la plaça de Lima. De fet, la Maria i el Noé ens explicaven per què s'hi han sumat.
5: Es un ambientazo lo que hay aquí y mola mucho, te hace crecer mucho como persona, ver a tanta gente unida, tantos voluntarios, que es que parece que hay más voluntarios que gente que viene como peregrino.
6: Y el participar de algo tan grande que va a pasar a la historia y ser parte de la organización y hacer que los demás puedan tener una mejor experiencia mediante nosotros.
2: Sens dubte, el punt fort de la vigília serà quan 6 joves d'entre 14 i 20 anys puguin interactuar directament amb Lleó 14. La Mònica i el Juan, alguns dels assistents, estan desitjant sentir les paraules del pontífex.
7: Recibir pues, la visita de nuestro padre, que viene y que nos va a, seguramente como a inspirar muchísimo, a dar muchísima fuerza.
8: Es el que está ahí en el nombre de Dios para guiarnos, para orientarnos, entonces es recibir la visita.

0: de un padre. Así que lo vivimos en ese, con ese espíritu, con esa alegría, la verdad.
1: Aquest acte està previst que acabi passades les 10 de la nit, però la festa continuarà, per exemple, a molts museus de Madrid, com el d'Història o el de Sant Isidre, que obriran les seves portes fins les 2 de la matinada amb entrada gratuïta.
2: I ho seguirem tot plegat aquí a 3Cat Info, amb aquesta última hora. Gràcies, Cristian Roldán. Bona tarda.
1: Bona tarda a vosaltres.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara passen 16 minuts de les 8. Un primer punt de la mobilitat, perquè a aquesta hora la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera per una avaria a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions.
3: El temps.
2: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
4: Avui la temperatura ha pujat fins als 32 graus en punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Demà arribaríem ja als 33 o 34. I dilluns seria el dia més càlid dels propers 5. Per tant, dilluns 34, 35, 36 a tota la zona del Pla de Lleida, Ponent, Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, punts de la Noguera, fins i tot a les Garrigues, i també cap a la Ribera d'Ebre. No descartem valors de 34, 35, també a la Conca de Tremp, 33, 34 cap al Bages. Per tant, bé calor, avui ja ha pujat el termòmetre, ho farà una mica demà, es dispara dilluns, i entre dimarts, dimecres i dijous torna a baixar 4 o 5 graus. Per tant, la pujada, la punta de calor d'aquest dilluns, que serà fortet a l'interior, però no anunciem rècords, no serà una temperatura molt desbocada, doncs durarà poc. Serà, doncs, una mica efímer. Previsió demà de nuvolades a la tarda al Pirineu, matí de sol amb capes de núvols prims, algun núvol baix al litoral tarragoní i a la tarda potser alguna gotellada al voltant del Ripollès. Avui, en acabar el dia, potser també algun xàfec localitzat al Prepirineu, entre l'Alt d'Urgell, Solsonès o potser Berguedà, Lluçanès i Osona.
3: 3Cat Info.
5: L'Angi Anys!
6: Ho veus?
7: Okay.
6: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
7: Molt.
6: Tan nostre com dir posarem llum
7: a la foscor.
6: O com dir aventureres, aventurers.
7: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
3: Xxt, silenci!
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui. Per anys i anys. 3Cat.
6: Molt nostre.
2: Ara passen 19 minuts de les 8.
3: 3Cat Info.
2: Continuem amb aquesta visita del Papa a l'estat espanyol. El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el Papa mantindrà durant la seva estada a Espanya amb víctimes de la pederàstia. La trobada l'organitza l'Església espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet per aquesta reunió la jerarquia eclesiàstica. Ho ha dit al suplement de Catalunya Ràdio.
10: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent. I no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
2: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat.
3: 3Cat Info.
2: Mentrestant, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya reivindica els valors compartits entre la tradició islàmica i la cristiana, com la justícia social i la solidaritat amb els vulnerables. En un comunicat publicat avui amb motiu de la visita del Papa a Barcelona, li donen la benvinguda i destaquen la importància del diàleg interreligiós per lluitar contra, diuen, els discursos d'odi. En el seu comunicat també es referma

0: en la construcció d'una societat catalana cohesionada. Precisament, el mateix pontífex, en el primer discurs que ha fet aquest migdia al Palau Reial de Madrid, també ha fet referència a la convivència entre les diferents confessions religioses.
1: La presència de l'Islam en la península ibèrica, per exemple, constituyó una realitat política, cultural i religiosa de larga duració. Durante ese periodo se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos.
0: Canviem de tema. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical estan reunits a aquesta hora per concretar la vaga a l'educació de dimarts i refer la unitat sindical, després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir, la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i segons la USTEC va ser del 80%. La nova protesta dels docents coincidirà amb la visita del Papa i les proves de selectivitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i avança que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
2: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà aquestes proves.
2: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
0: 8 i 23 minuts de la plana internacional, destaquem que Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. El Kremlin ha informat que han interceptat més de 80 drons, però n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la Marina Russa i han fet almenys 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar el final del conflicte bèl·lic. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. Ara falten 6 minuts per arribar a 9:15.
3: Esports.
0: A punt la crònica amb el Marc Andrés, amb notícia bomba pel que fa al bàsquet. De moment, un dels favorits a aconseguir el títol de Lliga ACB queda Marc fora.
4: És així perquè el Real Madrid ha caigut eliminat als quarts de final de la Lliga ACB en perdre l'últim partit, el tercer i definitiu partit de quarts, a casa contra el Tenerife per 95-107. I a més, amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents, dos homes que demà s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Real Madrid. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo.
5: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
4: Un Real Madrid que, per tant, queda eliminat, i un Tenerife que ja espera rival a les semifinals, i és un rival important perquè el Barça se la juga a partir de les 9 del vespre. El Barça de bàsquet està obligat a guanyar a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de la CB i enfrontar-se, com dèiem, al Tenerife. Si perd, recordem-ho, aquest tercer definitiu partit quedarà eliminat. Will Clyburn en parla a la prèvia.
6: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
4: Aquest o Camp Murcia-Barça el seguirem en directe amb la retransmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. En clau ACB, per cert, també aquest cap de setmana s'està disputant la Final Four d'ascens a la Lliga. En la primera semifinal, el Coruña, amb els catalans Guillem Jou i Dida Cuevas i entrenats per Carles Marcó, han guanyat per 92-81 al Palència. L'altre finalista serà l'Estudiantes o l'Oviedo. I un últim apunt de bàsquet, perquè el Cadí la Seu ha fitxat la base catalana Marina Avinyoa, que ha jugat aquesta temporada al Palma, equip que ha pujat a la màxima competició.
3: 3Cat Info.
4: Més esport, perquè el Barça, en aquest cas d'handbol, s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals per 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Sí, sí, però crec que ahir no va estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps van estar molt millor i sí, van anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
4: El seu rival a la final sortirà del guanyador de l'Oscar Vidasoa, que a 15 minuts per finalitzar el partit està guanyant el Vidasoa per 20-29. Parlem ara de futbol sala, perquè a les 9 del vespre Barça-Movistar-Inter, el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
8: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada. Sabemos que estamos a dos puntos de meternos en el primer objetivo, que es jugar la Champions el año que viene, y estar en la final, que es el segundo sería ganar la Liga, ¿no?
4: Un guanyar la Lliga, o més ben dit, una classificació per la final que ja garantitzaria el que volia Javi Rodríguez, del classificar-se per la Champions de l'any vinent. I també en futbol sala, el Linyola ha superat la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la primera divisió femenina contra el San Fernando de Madrid. Les catalanes han guanyat 5-2 en aquest equip després de caure per 5-3 a l'anada. La capitana del Linyola és Montse Carles, en declaracions al Tot Gira.
9: Sí, la veritat és que l'afició està creient molt en el nostre equip. Hem fet història. Som el primer equip de Lleida que hem fet un play-off. Tornem a fer història avui passant la primera eliminatòria, però tenim a l'afició enganxada i estem en uns partits brutals i volen seguir somiant en gran.
4: D'altra banda, també a aquesta hora s'està disputant l'ascens a la mateixa categoria el Rubí, que a aquesta hora està jugant la tornada contra l'Almagro després de guanyar l'anada per 1-2.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
10: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
4: Andrea, per cert, ha guanyat el Roland Garros femení. Ha superat la polonesa Jwalinska en dos sets. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera i, a més, ho ha fet només perdent un set en tot el torneig i justament va ser contra la catalana Marina Bassols. I en motor, Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint al Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li ha retallat 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa. Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà tindrem aquesta cursa llarga a les 2 a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Demà també a les 3, en aquest cas, cursa llarga del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli des de la pole.

Bona tarda, són 9:15 i a aquesta hora us estem explicant que el suport de més del 80% dels enquestats a una vaga general per l'habitatge entre els participants en el que ha estat la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials

com el sindicat de llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. El papa Lleó XIV defensa la caritat amb els necessitats sense deixar-se portar per ideologies polítiques en una visita a un centre per persones sense sostre. El pontífex tancarà la seva primera jornada a Madrid amb una vetlla multitudinària amb joves, a la qual s'espera l'assistència de més de 500.000 de persones. I reunió a aquesta hora dels sindicats USTEC, CGT i Intersindical per concretar la vaga educativa de dimarts i refer la unitat sindical. La nova protesta coincidirà amb la selectivitat i la consellera d'Universitat recomana als estudiants que arribin en temps a les proves.

0: Més notícies en aquesta segona mitja hora. Us parlarem també d'aquesta visita del Papa a Barcelona, que es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família a Barcelona. En paral·lel, El Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. I passarem per Girona, que ha donat el tret de sortida avui al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies. El certamen, impulsat pels Amics de les Arts, arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. En aquesta hora, 8 i 33 minuts, busquem Marc el titular esportiu. D'una banda, el Madrid eliminat del play-off pel títol de la Lliga CB, ara el Torres pel Barça.
1: Sí, i és un partit que li interessa al Barça perquè aquest vespre a les 9 el Barça se la juga a la pista de l'UCAM Múrcia. Els blaugranes, si guanyen, es classificaran per les semifinals. Si perden, quedaran eliminats. Un partit que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I ho deies, el Madrid ha quedat eliminat contra el Tenerife, una sorpresa majúscula, i per tant, si el Barça guanya, jugarà contra el Tenerife i amb el factor pista a favor les semifinals.
0: I va agafar el temps. La previsió indica alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o a primera hora de la nit. A la resta, cel més clar o mig ennuvolat amb una nit que encara serà fresca a l'interior i al Pirineu. Més suau, cap als 20 graus de mínima a punts de la costa. Matí assolellat i cel amb alguns núvols prims. Ara passen 4 minuts de 2:15. Milers de persones ja es troben als voltants de la plaça de Lima de Madrid per participar en una vetlla amb joves que posarà fi a la primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV. A l'espera de l'arribada del pontífec ja han començat les actuacions musicals. Abans, el Papa ha visitat un centre d'atenció a persones sense sostre on ha destacat el paper que fa Càritas ajudant els més desfavorits. Ho hem seguit tot plegat amb el Cristian Roldán des de Madrid. Cristian, quan vulguis.
2: En aquesta visita al Centre de Dia i Atenció Integral de Càritas, aquí a Madrid, Lleó XIV ha parlat amb algunes de les persones a les que dona servei aquesta entitat i ha destacat la necessitat d'ajudar els més vulnerables, assegurant, diu, deixar de banda qualsevol tipus d'ideologia política.
3: No és possible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.
2: La següent parada del pontífex serà ara la plaça de Lima de Madrid, que ja està plena de gom a gom. De fet, la multitud d'assistents també ocupa bona part del passeig de la Castellana. Per amenitzar l'espera, hi ha hagut actuacions musicals d'artistes vinculats al catolicisme, com Lola Tuduri, Ignacio Serrano o Antonio José, i també s'ha fet una ofrena floral a la Verge Maria en un escenari decorat amb prop de 2.400 flors i plantes. La Pilar n'és la responsable.
4: Llevamos desde las 6 de la mañana trabajando, un equipo de vivero, de floristas y 60 voluntarios que han venido a ayudar.
2: De fet, en total hi ha 18.000 voluntaris mobilitzats a Madrid i bona part d'ells estan treballant en aquesta zona de la plaça de Lima. De fet, la Maria i el Noé ens explicaven per què s'hi han sumat.
5: Es un ambientazo lo que hay aquí y mola mucho, te hace crecer mucho como persona, ver a tanta gente unida, tantos voluntarios, que es que parece que hay más voluntarios que gente que viene como peregrino.
6: Y el participar de algo tan grande que va a pasar a la historia y ser parte de la organización y hacer que los demás puedan tener una mejor experiencia mediante nosotros.

0: Sens dubte, el punt fort de la vigília serà quan sis joves d'entre 14 i 20 anys puguin interactuar directament amb Lleó 14. La Mònica i el Juan, alguns dels assistents, estan desitjant sentir les paraules del pontífex.
1: Recibir pues la visita de nuestro

0: lluita.
1: Gràcies, Cristian, per aquesta última hora. Mentrestant, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya reivindica els valors compartits entre la tradició islàmica i la cristiana, com la justícia social i la solidaritat amb els vulnerables. En un comunicat publicat avui, a motiu de la visita del Papa a Barcelona, li dona la benvinguda i destaca la importància del diàleg interreligiós per lluitar contra els discursos d'odi. En el seu comunicat també es refermen en la construcció d'una societat catalana cohesionada. Precisament, el mateix pontífex, en el primer discurs que ha fet aquest migdia al Palau Reial de Madrid, també ha fet referència a la convivència entre les diferents confessions religioses.
2: La presència de l'Islam en la península ibèrica, per exemple, constituyó una realitat política, cultural i religiosa de larga duració. Durant aquest període s'intentó crear un espai de contacte, conversació i diàleg sobre el sentit de la veritat entre cristians, musulmans i judíos.
1: I encara una última informació referida a aquesta visita del Papa. En aquest cas, quan arribi a Barcelona, la Generalitat ha canviat d'opinió i finalment recomana fer teletreball els dies que el Papa visiti la capital catalana. El conseller Samper ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió, ha dit, que pot tenir la visita a Berta Artigas Fontàs.
3: Malgrat que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que el teletreball no estava previst.
4: De moment no estava previst. Tot l'esforç del govern, com dic, està assegurar la mobilitat.
3: Ara el govern sí que recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que ofereixin fer teletreball si poden durant la visita del Papa a la ciutat dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha reconegut que la decisió s'ha pres un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
5: En un cop Interior i Protecció Civil de forma especial fan una anàlisi de la dimensió que pot tenir la visita, doncs Interior primer a través de Protecció Civil doncs diu, ep, això és una cosa d'una magnitud X, i després nosaltres des de Treball hem d'entrar doncs amb les recomanacions, insisteixo, recomanació que fem als nostres centres de treball. No?
3: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, Comissions Obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec.
1: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
6: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
1: I Massoler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi la vaga i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta aquesta visita papal.
7: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara falten 5 minuts per arribar a 9:15. El cap de la diplomàcia de l'Iran titlla d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
8: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
1: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Segons ha dit el president nord-americà Donald Trump, en aquest moment els arsenals iranians només queden al voltant d'un 20% de coets. I quan falten 5 dies perquè comenci el Mundial de Futbol, als Estats Units, un dels escenaris d'aquesta competició, continuen denegant el visat d'entrada a una quinzena de membres del personal de suport de la selecció iraniana, segons denuncia la televisió d'aquest país. Per contra, els jugadors i tècnics iranians, que actualment fan la preparació prèvia a l'inici del Mundial a Turquia, ja han rebut els permisos. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins que han perdut la vida des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que es va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: I fem referència també...

0: Bé, a la reunió que continua vigent a aquesta hora entre els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, que concreten la vaga a l'educació de dimarts i també mirar de refer la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, del 80%, segons l'USTEC. La nova protesta dels docents coincidirà amb la visita del Papa i les proves de selectivitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar, ha dit, imprevistos, i avança també que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
1: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que reforcen el personal que supervisarà aquestes proves.
1: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
0: Esquerra Republicana reclama al govern que es torni a seure a la taula de diàleg amb els sindicats d'ensenyament i recomana més humilitat. Ho ha dit la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, al Consell Nacional que el partit ha fet avui a Banyoles, al Pla de l'Estany, per preparar les llistes electorals de les municipals de l'any que ve.
2: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
0: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb P.S. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, apareix l'anotació a la pàgina del 3 de febrer, sense més context ni informació. La Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. Les lletres P.S. també apareixen en altres pàgines de l'agenda en relació amb operacions empresarials i amb mitjans de comunicació. Diu que P.S. marcava la línia editorial del grup Prisa. A més, Leire Díez també va apuntar en una de les pàgines que el president no es fia del DAO, el director adjunt operatiu del Ministeri de l'Interior. En una altra pàgina es pot llegir Antonio Balas Perillós, en referència al tinent coronel de la Guàrdia Civil i cap de l'UCO. A les anotacions, totes del 2025, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i als càrrecs dels cossos de seguretat. Aquesta agenda és un dels documents que forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar al Partit Socialista o al govern. Els sindicats Cupol, majoritari a la Policia Nacional, ja ha exigit la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la policia. Segons el sindicat, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Consideren que, tot i que les anotacions de la investigació de l'UCO s'hauran d'aclarir judicialment, són incompatibles amb la permanència al capdavant del Ministeri i de la Policia.
3: El temps.
0: Ara passa un minut de 9:15, obrim àrea de servei a 3catinfo, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
4: Avui la temperatura ha pujat fins als 32 graus en punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Demà arribaríem ja als 33 o 34, i dilluns seria el dia més càlid dels propers 5. Per tant, dilluns 34, 35, 36 a tota la zona del Pla de Lleida, Ponent, Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, punts de la Noguera, fins i tot a les Garrigues, i també cap a la Ribera d'Ebre. No descartem valors de 34-35, també a la Conca de Tremp, 33-34 cap al Bages. Per tant, bé calor, avui ja ha pujat el termòmetre, ho farà una mica demà, es dispara dilluns, i entre dimarts, dimecres i dijous torna a baixar 4 o 5 graus. Per tant, la pujada, la punta de calor d'aquest dilluns, que serà fortet a l'interior, però no anunciem rècords, no serà una temperatura molt desbocada, doncs durarà poc. Serà, doncs, una mica efímer. Previsió demà de nuvolades a la tarda al Pirineu, matí de sol amb capes de núvols prims, algun núvol baix al litoral tarragoní i a la tarda potser alguna gotellada al voltant del Ripollès. Avui, en acabar el dia, potser també algun xàfec localitzat al Prepirineu, entre l'Alt d'Urgell, Solsonès o potser Berguedà, Lluçanès i Osona.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: Angie Ange. Ho veus?
7: Okay.
6: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
7: Molt.
6: Tan nostre com dir... Posarem llum?
7: A la foscor.
6: O com dir... Aventureres? Aventurers?
7: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui, per anys i anys. 3Cat.
6: Molt nostre.
3: 3Cat Info.
0: D'aquí a 12 minuts seran les 9 de la nit. La visita del Papa a Barcelona es nota també a les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
11: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
12: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
11: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
13: Bob, I think it's not that...
14: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
13: It's not that attractive.
15: És una fantàstica era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
13: Del Papa no.
11: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
16: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
11: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
17: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
11: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
18: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són dos metres per potser 80, un metre 80 per 80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
11: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.

Girona dona avui el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per les famílies. I és tan nou i tan bonic. Un certamen impulsat pels Amics de les Arts, que arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu.

0: Avui han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, que tanca la jornada. També s'ha fet l'espectacle Núvols amb nadons. Demà al Festival Ot hi actuen Ginestà, aquí sentim. Detallets i Atrapasomnis. En aquest Festival Ot, que és una experiència compartida entre els més petits de casa i les seves famílies, ja es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió, reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: Ara falten 8 minuts per arribar a les 9. Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa de Taiwan és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha fet la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques, com Nvidia i Intel, i han desembarcat amb el compromís, Pequín Francesc Canals, de fer grans inversions. Potser podríem...
2: Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'NVIDIA entrava aquests dies a Computex a Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
3: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Spill, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet als Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
2: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
4: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
2: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina diuen ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell.
0: I ara fins a les 9.
1: Esports.
0: Aquest informatiu amb la informació esportiva. 5 minuts perquè comenci un duel decisiu pel Barça de bàsquet. Marc Andrés, bona tarda.
5: Sí, perquè aquest Barça de bàsquet a partir de les 9 se la juga a la pista de l'UCAM Múrcia per classificar-se per les semifinals de l'ACB i allà hi tenim l'Ernest Macià. Hola, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. I el partit ha guanyat en interès per la derrota del Madrid. Això fa que el Barça, en cas de passar, no s'enfrontaria a semifinals al Madrid, sinó al 8è classificat de la Lliga CB, el Tenerife, i a més, amb el factor Palau a favor. Evidentment, a Múrcia tampoc són aliens a aquesta realitat i, per tant, tenim dos equips ara mateix ultramotivats, però un d'ells és el Barça, que no oblidem que va perdre el Palau l'altre dia de 3 punts amb el Múrcia, però que aquí va ser molt superior fa menys una setmana. Per tant, doncs, el Barça jugarà a la pista d'un Múrcia que normalment els seus partits a play-off, això va passar fa 2 anys, a casa els perd i a fora els guanya, i per tant aquesta derrota del Madrid fa guanyar en interès el partit. El Múrcia, a més, té la baixa de la seva estrella, David de Julius, ha canviat el panorama en 48 hores força en un pavelló que, per cert, està absolutament ple, 7.500 persones. Queden 3 minuts perquè comenci un dels partits més importants d'aquesta temporada pel Barça.
5: Gràcies, Ernest, i a més amb aquesta prèvia, un partit que seguirem a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio i que també es podrà veure per Esport 3, doncs en aquesta prèvia hem pogut escoltar l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
7: Nosaltres vam tenir menys encert tant a prop de cistella com amb tirs de dos, com amb curs i com amb 3 punts, vam tenir poc encert, intentarem

0: estar una miqueta més encertats i corregir algunes coses defensives que podíem fer millor.
1: Aquest tocant Murcia-Barça començarà, com diem, a les 9, amb la retransmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el que deia l'Ernest Macià, enviat especial a Tenerife, si el Barça guanya s'enfrontarà al Tenerife, a l'enviat especial l'Ernest Macià, a Múrcia, en aquest cas, i és que ens hem fet un embolic, perquè si el Barça guanya s'enfrontarà al Tenerife, ara sí, a les semifinals, després de la gran sorpresa d'aquest playoff i una de les grans sorpreses dels playoffs als últims anys. I és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid després de guanyar 95-107 a la Pista Blanca, la seva segona victòria a Madrid, i amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents. L'entrenador blanc, Sergio Scariolo, a DAZN.
2: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
1: En clau ACB, per cert, aquest cap de setmana s'està disputant la Final Four d'ascens a la Lliga. En la primera semifinal, el Coruña, amb els catalans Guillem Jou i Dida Cuevas i entrenats per Carles Marcó, han guanyat 92-81 al Palència. L'altre finalista serà l'Estudiantes o l'Oviedo. I un últim apunt de bàsquet, perquè el Cadí la Seu aquesta migdia ha anunciat el fitxatge de la base catalana Marina Vinyoa, que ha jugat aquesta temporada al Palma, un conjunt que ha pujat a la màxima competició.
3: 3CAT Info.
1: I també a les 9 del vespre tenim interès al Palau Blaugrana, en aquest cas en el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga de Futbol Sala, Barça-Inter-Movistar. Escoltem, o sentim més ben dit, l'entrenador Javi Rodríguez.
4: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada. Sabemos que estamos a dos puntos de meternos en el primer objetivo, que es jugar las Champions el año que viene, y estar en la final, que es el segundo sería ganar la Liga, ¿no?
1: I també en futbol sala, el Linyola ha superat la primera eliminatòria del playoff d'ascens a la primera divisió femenina contra el San Fernando de Madrid. Les catalanes han guanyat 5-2 al partit de tornada després de caure per 5-3 a l'anada. La capitana del Linyola és Montse Carles, en declaracions al Tot Gira.
5: Sí, la veritat és que l'afició està creient molt en el nostre equip. Hem fet història, som el primer equip de Lleida que hem fet un playoff. Tornem a fer història avui passant la primera eliminatòria, però tenim a l'afició enganxada, els estem en uns partits brutals i volen seguir somiant en gran.
1: I d'altra banda, qui també s'està disputant l'ascens, una eliminatòria d'ascens a la primera divisió, és el Rubí, que a falta de 3 minuts i 15 segons empata a 2 contra l'Almagro, a la Pista de l'Almagro, en una eliminatòria que ara mateix és desfavorable per un gol. És a dir, un gol del Rubí ara mateix tornaria a igualar aquesta eliminatòria. I en una última hora també us podem anunciar ja que el Barça d'handbol jugarà la final de la Copa del Rei d'handbol, com dèiem, contra el Bidasoa, que ha guanyat 30-37 l'Osca, una final que serà demà, final, com dèiem, de la Copa del Rei, que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Bona nit, són les 9.

Els sindicats de docents mantenen la vaga de dimarts i convoquen una manifestació el diumenge 14 de juny. El Papallau 14 defensa la caritat amb els necessitats sense deixar-se portar per ideologies polítiques en una visita a un centre per a persones sense sostre. El Pontífex tancarà la seva primera jornada a Madrid amb una vella multitudinària amb joves, a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. Suport de més del 80% dels enquestats a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran

0: Ha titllat a més d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan almenys 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què ahir va participar el president Vladimir Putin. Treballadors de Nissan s'han manifestat avui a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. Olivia Rodrigo és l'actuació sorpresa d'aquesta nit al Primavera Sound, segons ha anunciat ella mateixa a les seves xarxes socials. El balanç d'assistència del festival, que s'acaba avui, és de 287.000 persones. I a Girona avui ha començat una nova edició del Festivalot. Es fa durant tot el cap de setmana i és una proposta musical pensada especialment per a famílies. Entre els que hi actuen destaquen els Catarres, Ginestar i The Tietz. I es preveu que l'assistència s'acosti a les 20.000 persones.
1: Esports. Acaba de començar el partit de quarts de final, el tercer i definitiu partit entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Els blaugranes estan obligats a guanyar si volen classificar-se per la semifinal. Si no, perdran i acabaran eliminats. Ara mateix, minut i mig, 5-2, guanya el Múrcia. D'altra banda, també us podem explicar que acaba de començar 30 segons de partit al partit al Palau Blaugrana, primer duel de les semifinals de futbol sala Barça-Inter, un partit que es pot seguir a l'exclusiu digital d'Esport 3. I acabem amb handbol perquè el Barça s'ha classificat per la final de la Copa del Rei en aquesta competició i ja té rival perquè el Bidasoa ha guanyat 30-37 a l'Osca i a la final es disputarà demà.
0: Pel que fa al temps, la previsió indica alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o a primera hora de la nit. A la resta, cel més clar o mig ennuvolat, amb una nit que encara serà fresca a l'interior i al Pirineu, més suau cap als 20 graus de mínima a punts de costa. Matí assolellat i cel amb alguns núvols prims.
2: 3CAT Info.
0: Els sindicats d'educació mantenen la vaga per dimarts i anuncien també una manifestació a la capital catalana per diumenge de la setmana que ve amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Com explica Laura Gené, secretària general de la CGT Ensenyament.
3: Sobre les convocatòries donarem més detalls el dilluns i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia. Pel que fa a la vaga de dimarts dels docents, coincidirà amb la visita del Papa i les proves de selectivitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i avança que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. No? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà les proves. Desenes de milers de persones participen a aquesta hora en un ambient festiu en la Vetlla amb joves, que posarà fi a la primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. Abans el Papa ha visitat un centre d'atenció a persones sense sostre, on ha destacat el paper que fa Càritas, ajudant els més desafavorits. Anem cap a Madrid amb el nostre company Cristian Roldán. Bona nit, Cristian.
5: Bona nit, Carola. Doncs sí, el pontífex ha arribat tan sols fa uns minuts fent els darrers metres del passeig de la Castellana fins a arribar aquí a la plaça de Lima amb Papa Mòbil i entre aplaudiments, benediccions i crits. I ara en aquests moments s'està fent una actuació musical del muntatge teatral Godspell, creat per l'actor Antonio Banderas, aquí a l'escenari que hi ha a la plaça Lima, i just quan acabi, que serà d'aquí ben poc, sis joves d'entre 14 i 20 anys s'adreçaran les seves preguntes a Lleó 14 directament, que està acompanyat a dalt de l'escenari del seu secretari personal, Edgar Iván Rima i Cuna, i del cardenal José Cobo. Precisament, José Cobo ha volgut subratllar la precarietat en la que viuen molts joves, sobretot els immigrants.
2: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
5: De fet, més de 500.000 de persones, segons la delegació del govern espanyol, s'han congregat a la plaça de Lima per sentir les paraules del papa. La Mònica i el Juan, dos dels assistents, hi feien cua des de primera hora del matí.
6: Recibir pues, la visita de nuestro padre, que viene y que nos va a, seguramente como a inspirar muchísimo, a dar muchísima fuerza.
7: Es el que está ahí en el nombre de Dios para guiarnos, para orientarnos, entonces es recibir la visita de un padre. Así que lo vivimos con ese espíritu, con esa alegría, la verdad.
5: En aquests moments just comencen els joves a adreçar les seves qüestions a Lleó 14. De fet, aquest acte està previst que acabi passades les 10 de la nit, però l'activitat, val a dir, continuarà perquè, per exemple, molts museus de la ciutat, com ara el d'Història o el de Sant Isidre, obriran les seves portes fins les 2 de la matinada i l'entrada és gratuïta.
0: Gràcies, Cristian. Aquesta connexió ha estat possible també gràcies a Manel Gil, al control central.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Suport del 80% a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i a què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a 3CAT Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà molt de temps i treball i no es posen terminis.
9: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Páez diu que la mobilització en l'educació i altres protestes demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 80% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu dels habitatges i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En clau internacional, les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes que ja s'han desplaçat des de Turquia a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les seleccions estatunidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
10: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes de Kuwait i Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos.
8: 3cat.info.
0: Ucraïna ha tancat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com a Davos Rus. El Kremlin ha informat que han interceptat més de 80 drons, però n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la marina russa i han fet almenys 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president rus Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores en diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. Al Perú, en vigília electoral, l'economia es mostra a prova d'inestabilitat política. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part, pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Aquest diumenge es disputen la presidència frec a frec la conservadora Keiko Fujimori i el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
11: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
12: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
11: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
13: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos generan más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
14: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quiso meter el preso al hermano, una cosa terrible.
11: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: Ens acostem a un quart de 10. Abans de l'àrea de servei, un apunt de mobilitat. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona està aturada des de les 7 de la tarda a causa d'una avaria en un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. El centenar de persones que hi viatjaven les estan evacuant i Renfe està habilitant un servei alternatiu per carretera. La incidència afecta un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera per una avaria. La segona via està tallada perquè s'hi fan treballs i per aquest motiu no s'hi ha pogut desviar la circulació. Hi ha diversos trens aturats en algunes estacions i encara no hi ha cap previsió de quan es podrà restablir el servei. Ara sí, és tot just un quart de 10. Obrim àrea de servei.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Avui la temperatura ha pujat fins als 32 graus en punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. Demà arribaríem ja als 33 o 34. I dilluns seria el dia més càlid dels propers 5. Per tant, dilluns, 34, 35, 36 a tota la zona del Pla de Lleida, Ponent, Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, punts de la Noguera, fins i tot a les Garrigues, i també cap a la Ribera d'Ebre. No descartem valors de 34, 35, també a la Conca de Tremp, 33, 34, cap al Bages. Per tant, bé calor. Avui ja ha pujat el termòmetre, ho farà una mica demà, es dispara dilluns, i entre dimarts, dimecres i dijous torna a baixar 4 o 5 graus. Per tant, la pujada, la punta de calor d'aquest dilluns, que serà forteta a l'interior, però no anunciem rècords, no serà una temperatura molt desbocada, doncs durarà poc. Serà, doncs, una mica efímer. Previsió demà de nuvolades a la tarda al Pirineu, matí de sol amb capes de núvols prims,

0: algun núvol baix al litoral tarragoní i a la tarda potser alguna gotellada al voltant del Ripollès. Avui, en acabar el dia, potser també algun xàfec localitzat al Prepirineu, entre l'Alt d'Urgell, Solsonès o potser Berguedà, Lluçanès i Osona. 3CAT Info.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
2: En clau política us expliquem que l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i als càrrecs dels cossos de seguretat. Aquesta agenda és un dels documents que forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista o al govern. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ja ha exigit la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la policia. Segons el sindicat, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, considerant que, tot i que les anotacions de la investigació de l'UCO s'hauran d'aclarir judicialment, són incompatibles amb la permanència al capdavant del Ministeri i la policia. La Moncloa ha negat cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. Precisament la Moncloa tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Madrid, Alba Gil.
3: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
4: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
3: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
5: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
3: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
6: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
3: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
7: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
3: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
2: Són els treballadors de Nissan que avui s'han manifestat pel centre de Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 500 persones. Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre l'empresa i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Afirmen que part de la feina es traslladarà a un operador logístic extern i una altra part al centre europeu que Nissan té als Països Baixos.

0: baixos. Sentim Raül Ocón, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
1: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en un procés d'ERO, Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
2: Ha sido un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors.

Big Thief i Little Sim marquen les últimes hores de la tarda a la darrera jornada del Primavera Sound. Aquesta nit la cantant californiana Olivia Rodrigo farà una actuació sorpresa que s'afegirà a les bandes com My Bloody Valentine, Gorillaz o Kneecap.

0: Esports. Amb en Marc Andrés, bona nit.
1: Bona nit. Caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que en aquests moments se l'està jugant a la pista del Lucamp Múrcia en un partit que està obligat a guanyar si vol accedir a les semifinals de l'ACB. Recordem que si perd serà eliminat. De moment, les coses li van bé perquè a l'inici del segon quart s'ha jugat un minut i 20 segons. El Barça guanya per 22 a 33. D'11 punts guanya el conjunt de Xavi Pasqual. Aquest Lucamp Múrcia-Barça l'estem seguint en directe amb la retransmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio, un partit que a més també es pot seguir i es pot veure a TV3. Si el Barça guanya, a més, s'enfrontarà al Tenerife a les semifinals després de la gran sorpresa d'aquests play-offs. El conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid després de guanyar 95 a 107 a la Pista Blanca, i amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo, a The Zone.
2: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
1: Això pel que fa als play-offs de la Lliga ACB de bàsquet, però també tenim altres play-offs en joc, per exemple, el futbol sala, perquè el Palau Blaugrana s'està disputant el primer partit de la sèrie de semifinals entre el Barça i el Movistar Inter. I anem cap allà. El Pau Masmartí, bona nit.
3: Bona nit. Doncs a falta de 8:30 perquè acabi la primera part, de moment empat a 0 entre Barça i Inter, partit importantíssim perquè recordem que els dos finalistes no només arriben a la final i disputen el títol de Lliga, sinó que també obtenen la classificació per la Champions League per la temporada vinent. Per al Barça és un objectiu especialment important perquè ja ha acumulat dues temporades sense disputar la màxima competició continental. Estem veient un Barça aquí al Palau amb més pilota, però imprecis en els controls i en les passades i també en les definicions. De moment continua l'empat a 0, falta 8 minuts perquè acabi la primera part.
1: Gràcies, Pau. Després també podem comentar que en futbol sala el Linyola ha superat la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la primera divisió femenina contra el San Fernando de Madrid. Les catalanes han guanyat 5-2 al partit de tornada després de caure per 5-3 a l'anada. La capitana del Linyola és Montse Carles, en declaracions al Tot Gira.
4: Sí, la veritat és que l'afició està creient molt en el nostre equip. Hem fet història. Som el primer equip de Lleida que hem fet un play-off

0: Dios. Tornem a fer història avui passant la primera eliminatòria, però tenim a l'afició enganxada, els estem en uns partits brutals i volen seguir somiant en gran.
1: D'altra banda, no ha tingut la mateixa sort o no ha pogut classificar-se per la següent eliminatòria el Rubí, que després de perdre l'anada per 1-2 contra l'Almagro, avui, i fa una estona de fet, ha empatat a 2 al partit i, per tant, ha caigut eliminat. Més coses, el Barça d'handbol jugarà demà la final de la Copa del Rei després de guanyar les semifinals contra el Nava per 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega valorar la victòria al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Sí, sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor. I sí, vam anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
1: El seu rival en aquesta final serà el Bidasoa, que ha guanyat l'Osca per 30-37, una final que serà a les 5 de la tarda demà, com dèiem, i que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Trescat Info.
1: Marc Márquez guanya amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li retalla 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa. En baixar de la moto no han renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos de dies previs que el seu físic no està al 100%. El sentim a DAZN.
4: He hecho 3 vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
1: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà tindrem aquesta cursa llarga a les 2 de la tarda a l'Univers MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també en motor, d'altra banda, Kimi Antonelli sortirà des de la pole position al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. Demà a les 3, en aquest cas, serà quan es faci la cursa llarga.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tenis, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tenis de Roland Garros. Ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
4: He hecho 3 vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
1: També avui s'ha disputat la final femenina, que ha guanyat la russa Andreeva, una russa que s'ha imposat a la polonesa Svalinska en 2 sets. La russa de 19 anys, així, ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i, a més, ho ha fet aconseguint només un set, o concedint, volíem dir, un set en tot el torneig, i justament va ser contra la catalana Marina Bassols. I acabarem amb un apunt d'hoquei patins, perquè el Vilassana ha guanyat el primer partit de la Lliga Femenina contra el Fraga per 3-2. Les catalanes, així, podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de les Aragoneses.

Són 2:15 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats de docents mantenen la vaga de dimarts i convoquen una manifestació el diumenge 14 de juny. També és notícia que el papa Lleó XIV defensa davant de milers de joves la vocació i la fe en una trobada multitudinària en què clou la seva primera jornada de visita a Madrid. El pontífex ha demanat que no es tingui por de defensar la veritat i la justícia davant dels poderosos. També us hem explicat que més del 80% dels enquestats donen suport a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. A punt tenim l'espai L'Hemicicle, repassarem l'activitat parlamentària de la setmana i Marta Corbalán entrevista el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert. I anirem a Girona, que ha donat avui el tret de sortir del Festivalot, una proposta musical pensada especialment per a famílies. El certamen impulsat per als Amics de les Arts arriba

0: Aquest any a la 11a edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya. I de l'actualitat esportiva, què destaquem, Marc Andrés?
1: Estem molt pendents del partit del Barça de bàsquet, el seu partit a Caixa o Faixa a Múrcia, un partit que si guanya els classificarà per les semifinals i que si perd els eliminarà dels play-offs pel títol de la Lliga CB. De moment, a falta d'una mica més de 5 minuts per al final de la primera meitat, el Barça guanya per 32 a 36 en un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, la previsió indica alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o primera hora de la nit. A la resta, cel més clar o mig ennuvolat, amb una nit que encara serà fresca a l'interior i al Pirineu. Més suau, cap als 20 graus de mínima, a punts de la costa. Matí assolellat i cel amb alguns núvols prims.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa ja tenen via lliure al Parlament gràcies al suport d'Esquerra Republicana i els comuns. Amb els seus vots units als del PSC, han tombat totes les esmenes a la totalitat que havien presentat la resta dels partits de l'oposició. D'aquesta manera, els pressupostos de la Generalitat poden continuar tramitant-se a la Cambra Catalana per quedar definitivament aprovats al juliol. Avui entrevistarem el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern del PSC ja té encarrilats els pressupostos, els primers que podrà aprovar quan està a punt de superar la meitat de la legislatura. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Amb la vista posada ja en els comptes de l'any que ve, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat a Junts i al Partit Popular que donin suport al nou model de finançament autonòmic perquè Catalunya disposi de més recursos.
4: Pensem en el país, pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya, quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
3: El primer debat dels pressupostos s'ha vist enterbolit pel conflicte en el sector de l'ensenyament. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho ha aprofitat per carregar contra el govern i contra els seus socis.
5: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
3: Esquerra i els comuns han garantit el seu suport als pressupostos, però han demanat al govern un nou esforç per arribar a un acord amb els professors. La republicana Esther Capella ha defensat que és millor tenir uns pressupostos que no seguir amb els comptes prorrogats del 2023, els últims que es van aprovar.
6: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. Hi som per fer avançar Catalunya.
3: La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha advertit al president Salvador Illa que el seu suport als pressupostos no és un xec en blanc al govern.
7: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
3: Els pressupostos donen aire al govern per encarar la segona part de la legislatura, tot i que arriben en un moment incòmode per a Salvador Illa amb les vagues dels docents i els casos judicials que esquitxen el PSOE. Arran dels escàndols de suposada corrupció que assetgen els socialistes, l'oposició ha sortit a l'atac contra Illa. Mònica Sales, de Junts, no s'ha mossegat la llengua.
8: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla.
3: El president de la Generalitat s'ha defensat dels atacs de manera taxativa.
9: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa, però, no ha convençut la resta de l'oposició. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, també ha fet créixer un ombra de sospites sobre el president.
10: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos? con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
3: El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha anat més enllà i ha anunciat que demanaran

0: per donar explicacions detallades sobre els escàndols del PSOE, tal com volien que fes Junts, el Partit Popular i Vox.
1: Té la paraula
2: Jordi Albert i Caballero, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana.
0: Benvingut al programa L'Hemicicle. Els pressupostos han superat aquesta setmana la primera prova al Parlament, coincidint amb el rebuig dels docents al preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb la Conselleria d'Educació. Com valoren des d'Esquerra aquest no dels docents?
2: Aquest no crec que ens interpel·la a tots, i quan dic a tots em refereixo a les institucions del país i també em refereixo, doncs, lògicament, als grups parlamentaris, no només amb els sindicats i no només al govern. Crec que hem de fer una reflexió conjunta del que està passant amb l'educació del nostre país. Ens hi estem jugant molt i, per tant, és necessari que el govern també prengui la seva responsabilitat i que en la mesa de negociació traslladi també aquesta preocupació i que siguem capaços com a país a posar damunt de la taula una proposta que realment il·lusioni la comunitat educativa i ho faci en tota la seva globalitat, i també sabent perfectament les limitacions pressupostàries que tenim i el dèficit d'inversió històric que té no només l'educació en el nostre país, sinó altres sectors, també amb una repercussió directa i una derivada directíssima del dèficit fiscal que patim els catalans i les catalanes cada any. Però en qualsevol cas, ara mateix jo crec que és el problema principal que tenim a Catalunya, resoldre aquesta qüestió, i el govern ha de posar-hi tot per la seva part per poder-ho resoldre.
0: Hi ha partits com Junts per Catalunya que han criticat que Esquerra i els Comuns donin suport als pressupostos amb tota aquesta crisi en el sector educatiu oberta. No sé què respondria.
2: Els pressupostos el que aporten és finançament. Per tant, si estem parlant que hi ha un problema de finançament en l'educació, el més lògic és que uns pressupostos ajudin. En canvi, si no tens aquests pressupostos, tindràs un problema molt més gran.
0: Creu que el president Salvador Illa s'hauria de posar al capdavant de les negociacions amb el sector educatiu?
2: Si la pregunta va encaminada cap a la capacitat o la incapacitat de l'actual consellera en resoldre aquesta qüestió, jo crec que abordar amb noms propis ens estaríem equivocant. Jo crec que el president Illa, per la importància i per la gravetat dels fets, i per tant estem parlant del nucli central precisament del futur del nostre país, que és l'educació, hauria d'assumir les responsabilitats. Tanmateix, les ha d'assumir al costat de la consellera d'Educació, i per tant aquí no es tracta ara de començar a criticar o a demanar caps. Crec que ara el més urgent és prendre les decisions que t'acostin a la solució.
0: Aquests dies estem també molt pendents de Madrid, de la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Esquerra veu recorregut a la legislatura espanyola?
2: Mai donarem peu a que aquells que volen aniquilar Catalunya i que ens voldrien a la presó governin. Per tant, és evident que ni PP ni Vox són una bona solució pels catalans i les catalanes. D'altra banda, hi ha una sèrie d'acords amb el PSOE que s'han de complir, i per tant nosaltres volem que es compleixin. Perquè es puguin complir els acords, doncs necessitem que també el PSOE doncs tingui capacitat de compliment d'aquests acords.
0: Vostè ha dit que el PSOE ha de complir tots els acords que ha pactat amb Esquerra. No tenen por que tots aquests casos judicials que envolten els socialistes acabin fent perillar precisament aquests acords, com la tramitació al Congrés del nou finançament autonòmic?
2: Nosaltres mirem per Catalunya i mirem el que és millor pels catalans i les catalanes. Per tant, el nostre interès és Catalunya. I com el nostre interès és Catalunya, farem tot el que beneficiï el país.
0: De moment, Esquerra ja ha posat a punt la maquinària electoral per si s'avancessin els comicis generals amb l'aprovació aquesta setmana del reglament intern del partit per fer les llistes. Gabriel Rufián ha dit que vol tornar a repetir de candidat al Congrés, però amb la condició que ell pugui decidir els noms que l'envolten a la llista. Quin marge té per triar els noms?
2: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Nosaltres, els càrrecs electes, jo sóc, per exemple, votat per la comarcal, en aquest cas ara la Federació Regional del Baix Llobregat i l'Hospitalet, que és la meva federació regional, m'escullen en una assemblea, després el partit doncs, aprova la llista

0: en aquest cas en el Parlament de Catalunya, en un Consell Nacional, i el mateix passa amb el Congreso dels Diputados. És a dir, el mateix mecanisme d'elecció és el que es fa servir també per a la resta de cambres, i en aquest cas també pel Congreso dels Diputados. Per tant, queda tot molt ben establert, i en el Consell Nacional doncs hi haurà hi ha un reglament, i aquest reglament doncs estableix quins són els mecanismes d'elecció de les persones candidates. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula, i estic convençudíssim, com ha passat sempre fins ara, en què el nostre cap de llista a Madrid doncs estarà d'acord i estarà bé amb la candidatura que es presenti per part d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats.
1: Fins quan poden mantenir com a candidat una persona que defensa públicament un projecte estratègic que no comparteix la direcció del partit? Ell defensa liderar un front d'esquerres amb altres partits, i això la direcció republicana no ho comparteix.
0: La direcció republicana comparteix l'estratègia d'Esquerra Republicana, i per tant el que ha de fer la direcció és aplicar aquesta estratègia. Quan formem part d'una candidatura d'Esquerra Republicana, estem d'acord amb l'estratègia de la nostra organització. Per tant, doncs, és evident que la direcció està fent el que pertoca, que és doncs establir les bases i l'estratègia de cara, en aquest cas, doncs, al Congreso dels Diputados. Esquerra Republicana ho ha dit i ho continuem dient, i no pararem de dir-ho, perquè és el que defensem i sempre hem defensat. Esquerra Republicana presenta una candidatura pròpia al Congreso dels Diputados. I això serà així. A partir d'aquí, cadascú dels membres que forma part d'aquesta candidatura estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
1: I Gabriel Rufián està d'acord amb aquesta estratègia del partit si defensa una altra cosa que no té res a veure?
0: Gabriel Rufián, estic convençut que formarà part de la candidatura. Per tant, si formarà part de la candidatura, és evident que estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
1: Aquesta setmana el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, responia a Rufián que el partit no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, va dir a les xarxes socials. Vostè creu que Rufián fa servir el partit com a plataforma personal?
0: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda, sinó que hi té cabuda precisament l'estratègia col·lectiva de la nostra organització política, perquè és la que dona millor resposta i dona les solucions necessàries perquè Catalunya i els països catalans se'n surtin.
1: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal, i ara li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
0: El poble de la, com jo li dic, la jefa de casa, que és de Nafarroa, i per tant doncs passarem les festes al poble a finals d'agost.
1: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra podria anar-se'n a dinar i compartir una sobretaula distesa?
0: Aquí podem fer un maig, i sorprendrà menjar un canadell.
1: Quines feines domèstiques fa a casa?
0: Netejar la cuina és una de les meves principals responsabilitats, i m'encanta passar l'aspirador. Sí, m'encanta. Passar l'aspirador, de fet, també em serveix per oblidar-me de les coses.
1: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
0: Empàtic.
1: És puntual quan queda amb algú?
0: Tinc un problema en això.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Veient la setmana que hem tingut, que el problema de l'educació es resolgui.
1: Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i fins aviat.
0: Moltes gràcies, sempre tot un plaer.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Passa un minut de 3:15, obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: El temps apunta cap a una mica més de calor. Ho notarem sobretot dilluns. Aquí ja parlem de calor més intensa a Ponent, més de 35 graus. I també alguna nuvolada al Pirineu. De fet, les últimes hores dissabte a última hora, ja al vespre, li va costar, però es van formar núvols una mica potents, això que denominem cúmuls congestus...

0: fins i tot com un nimbus calvus que semblen com coliflors, i van donar algun ruixat sobretot cap a la zona sud-oest del Ripollès, a tocar amb el nord del Lluçanès, nord d'Osona, Berguedà, Port del Comte també algun ruixat, desconeixem les quantitats, però algun xàfec va ser moderat al voltant de les Llosses. Bé, temperatura que va arribar als 32 graus aquest dissabte, 32 a Vinebre, 32 a Seròs, 32 també a Riba-roja d'Ebre, Lleida 31 graus, però per exemple, doncs Barcelona es va quedar en 26, Girona va fregar els 29, 29 i mig, i Tarragona es va quedar en 26. Destaquem que avui la temperatura arribaria entre 25 i 28 a la costa, 30 al prelitoral i entre 30 i 34 a l'interior. Aquests 33 o 34 al Pla de Lleida, també cap a la Ribera d'Ebre. Matí de sol amb alguns núvols prims al Pirineu. Hi haurà núvols baixos a la costa tarragonina i al vespre alguna boira podria arribar al delta de l'Ebre, Costa Daurada Sud. Al llarg de la tarda, aquest diumenge, creixeran núvols al Pirineu, però en principi no seran gaire potents. A tot estirar, al voltant del Ripollès i la Cerdanya, podrà caure alguna gotellada.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Desenes de milers de persones participen a aquesta hora en un ambient festiu en la Vetlla amb joves que posa fi a la primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. El pontífex ha parlat amb un grup dels joves i ha defensat el valor de la fe i de la veritat i la justícia. Ho està seguint des de Madrid en Cristian Roldán. Bona nit, Cristian.
3: Bona nit, Carola. Doncs si el pontífex ha arribat fent els darrers metres del passeig de la Castellana amb papa mòbil. Ho ha fet entre aplaudiments, benediccions i crits. Després, Lleó XIV ha respost les preguntes de 6 joves d'entre 14 i 20 anys. Ha criticat les guerres, les xarxes socials i ha destacat la valentia de diferents sants, com ara Sant Toribio, Sant Crisòstom, per la valentia de lluitar contra la corrupció i contra el poder. Unes declaracions que reforcen les crítiques que ha fet a les polítiques bel·licistes de Donald Trump i també a l'atac d'empreses tecnològiques que desenvolupen la intel·ligència artificial, que recull a la seva encíclica Magnifica Humanitas.
4: No tenía miedo de hablar delante del emperador, de decir cosas que eran a favor de la justicia y no solo para complacer el otro. Era un hombre de su palabra.
3: Al costat del pontífex hi asseia el cardenal José Cobo, que ha volgut subratllar la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Més de mig milió de persones, segons la delegació del govern espanyol, s'han congregat aquí a la plaça de Lima per sentir les paraules del papa. Ara Lleó XIV està duent a terme l'adoració eucarística, de fet per això hi ha aquest silenci al voltant meu, i tot just després hi haurà una pregària conjunta que posarà punt final a aquesta vetlla.
2: Gràcies, Cristian. Bona nit.
3: Bona nit a vosaltres.
2: Aquesta connexió ha estat possible gràcies a en Manel Gil, al control central. Big Thief i Little Sims marquen les últimes hores de la tarda a la darrera jornada del Primavera Sound. Aquesta nit, la cantant californiana Olivia Rodrigo farà una actuació sorpresa que s'afegirà a la de les bandes com My Bloody Valentine, Gorillaz o Kneecap. Part del fòrum, Marc Ruiz.
6: La banda novaiorquesa Big Thief va sortir de l'escenari quan el sol començava a baixar lentament, com el ritme de les seves cançons. Fan un folk de lletres sinceres, gairebé transcendentals, que es fan preguntes, com Simulation Swarm, que parla de la desconnexió i l'aïllament que provoca la societat actual. A temes com Not, cada vers talla com un ganivet esmolat mentre la veu d'Adrian Lenker transmet desassossec sobre unes guitarres distorsionades que recorden els solos més llargs de Wilco. Combinació que arriba probablement al màxim exponent a Vampire in Paya, que parla de la monotonia i de com trencar els hàbits tòxics en una relació. Per cert, que han recordat que el van gravar a Catalunya, al Teatre de Cal Eril, a Guissona, de fet. També són molt importants les lletres de les cançons de la rapera britànica Little Sims, que ha actuat després. Per què agafes el llibre de regles

0: de la gent que et fa mal i el fa servir com una guia pregunta directament a CIF. També són personals i d'autoreivindicació, com Flot, dedicada a tothom que volia que fracassés. Potser per això han aparegut dos punys al fons de l'escenari amb el dit del mig alçat. A primera hora de la tarda s'ha revelat qui seria el concert sorpresa que hi haurà aquesta nit i que ha aixecat tota mena d'especulacions. Olivia Rodrigo ha penjat una fotografia a les seves xarxes explicant que actua aquesta nit en un dels escenaris mitjans. Ahir, Rodrigo va penjar una fotografia des de dins del Primavera Sound i es va fer una selfie amb Robert Smith de The Cure. S'afegeix al cartell en un escenari que probablement quedarà petit, com ja va passar ahir amb Pink Panthers. DXS, Gorillaz o Nickap formen part dels caps de cartell que acompanyaran el públic del Primavera fins ben entrada la matinada.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Girona ha donat avui el tret de sortir del Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: El certamen impulsat per Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Avui han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, que tanca la jornada. També s'ha fet l'espectacle Núvols amb nadons. Demà al Festivalot hi actuaran Ginestar, aquí sentim, també The Tietz o The Tietz i Atrapa Somnis. El Festivalot és una de les experiències compartides entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana. Jo voldria resseguir-me de petons tota la mà per quan et trobi a faltar. Esports. Amb en Marc Andrés, bona nit.
1: Bona nit. Caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre, com en un partit que està en joc, a l'UCAM Múrcia, per accedir a les semifinals de l'ACB. Si guanya, es classificarà. Si perd, quedarà eliminat. El partit ara mateix és el descans, amb el Barça dominant el partit per 52 a 36. Un UCAM Múrcia-Barça que estem seguint en directe amb la retransmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. De seguida expliquem més detalls d'aquests play-offs de l'ACB, però abans passem també per altres punts d'esport en directe, com per exemple el Palau Blaugrana, on també tenim al descans el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar. Allà al Palau Blaugrana hi tenim el Pau Mas Martí. Hola, Pau, bona nit.
2: Bona nit, sí, el partit és ara mateix al descans, ara comencen a saltar els jugadors sobre la pista, està guanyant el Barça per 1-0 contra l'Inter, el gol ha arribat quan pitjor estava jugant l'equip de Javi Rodríguez, ha estat Gauna qui s'ha anticipat i ha recuperat la pilota per anar fletxat directament cap a la porteria de Herrero per batre'l amb cama dreta fort a baix i avançar els seus quan pitjor estava jugant el seu equip. Guanya el Barça al descans, Barça 1, Inter 0.
1: Gràcies, Pau. Recordem que aquest partit és el millor de 3 i el Barça, evidentment, busca la classificació per la final, que no només dona accés a disputar el títol, sinó que també dona accés a la Champions de la temporada que ve.
3: 3Cat Info.
1: I com dèiem, ara volíem continuar explicant més detalls del play-off de la Lliga ACB pel títol, i és que el Barça, si guanya el partit que està guanyant ara mateix per 36 a 52 a la pista del Múrcia, s'enfrontarà al Tenerife a les semifinals després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid després de guanyar 95 a 107 a la pista blanca, i a més, amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo, en declaracions a DAZN.
4: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
1: Seguint amb temes de bàsquet i en clau ACB, aquest cap de setmana s'està disputant la Final Four del Ascens per ascendir en aquesta primera divisió del bàsquet espanyol. En la primera semifinal, el Coruña, amb els catalans Guillem Jou i Dida Cuevas i entrenats per Carles Marco, han guanyat 92 a 81 al

0: València. L'altre finalista serà l'Estudiantes o l'Oviedo. De moment l'Estudiantes guanya per 70-63 quan falten una mica més de 4 minuts per finalitzar el partit. I un últim apunt de bàsquet, perquè el Cadí la Seu ha fitxat la base catalana Marina Avinyoa, que ha jugat aquesta temporada al Palma, equip que ha pujat a la màxima competició.
1: 3Cat Info.
0: Seguim parlant de més coses, perquè el Barça d'handbol jugarà la final de la Copa del Rei demà després de superar el Nava a les semifinals per 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Sí, sí, però crec que ahir no va estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps van estar molt millor i sí, van anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
0: Com dèiem, aquest Barça jugarà la final de la Copa del Rei demà a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que en la segona semifinal s'ha desfet de l'Osca per 30-37.
1: 3Cat Info.
0: Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i li ha retallat 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha superat en les 13 voltes que durava la cursa. En baixada la moto, això sí, no han renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos en aquests dies previs que el seu físic encara no està al 100%. El sentim a The Zone.
3: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
0: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà tindrem aquesta cursa llarga que comentàvem a les 2 del migdia a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I un altre punt de motor, perquè Kimi Antonelli sortirà des de la pole position al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. Demà la cursa llarga començarà a les 3 de la tarda.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En hoquei patins, el Vilassant ha guanyat el primer partit de la final femenina de Lliga contra el Fraga per 3-2. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve si sumen la victòria a la pista de les Aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: He hecho tres vueltas...
4: Bueno, sí, supongo que sí, ¿no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passeigs que et pot fer per aconseguir la Lliga, pues ni tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
0: Aquest partit també ha servit perquè el Vilassana li fes un homenatge a Maria Porta, que avui podria haver disputat el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada i, com diem, una victòria més de les lleidatanes els hi donaria la Lliga.
1: 3Cat Info.

Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa i les proves de la selectivitat. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació el diumenge 14 de juny a Barcelona. El Papa Lleó XIV defensa davant de milers de joves la vocació i la fe en una trobada multitudinària amb què clou la seva primera jornada de visita a Madrid. El pontífex ha demanat que no es tingui por de defensar la veritat i la justícia davant dels poderosos. Suport de més del 80% dels enquestats a una vaga general per l'habitatge entre els participants a la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb desenes de drons que impacten sobre la flota russa del Bàltic i fan almenys 5 ferits. La segona ciutat russa celebra aquests dies un important fòrum econòmic en què ahir va participar el president Vladimir Putin. Treballadors de Nissan s'han manifestat avui a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat.

0: Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Diets i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports.
2: A punt de començar la segona part a Múrcia, amb el Camp Múrcia-Barça, un partit que els blaugranes han de guanyar per classificar-se per les semifinals de Lliga. Si perden, quedaran eliminats. De moment, les coses van bé, com diem, a punt de començar la segona part, 36 Múrcia, 52 Barça. On ja ha començat la segona meitat és el Palau Blaugrana amb el Barça 3, Inter 2. El descans havia arribat amb 1-0, però dos gols molt ràpids, un de Martel i l'altre de Pito, posen el 3-0 favorable als blaugranes. I en handbol, el Barça jugarà demà a la final de la Copa del Rei després de guanyar el Nava per 27-38. El seu rival a la final serà el Bidasoa en un partit que jugarà a les 5 de la tarda.
0: I pel que fa el temps, demà serà globalment estable i assolellat amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada durant el matí i núvols prims al nord. Amb una temperatura entre fresca i suau de nit, si bé pujarà lleugerament. Calor de dia a tot l'interior, amb màximes de 28 a 34 graus. Nuvolades al llarg de la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, ara passen 4 minuts de les 10, us informa Xavier Palau. Els sindicats d'educació mantenen la vaga per dimarts i anuncien també una manifestació a la capital catalana per diumenge de la setmana que ve amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Com explica Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament.
3: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia 11:45 del migdia. Pel que fa a la vaga de dimarts dels docents, coincidirà amb la visita del Papa i també les proves de selectivitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i avança que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta. No?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà aquestes proves.

0: 3CAT Info.
1: Fem referència ara a la visita del Papa a l'estat espanyol. Desenes de milers de persones participen a aquesta hora a la Vetlla amb Joves, que posa fi a aquesta primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. El pontífex ha conversat amb un grup de joves i ha defensat el valor de la fe i de la veritat i la justícia. Ens arriba ja al so d'aquesta trobada del Papa a Madrid. Tornem a connectar a aquesta hora amb el Cristian Roldán, que ho està seguint tot plegat. Cristian, bona nit.
2: Bona nit, Xavier. Doncs sí, amb la benedicció eucarística i la pregària conjunta es posa punt final a aquesta vetlla multitudinària a la plaça de Lima de Madrid, que ha començat a 8:45 del vespre. Un acte on Lleó XIV ha criticat les guerres, les xarxes socials i a preguntes de si joves també ha destacat els valors de la justícia i la valentia per rebel·lar-se contra el poder, en la línia de les crítiques que ha fet a les polítiques bel·licistes de Donald Trump i a les empreses tecnològiques que desenvolupen la intel·ligència artificial, que també recull a la seva encíclica Magnífica Humanitas. Ha posat com a exemple una figura del catolicisme oriental, Sant Crisòstom.
3: No tenía miedo de hablar delante del emperador, de decir cosas que eran a favor de la justicia y no solo para complacer el otro. Era un hombre de su palabra.
2: Al costat del pontífex s'hi ha assegut el cardenal José Cobo, que ha volgut subratllar la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes

0: tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
1: Mig milió de persones, segons la delegació del govern espanyol, s'han congregat en aquesta plaça de Lima per sentir les paraules del papa.
2: Intensa la jornada en aquesta visita papal a Madrid. Des de primera hora, quan ha arribat de Roma, no ha parat de fer actes al papa Lleó XIV i l'espera encara un cap de setmana intens, que el viurem també aquí, a 3Cat Info. Gràcies per tot, Cristian. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies a vosaltres.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Referits encara a la visita de Lleó XIV a Madrid, després ho farà a terres catalanes i acabarà aquest viatge papal a les Canàries. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya reivindica els valors compartits entre la tradició islàmica i la cristiana, com la justícia social i la solidaritat amb els vulnerables. En un comunicat publicat avui, amb motiu de la visita del Papa a Barcelona, li donen la benvinguda i destaquen la importància del diàleg interreligiós per lluitar contra els discursos d'odi. En el seu comunicat també es refermen en la construcció d'una societat catalana cohesionada. Precisament, el mateix pontífex, en el primer discurs que ha fet aquest migdia al Palau Reial de Madrid, també ha fet referència a la convivència entre les diferents confessions religioses.
4: La presència de l'Islam en la península ibèrica, per exemple, constituyó una realitat política, cultural i religiosa de larga duració. Durante ese periodo se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 10 i 9 minuts, suport del 80% a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat a la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu d'aquesta campanya, Rubén Páez, ha dit aquesta emissora, a 3Cat Info, en una entrevista aquesta tarda, que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà molt de temps i treball i no es posen terminis.
5: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
2: Páez ha dit que la mobilització, l'educació i altres protestes demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu dels habitatges i els productes bàsics i també a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons informa l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes que ja s'han desplaçat des de Turquia a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les seleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
6: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
2: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals dues dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra a l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. El Kremlin ha informat que han interceptat més de 80 drons, però n'hi ha hagut alguns que han aconseguit malmetre la flota bàltica de la Marina Russa i han fet almenys 5 ferits. Ucraïna també ha informat que un atac seu ha impactat contra un dipòsit de petroli a la regió de Leningrad, a prop de Sant Petersburg. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president rus, Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, de reunir-se cara a cara per negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà diumenge el suport dels seus aliats en una cimera a la capital britànica, Londres, amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit. Mentrestant, a Ucraïna, Rússia ha provocat almenys 12 morts les últimes hores amb diversos bombardejos a les zones del Donbass i Kherson, controlades pels ucraïnesos. Els russos han atacat amb més de 270 drons, una vintena dels quals han impactat contra diferents objectius. La resta han estat interceptats. Són els treballadors de Nissan que avui s'han manifestat per al centre de Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 500 persones. Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre l'empresa i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Afirmen que part de la feina es traslladarà a un operador logístic extern i una altra part al centre europeu que Nissan té als Països Baixos. Sentim Raúl Ocón, és delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
7: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
2: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit també plantilles d'altres empreses que també estan en un procés d'ERO, Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Uplands Controls. Amb aquesta notícia hem arribat pràcticament a un quart d'onze. Moment d'obrir una nova àrea de servei aquí a 3Cat Info. Farem un apunt de mobilitat després del temps. Us expliquem primer que la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat ininterrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera per una avaria a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les respectives estacions.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
8: El temps apunta cap a una mica més de calor. Ho notarem sobretot dilluns, aquí ja parlem de calor més intensa a Ponent, més de 35 graus, i també alguna nuvolada al Pirineu. De fet, les últimes hores, dissabte a última hora, ja al vespre, li va costar, però es van formar núvols una mica potents, això que denominem cúmuls congestos, fins i tot cúmul nimbus calvus, que semblen com coliflors, i van donar algun ruixat sobretot cap a la zona sud-oest del Ripollès, a tocar amb el nord del Lluçanès, nord d'Osona, Berguedà, Port del Comte també algun ruixat, desconeixem les quantitats, però algun xàfec va ser moderat al voltant de les Llosses. Bé, temperatura que va arribar als 32 graus... aquest dissabte, 32 a Vinebre, 32 a Seròs, 32 també a Riba-roja d'Ebre, Lleida 31 graus, però per exemple, doncs Barcelona es va quedar en 26, Girona va fregar els 29, 29 i mig, i Tarragona es va quedar en 26. Destaquem que avui la temperatura arribaria entre 25 i 28 a la costa, 30 al prelitoral i entre 30 i 34 a l'interior. Aquests 33 o 34 al Pla de Lleida, també cap a la Ribera d'Ebre. Matí de sol amb alguns núvols prims al Pirineu. Hi haurà núvols baixos a la costa tarragonina i al vespre alguna boira podria arribar al delta de l'Ebre, Costa Daurada Sud. Al llarg de la tarda, aquest diumenge, creixeran núvols al Pirineu, però en principi no seran gaire potents. A tot estirar, al voltant del Ripollès i la Cerdanya, podrà caure alguna gotellada.
3: 3Cat Info.
9: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
10: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
11: Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
12: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
11: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
12: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
13: 3CAT Info.
2: 10 de la nit i 17 minuts, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet avui una caminada popular per reclamar que reobri l'accés al parc. Ja fa 6 mesos, mig any, que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana, però famílies senceres, caminants i també ciclistes, han desafiat el tancament de Collserola. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Lee és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
14: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
2: Molts veïns denuncien que les restriccions són incoherents i desproporcionades. Sentim l'Eulàlia i el Xavi, dos dels participants.
15: Visc aquí mateix i, clar, ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica fals, mig any, que, bueno, que hi ha d'haver-hi una solució, com a mínim, deixant-se anar una mica més cap allà.
16: Volem que obrin el parc. Al final ja fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir, no? Veníem molt sovint quan estava obert. I, clar, volem que tornin a obrir.
2: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura d'aquest parc.
13: 3CAT Info.
2: Al Perú, en vigília electoral, l'economia es mostra a prova d'inestabilitat política. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Demà es disputa la presidència frec a frec la conservadora Keiko Fujimori i el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Ara busquem l'última hora des de la capital peruana, Lima, amb l'enviat especial Joan Biosca.
17: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts, com l'economista Luis Alberto Arias.
18: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
17: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
19: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
20: Es terrible para el país, una mujer que postuló 4 veces seguida, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quiso meterle preso al hermano, una cosa terrible.
17: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
2: A Armènia han detingut almenys 40 persones vinculades a un partit d'oposició prorrus el dia abans de les eleccions legislatives, acusats d'intentar comprar vots. Els comicis de demà es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els arrestats estan relacionats amb la formació Armènia Forta, un partit liderat per l'oligarca prorrus Samuel Karapetyan, que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. Entre els detinguts hi ha almenys un candidat a diputat, tot i que altres fonts eleven a 6 els candidats arrestats. Les autoritats del país han informat que haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors per rebre el seu vot. Aquest partit aspira a obtenir fins al 15% del suport, segons les enquestes. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el prooccidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i els Estats Units. De fet, Pashinyan ha acusat Rússia d'ingerència en aquestes eleccions i el Kremlin ha arribat a amenaçar Armènia amb un escenari com el d'Ucraïna si consolida aquest acostament.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Esquerra Republicana reclama al govern que es torni a seure a la taula de diàleg amb els sindicats d'ensenyament i recomana més humilitat. Ho ha dit la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, al Consell Nacional que el partit ha fet a Banyoles al Pla de l'Estany per preparar les llistes electorals de les municipals de l'any que ve.
1: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
0: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb P.S. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i als càrrecs dels cossos de seguretat. Aquesta agenda és un dels documents que forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista o el govern. El sindicat Cupol, majoritari a la Policia Nacional, ja ha exigit la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la policia. Segons el sindicat, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Consideren que, tot i que les anotacions de la investigació de l'UCO s'hauran d'aclarir judicialment, són incompatibles amb la permanència al capdavant del Ministeri i de la Policia. La Moncloa ha negat cap reunió entre el president del govern i Leire Díaz.
2: Esport.
0: Fins a 2:15, 6 minuts d'informació esportiva amb Esport en directe. Ho estem seguint amb el Marc Andrés. Bona nit, Marc.
3: Bona nit. Partit de caixa o faixa per al Barça de bàsquet, que de moment està bé, i està controlant i està dominant el conjunt de Xavi Pascual. Recordem que des de les 9 del vespre està jugant a la pista de l'UCAM Múrcia, en un partit que, si guanya, li donarà accés a les semifinals de l'ACB, però que, si perd, quedarà eliminat d'aquest play-off pel títol. I de moment, com diem, les coses van bé, perquè acaba de finalitzar el tercer període i el Barça guanya per 61-79, per tant, 18 punts de diferència en els últims 10 minuts de partit. Aquest UCAM Múrcia-Barça, ho recordem, l'estem seguint en directe amb la retransmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. A més, aquest partit és un duel, a part d'important per classificar-se per les semifinals de l'ACB, també pel rival, i és que si el Barça acaba guanyant, s'enfrontarà al Tenerife a les semifinals després de la gran sorpresa d'aquest play-off. El conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid després de guanyar per segona vegada al Madrid, aquesta vegada 95-107 a la pista blanca, i a més amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo, en declaracions a DAZN.
4: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
3: Això pel que fa al bàsquet. Recordem, acaba de començar l'últim període i el Barça guanya per 61-79. I l'altre partit que tenim en joc està al Palau Blaugrana, amb el primer partit de la sèrie de semifinals pel play-off del títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Un partit que estan jugant el Barça i l'Inter Movistar. Sapiguem com estan les coses per l'equip de Javi Rodríguez. Pau Masmartí, bona nit.
5: Bona nit. Està guanyant el Barça 4-2 a falta de 6 minuts perquè acabi el partit. Ha sortit el Barça endollat, aprofitant el gol psicològic que ha arribat a les acaballes de la primera part. Ha marcat el segon i el tercer de forma molt seguida, i però ha reaccionat a l'Inter, que no ha volgut tirar la tovallola, i ha marcat el 1 i llavors el 2 de forma molt seguida, però llavors ha arribat el quart del Barça, que li ha donat un oxigen molt i molt necessari. Té això molt encarrilat el Barça, que guanya 4-2 contra l'Inter a falta de 6 minuts perquè acabi el partit.
3: Gràcies, Pau. A més, una eliminatòria important, no només perquè qui guanya aquesta sèrie es classificarà per la final i, per tant, podrà disputar el títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, sinó també perquè el finalista o els dos finalistes es classificaran per la Champions de la temporada que ve. Més coses, el Barça, en aquest cas la d'handbol, s'ha classificat per la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals per 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, però crec que

0: Ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. A la defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
1: Aquesta final el Barça d'handbol es jugarà contra el Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, i en una final que es disputarà demà a les 5 de la tarda i una final que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Trescat Info.
1: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i a més ho ha fet amb contundència. Li ha retallat 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer, al darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha superat en les 13 voltes de cursa. En baixar de la moto, ell no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, però ja ha avisat, i portava avisant els dies previs, que el seu físic no està al 100% al centíme de zone.
3: He hecho 3 vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
1: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, no han puntuat. Demà tindrem aquesta cursa llarga que dèiem a les 2 del migdia a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també en motor, Kimi Antonelli, en aquest cas a la Fórmula 1, sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco. Ho farà davant de Max Verstappen. Demà, a les 3 de la tarda, es farà la cursa llarga.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles de tennis de Roland Garros. Han guanyat en 2 sets la parella el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, a més, amb els seus 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
4: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: D'altra banda, també s'ha disputat avui la final femenina d'aquest torneig Roland Garros i ha estat per la russa Andreieva, que ha guanyat a la polonesa Svalinska en 2 sets. La russa de 19 anys, a més, ha guanyat així el seu primer gran slam en tota la seva carrera. Curiosament, una Andreieva que només ha perdut un set en el torneig i va ser contra la catalana Marina Bassols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I acabarem amb hoquei patins, perquè el Vilassant ha guanyat el primer partit de la final femenina de la Lliga contra el Fraga per 3-2 i les catalanes podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de les Aragoneses.

0: Bona nit, són 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquests són els titulars que destaquem a aquesta hora. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa i les proves de la selectivitat. En una reunió avui han acordat també convocar una manifestació el diumenge 14 de juny a Barcelona. El Papa Lleó XIV defensa davant de milers de joves la vocació i la fe en una trobada multitudinària amb què clou la seva primera jornada de visita a Madrid. El pontífex ha demanat que no es tingui por de defensar la veritat i la justícia davant dels poderosos. I suport de més del 80% dels enquestats a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Amb unes 10.000 persones que han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Més continguts en aquesta segona mitja hora, us parlarem de... Us recordarem que des del mes de desembre la comarca del Pla d'Urgell ha guanyat un nou forn de pa. El nou establiment s'ubica al municipi de Bellvís i només obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí. Es tracta, això sí, d'un model de negoci més conciliador i adaptat als nous hàbits de consum. I apropar la feina dels agricultors als més petits i conscienciar ja des de l'escola.

0: dels beneficis de comprar als pagesos locals. És l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta, al Montsià. En la iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat també hi col·labora Revolta Pagesa. Busquem també un titular esportiu, Marc, que l'ubiquem segurament a Múrcia, on el Barça s'està jugant a les garrofes per passar ronda en aquesta play-off de l'ACB.
1: I les coses de moment li van bé i sembla que passarà de ronda, però evidentment no es pot dir sac fins que no es pot dir blat fins que sigui el sac i ben lligat. De moment, 64 Múrcia, 87 Barça, falta de 8 minuts per finalitzar el partit. I recordem-ho, si el Barça acaba guanyant, començarà jugant a casa la sèrie de semifinals perquè el Tenerife ha eliminat el Real Madrid dimarts a les 8. El primer partit seria al Palau Blaugrana.
0: Ens actualitzes d'aquí una estona.
1: I tant.
0: I pel que fa el temps, demà serà globalment estable i assolellat, amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada durant el matí i núvols prims al nord. Temperatura entre fresca i suau de nit, si bé pujarà lleugerament. Calor de dia a tot l'interior, amb màximes de 28 a 34 graus. Nuvolades al llarg de la tarda al Pirineu. Passen 4 minuts de 2:15. Els sindicats d'educació mantenen la vaga per dimarts i anuncien també una manifestació a la capital catalana per diumenge de la setmana que ve amb el lema Aturem l'emergència social i educativa, com explica Laura Jané, secretària general de CGT Ensenyament.
2: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardiners de Gràcia a 11:45 del migdia. Pel que fa a la vaga de dimarts, els docents coincidirà amb la visita del Papa i les proves de selectivitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos i avança que seran comprensius si hi ha algun retard per força major. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: Montserrat també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida de les proves i ha admès, en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents, que han reforçat el personal que supervisarà aquestes proves.
4: 3CAT Info.
0: 4:05 de la nit, desenes de milers de persones participen a aquesta hora en la vetlla amb joves que posa fi a la primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. El pontífex ha conversat amb un grup de joves i ha defensat el valor de la fe i de la veritat i la justícia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Amb la benedicció eucarística i la pregària conjunta es posa punt final a aquesta vetlla multitudinària a la plaça de Lima de Madrid, que ha començat a 9:15 del vespre. Un acte on Lleó XIV ha criticat les guerres, les xarxes socials i a preguntes de si joves també ha destacat els valors de la justícia i la valentia per rebel·lar-se contra el poder, en la línia de les crítiques que ha fet a les polítiques bel·licistes de Donald Trump i a les empreses tecnològiques que desenvolupen la intel·ligència artificial, que també recull a la seva encíclica Magnifica Humanitas. Ha posat com a exemple una figura del catolicisme oriental, Sant Crisòstom.
6: No tenia miedo de hablar delante del emperador, de decir cosas que eran a favor de la justicia y no solo para complacer el otro. Era un hombre de su palabra.
5: Al costat del pontífex s'hi ha assegut el cardenal José Cobo, que ha volgut subratllar la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
7: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
5: Mig milió de persones, segons la delegació del govern espanyol, s'han congregat en aquesta plaça de Lima per sentir les paraules del papa.
0: Gràcies, Cristian. I el Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà durant la seva estada a Espanya amb víctimes de la pederàstia. La trobada l'organitza l'Església espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el

primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet per aquesta reunió la jerarquia eclesiàstica. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.

0: víctimes.
1: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat.
2: 3Cat Info.
1: La Generalitat ha canviat d'opinió i, finalment, recomana fer teletreball els dies que el papa visiti Barcelona. El conseller Samper ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió que pot tenir la visita a Berta Artigues-Fontàs.
3: Malgrat que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que el teletreball no estava previst.
4: De moment no estava previst. Tot l'esforç del govern, com dic, està assegurar la mobilitat.
3: Ara el govern sí que recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que ofereixin fer teletreball si poden durant la visita del papa a la ciutat dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha reconegut que la decisió s'ha pres un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
5: En un cop Interior i Protecció Civil de forma especial fan una anàlisi de la dimensió que pot tenir la visita, doncs Interior primer a través de Protecció Civil doncs diu, ep, això és una cosa d'una magnitud X, i després nosaltres des de Treball hem d'entrar doncs amb les recomanacions, insisteixo, recomanació que fem als nostres centres de treball. No?
3: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, Comissions Obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec.
1: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
6: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
1: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. I és que la visita del papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Cort Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Bob, I think it's not that...
10: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
11: És una fantàstic era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del papa no en compraré.
9: Del papa no.
7: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els que compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
12: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
13: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
7: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
14: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades a part Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. Amb groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
7: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu.

0: divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: D'aquí dos minuts arribarem a 3:15, suport del 80% a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat a la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà molt de temps i treball i no es posen terminis.
2: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
1: Páez ha dit que la mobilització, l'educació i altres protestes demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En aquesta enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu dels habitatges i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Obrim plan internacional al Perú. En vigília electoral, l'economia es mostra a prova d'inestabilitat política. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Demà es disputen la presidència frec a frec la conservadora Keiko Fujimori i el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez Lima, Joan Biosca.
3: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
4: El escenari internacional per al Perú és molt positiu. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
3: La minería es la principal industria nacional peruana, como también la agraria, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
5: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
6: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
3: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
1: 3:15 tocats.
0: El temps.
1: Obrim aquesta hora àrea de servei a 3CAT Info. A punt, previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
7: El temps apunta cap a una mica més de calor. Ho notarem sobretot dilluns, aquí ja parlem de calor més intensa a Ponent, més de 35 graus. I també alguna nuvolada al Pirineu. De fet, les últimes hores, dissabte a última hora, ja al vespre, li va costar, però es van formar núvols una mica potents, això que denominem cúmuls congestos, fins i tot cumulonimbus calvus, que semblen com coliflors, i van donar algun ruixat sobretot cap a la zona sud-oest del Ripollès, a tocar amb el nord del Lluçanès, nord d'Osona, Berguedà, Port del Comte també algun ruixat, desconeixem les quantitats, però algun xàfec va ser moderat al voltant de les Llosses. Bé, temperatura que va arribar als 32 graus... aquest dissabte, 32 a Vinebre, 32 a Seròs, 32 també a Riba-roja d'Ebre, Lleida 31 graus, però per exemple, doncs Barcelona es va quedar en 26, Girona va fregar els 29, 29 i mig, i Tarragona es va quedar en 26. Destaquem que avui la temperatura arribaria entre 25 i 28 a la costa, 30 al prelitoral, i entre 30 i 34 a l'interior. Aquests 33 o 34 al Pla de Lleida, també cap a la Ribera d'Ebre. Matí de sol amb alguns núvols prims al Pirineu, hi haurà núvols baixos a la costa tarragonina, i al vespre alguna boira podria arribar al delta de l'Ebre, costa Daurada Sud. Al llarg de la tarda, aquest diumenge, creixeran núvols al Pirineu, però en principi no seran gaire potents. A tot estirar, al voltant del Ripollès i la Cerdanya, podrà caure alguna gotellada.
0: 3CAT Info. A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí.

0: com ara mai en la vida.
1: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
3: Tresca Info.
4: Big Chief i Little Sims marquen les últimes hores de la tarda la darrera jornada del Primavera Sound. Aquesta nit la cantant californiana Olivia Rodrigo farà una actuació sorpresa que s'afegirà a les bandes com My Bloody Valentine, Gorillaz o Niqab. Anem al parc del Fòrum, Marc Ruiz.
5: La banda novaiorquesa Big Thief ha sortit de l'escenari quan el sol començava a baixar lentament com el ritme de les seves cançons. Fan un folk de lletres sinceres, gairebé transcendentals, que es fan preguntes, com Simulation Swarm, que parla de la desconnexió i l'aïllament que provoca la societat actual. A temes com Not, cada vers talla com un ganivet esmolat mentre la veu d'Adrian Lenker transmet desassossec sobre unes guitarres distorsionades que recorden els solos més llargs de Wilco. Combinació que arriba probablement al màxim exponent a Vampire Empire, que parla de la monotonia i de com trencar els hàbits tòxics en una relació. Per cert, que han recordat que el van gravar a Catalunya, al Teatre de Cal Eril, a Guissona, de fet. També són molt importants les lletres de les cançons de la rapera britànica Little Sims, que ha actuat després. Per què agafes el llibre de regles de la gent que et fa mal i el fa servir com una guia pregunta directament a Thief? També són personals i d'autoreivindicació, com Flood, dedicada a tothom que volia que fracassés. Potser per això han aparegut dos punys al fons de l'escenari amb el dit del mig alçat. A primera hora de la tarda s'ha revelat qui seria el concert sorpresa que hi haurà aquesta nit i que ha aixecat tota mena d'especulació. Olivia Rodrigo ha penjat una fotografia a les seves xarxes explicant que actua aquesta nit en un dels escenaris mitjans. Ahir, Rodrigo va penjar una fotografia des de dins del Primavera Sound i es va fer una selfie amb Robert Smith de The Cure. S'afegeix al cartell en un escenari que probablement quedarà petit, com ja va passar ahir amb Pink Panthers. DXS, Gorillaz o Niqab formen part dels caps de cartell que acompanyaran el públic del Primavera fins ben entrada la matinada.
4: Des del mes de desembre, la comarca del Pla d'Urgell ha guanyat un nou forn de pa. El nou establiment s'ubica al municipi de Bellvís i només obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí. Es tracta d'un model de negoci més conciliador i adaptat als nous hàbits de consum al Vamor.
6: Aquest enfocament s'allunya del professional que treballa des hores i avança cap a un ofici més conciliador. La propietària del forn de pa Santa Maria, Erika García, explica que la iniciativa ha tingut molt bona rebuda per part dels veïns i que ja treballa per ampliar l'obrador.
7: Ens han inclús felicitat pel fet de que per amb ells els ha ajudat també a fer la conciliació, perquè al matí tothom treballa i costa molt de trobar a vegades als pobles petits a la tarda un forn obert. En canvi, aquest forn, trobar-lo obert quan van a buscar la canalla o després de vindre de la placeta, doncs els hi és favorable per vindre a buscar el pa.
6: L'establiment obre dues tardes a la setmana i el dissabte al matí, una lògica de negoci que García va conèixer durant la primera edició del curs de forners que el Consell Comarcal del Pla d'Urgell va impulsar per frenar la desaparició d'aquest servei a la comarca. Roger Riu és tècnic de desenvolupament local de l'ENS.
8: La gent, quan se'ls parla d'obrir un forn, recorden aixecar-se a primera hora, treballar tot el dia, acabar molt tard. I actualment es pot treballar de diferents maneres. Llavors, aquests canvis de models de negoci adaptats als canvis actuals crec que també és important que hem remarcat en aquest curs.
6: Des del Consell Comarcal estudiaran la possibilitat de repetir la formació.
4: Apropar la feina dels agricultors als més petits i conscienciar ja des de l'escola dels beneficis de comprar els pagesos locals. És l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta al Montsià. A la iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat també hi col·labora Revolta Pagesa. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical de Xavier Espel.
9: És la traca final del projecte. Els 50 alumnes de tercer de l'escola Consol Ferrer d'Amposta han fet una marxa reivindicativa des del centre fins al mercat municipal per defensar el producte local i de proximitat.
10: Per tal de respondre la pregunta nostra, no?, que era arribar al màxim de gent possible, de part dels alumnes va sortir l'opció de fer una marxa. Els encanta manifestar-se, no?, i cridar molt per les més justos.
9: Qui sentíem ara és Ariadna

0: Gil, tutora del curs de tercer. L'escola ja fa temps que té més que consolidat el projecte, però la particularitat d'enguany ha estat la participació directa del sector, és a dir, dels pagesos.
1: Llavors, enguany va poder sortir la col·laboració amb Revolta Pagesa, una família ens va posar en contacte amb ells, vam poder convidar-los a la classe, vam marcar una entrevista, van assajar molt els xiquets i xiquetes.
0: Però què és el que han après? Ens ho responen ells mateixos, sentim dues de les alumnes, la Clara i l'Ona.
2: Hem estat, doncs, investigant els productes de proximitat que ens han donat compte els pagesos que estan manifestant-se i ens estan ajudant.
3: Hem après de que els pagès els paguen molt poc i que haurien d'ajudar-los més.
0: Per arribar fins aquí, però abans ha calgut preparar-se molt bé i aprendre's els punts més importants.
1: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre. També el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
0: Pels pagesos participar-hi és tot un gust. Fins i tot han anat a l'escola a explicar la seva feina i els problemes que es troben en el seu dia a dia. Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
4: A mi em va encantar moltíssim, no?, que inclús professors i alumnes se volguessin involucrar en el cultiu de l'arròs i en la venda de proximitat. És molt important i sobretot és importantíssim que hi ha des de les escoles l'educació alimentària, l'educació ambiental pogués ser una assignatura més a una escola. Els nens que puguen saber la procedència dels productes que cada dia mengem a taula i, sobretot, tindre en compte i consciència de què comporta poder tindre aliments de proximitat.
0: La cosa no s'acaba aquí perquè aquest dimarts vinent, dia 9 de juny, penjaran un codi QR davant del mercat municipal que et redirigeix al vídeo que han preparat explicant el projecte que han fet i, sobretot, difonent la importància de triar el producte cultivat a casa i tot el que això comporta.
5: Cinc minuts i les 11.
6: Esports.
5: Amb el Marc Andrés, tanquem informatiu. 5 minuts per informació esportiva. Amb bones notícies, Blaugrana. Esmar, bona nit.
7: Bona nit. És així perquè el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Lliga ACB, de play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet, després de derrotar i apallissar, de fet, a l'UCAM Múrcia en el tercer i definitiu partit dels quarts. UCAM Múrcia 76, Barça 100, un partit on ha estat clau l'aportació de Will Clyburn, que amb 23 punts ha estat el millor jugador dels blaugranes, 23 punts i 29 punts de valoració. Un Barça que en aquest play-off pel títol s'enfrontarà ara a les semifinals amb el Tenerife i ho farà, per tant, amb el factor pista a favor. Un Tenerife que ha donat la gran sorpresa d'aquest play-off. El conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid en guanyar 95-107 a la pista blanca i, a més, amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents. L'entrenador blanc és Sergio Escariolo.
8: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
7: Com dèiem, aquesta derrota del Madrid fa que el Tenerife s'hagi classificat i el Barça pugui tenir el factor pista a favor contra els canaris. Una sèrie que començarà dimarts vinent, dimarts dia 9 de juny, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana.
6: 3CAT Info.
7: I parlant de Palau Blaugrana, precisament hem d'anar cap allà per saber com ha finalitzat el partit entre el Barça i el Movistar Inter, el primer duel de la semifinal pel títol de Lliga de Futbol Sala. Al Palau Blaugrana hi tenim el Pau Masmartí. Hola, Pau, bona nit, com estàs?
9: Sí, final al Palau Blaugrana, final d'autèntic infart. Ha guanyat el Barça 4-3 contra l'Inter, el primer partit de la sèrie de semifinals. Partit fins al final molt i molt igualat i més de llop de lo previst, ja que guanyava el Barça 3-0 l'inici de la segona part i finalment s'endú la victòria al Barça, que manté el factor pista i que jugarà dimarts a les 9 a Torrejón de Ardoz, el segon partit de la sèrie a millor de 3.
7: Una sèrie on, evidentment, el Barça vol guanyar-la no només per poder classificar-se per la final i així disputar el títol de Lliga, sinó que, recordem, una classificació per la final dona accés, en aquest cas,

0: a poder jugar a la Champions l'any vinent. També destaquem en futbol sala que el Linyola ha superat la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la primera divisió femenina contra el San Fernando de Madrid. Les catalanes han guanyat 5-2 al partit de tornada després de caure per 5-3 a l'anada. La capitana del Linyola és Montse Carles en declaracions al Tot Gira.
1: Sí, la veritat és que l'afició està creient molt en el nostre equip. Hem fet història. Som el primer equip de Lleida que hem fet un play-off. Tornem a fer història avui passant la primera eliminatòria, però tenim a l'afició enganxada, els estem en uns partits brutals i volen seguir somiant en gran.
0: D'altra banda, també ha competit i ha disputat el play-off d'ascens al Rubí, que en aquest cas ha empatat a 2 la seva partit de tornada contra l'Almagro, però la derrota a l'anada ha fet que caiguin eliminats. Demà el Barça d'handbol, en aquest cas, jugarà la final de la Copa del Rei. Aquest dissabte ha superat el Nava a les semifinals per 27-38 i s'enfrontarà al Bidasoa, que ha superat l'Osca per 30-37. Sentim el tècnic de Blaugrana, Carlos Ortega, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor. I sí, van anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
0: El seu rival, com dèiem, aquest Barça-Bidasoa, que es disputarà a les 5 de la tarda i que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Trescat Info.
0: I Marc Márquez ha guanyat amb molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Li ha retallat 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer al darrere de Pedro Acosta. Márquez sortia des de la pole i ningú no l'ha superat en les 13 voltes de cursa. En baixar de la moto, Márquez no ha renunciat en cap moment a lluitar demà pel podi a la cursa llarga, malgrat els seus avisos de dies previs que el seu físic no està encara al 100%. Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà tindrem la cursa llarga a les 2 a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tyets i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100.

0: Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb què ha acabat la jornada. Aquest dissabte oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenar-nos más de valor y de envalentar-nos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
1: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als casos d'abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip V, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
8: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
9: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
10: Pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
9: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
11: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
9: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de

0: manera consensuada amb els agents econòmics i socials com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i Pimec. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
1: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergència.
2: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
1: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Jané és la secretària general de la CGT Ensenyament.
4: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3Catinfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball. I per això no es posen terminis.
5: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
1: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
6: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus, Vladimir Putin, va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions

0: informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
2: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
1: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
3: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
1: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
4: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
1: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
5: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
1: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
8: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homes.

0: Cult Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
1: Trescat Info.
2: Precisament al Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
3: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
2: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
4: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
2: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
5: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
6: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
5: La minería es la principal industria nacional peruana, como también la agraria, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
7: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
8: Es terrible para el país. Una mujer que acostumbró 4 veces seguida, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano, una cosa terrible.
5: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
2: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern.

0: La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaijan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobretot un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del seu camp, així que et dic, molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
2: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
4: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
2: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
5: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
2: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
1: 3CAT Info.
2: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, sí, però crec que ahir no vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
2: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
7: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer

0: dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
1: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya, es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
3: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado, en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
1: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a terres gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre, a la lliga femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la lliga diumenge que ve a la pista de les aragoneses. Victòria Porta al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
1: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió a Balaïdos contra el filial del Celta.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid.

0: En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb què ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
1: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
3: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
1: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
4: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
5: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
1: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
6: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
7: Tenim el que és la, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
6: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
8: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
6: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
10: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
6: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
11: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos, mi familia.
6: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
12: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres. 1,80 metres per 1,80 metres. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
6: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país

i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes que ja s'han desplaçat

0: Violacions de l'alto al foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
1: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals dues dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAES. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
2: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
2: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
3: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
1: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
4: Ha sido un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
1: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del Parc Tesdefí.

0: en el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
1: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
2: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
3: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres i, per tant, tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: floreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actua en Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí el Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
5: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
6: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
5: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
7: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está viendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
5: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
9: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
8: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas. Són declaracions a The Zone.
10: He pasado por muchas batallas,
11: lo sé.
10: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
8: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
2: 3CAT Info.
8: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
12: Molt content, no? Al final està aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
8: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreieva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
2: 3CAT Info.
8: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
8: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez, en declaracions al Tot Gira.
14: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
8: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
15: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
8: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B Europa començarà a 4:15 de la tarda.
2: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocant endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortir del Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora,
2: a llenar-nos més de valor i d'envalentar-nos un poc.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó 14 per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
8: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
9: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
8: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
10: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
8: Samper ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat.

0: tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
1: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
2: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
3: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3CatInfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
4: Seria molt frívol dir en aquests moments doncs farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
1: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus, Vladimir Putin, va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions públiques sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
6: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
7: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
6: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
8: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
6: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
9: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
6: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
10: Instar a la que se adelante las elecciones es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
6: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
1: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres, Vilafant i Barcelona, Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
11: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
12: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la Factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que

0: tant ella com els seus tècnics pengessin vistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
1: Trescat Info.
2: Precisament al Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
3: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
2: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
4: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intenté en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
2: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
5: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
6: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
5: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
7: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
8: Es terrible para el país, una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano, una cosa terrible.
5: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
2: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir

0: dir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident. 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Marc Andrés.
1: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del SUCAM, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife que ho ha demostrat avui.
1: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
3: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
1: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
4: 3CAT Info.
1: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
5: Molt content, no?, al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
4: 3CAT Info.
1: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
1: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
7: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
1: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
8: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el...

0: En el podio lo que tengo que estar mañana súper concentrado, en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
1: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara d'hoquei patins, perquè aquest diumenge juga el quart partit de les 2 semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final, amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
1: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb un allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.

0: y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
2: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
1: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
3: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
4: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
1: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
5: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
6: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
7: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
6: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
8: Bob, I think it's not that...
9: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
8: It's not that attractive.
10: És una fantàstica era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
8: Del Papa no.
6: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
11: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
6: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
12: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que pero no voy a estar aquí en Barcelona, pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
6: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
13: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades a per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per un 80, 1,80 m per 1,80 m. Amb groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
6: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
14: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
15: Les reiterades violacions de l'alto al foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.

0: Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
1: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra GAESA se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
1: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
2: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
3: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc, desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural, que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
4: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.

0: La falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
1: És bastant arbitrària, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
2: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
4: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Creixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestar, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
5: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
6: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
5: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
7: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
5: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports.

0: Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
3: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
2: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest playoff, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a The Zone.
4: He pasado por muchas batallas,
5: lo sé.
4: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
2: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
6: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
2: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreieva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
1: 3CAT Info.
2: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. Hem de ser conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
2: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
8: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
2: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que, això sí, ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
5: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.

0: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B Europa començarà a 4:15 de la tarda.
1: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocant endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestà, The Tyets i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez de la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó 14 cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
2: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó 14 per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
8: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
9: Pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
8: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
10: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
8: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda.

0: assegura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
1: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Jané és la secretària general de la CGT Ensenyament.
2: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3CatInfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
3: Seria molt frívol dir en aquests moments doncs farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus, Vladimir Putin, va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
5: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente es ministra de Transports.
6: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
5: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE.

0: PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
1: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
0: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
2: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
0: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
3: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, pocas bromas.
0: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
4: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
5: El temps.
4: Dani Ramírez.
6: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
4: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
7: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
5: Trescat Info.
4: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
8: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
4: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
9: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
4: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
10: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
11: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
10: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
12: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos generan más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
13: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quiso meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
10: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
4: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
5: 3CAT Info.
14: 3CAT Info.
4: Amb en Marc Andrés.
14: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
15: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils, i més aquí del UCAM, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
14: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
16: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
14: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista, dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
5: 3CAT Info.
14: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
17: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
14: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
5: 3CAT Info.
14: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
18: Sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
14: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions a Esport 3.
19: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
14: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
5: L'actualitat esportiva a fons.
14: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
20: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
14: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les 2 semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les Aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels 3 passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
14: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.
5: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes

0: tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
1: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó 14 cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
2: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
3: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenar-nos más de valor y de envalentar-nos un poco.
1: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó 14 per l'estat espanyol.
4: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó 14 es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
5: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
6: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
5: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
7: Bob, I think it's not that.
8: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
7: It's not that attractive.
9: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
7: El Papa no.
5: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
10: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
5: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
11: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
5: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
12: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per potser 80, 1,80 metres per 1,80 metres. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
5: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
14: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
4: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain.

Oriente. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva

0: vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
1: Es un golpe adicional, pero el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
1: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
2: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
3: Era un impacte duro, perquè nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros, servicio logístico de Montesa, eso lo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
4: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
5: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
6: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de Roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic.

0: L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Cobreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens queda prou.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
5: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
6: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
5: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
7: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está viendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
5: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.

0: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga, i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles, i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
1: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas. Són declaracions a The Zone.
2: He pasado por muchas batallas,
3: lo sé,
2: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
1: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
4: 3CAT Info.
1: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
5: Molt content, no?, al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
4: 3CAT Info.
1: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. Hem de ser conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir, doncs, amb aquest bon ritme.
1: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez, en declaracions al Tot Gira.
7: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
1: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que, això sí, ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
8: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
1: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre a la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3

0: 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B Europa començarà a 4:45 de la tarda.
1: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortir del Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez de la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de